Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
7: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
8: Som pura cafeïna.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella em dona cap a dalt al terrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i ca.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí.
2: Desubicat.
1: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: Però Esquerra deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert n'és el portaveu.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana.
1: Qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem. En parlava Irene Montero a Televisió Espanyola.
4: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
5: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
5: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
6: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
5: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable. El dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims. A primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: avui
1: matiners.
0: Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Per un dia, no t'acostumis.
0: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat, Maiol.
2: No, no m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic bon dia, com esteu?
0: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, et vol veure presencialment.
2: Sí, perquè vaig, el saludo, li dic bon dia, i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
0: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest tirolarisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viana, molt bon dia.
1: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
0: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi. Maiol Roger, avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, molt pendents d'una nova jornada de protestes dels pagesos. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de presidència Albert Dalmau i els germans Adrià, Ferran i Albert Adrià, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Moltes coses a parlar amb aquesta relació que hem conegut gràcies a la sèrie Agenda. Sí, de fet, era una relació sobradament coneguda, però escolta'm, una mica les arrels de tot plegat l'hem pogut descobrir amb aquesta sèrie. Per tant, moltes coses a comentar als germans Adrià a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I li donem corda el dimecres, home, amb una col·laboració que és pura cafeïna.

0: Heu reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és el, o la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Canalies, què guardes tu, els calaixos?
0: A vegades molta merda, també t'ho dic.
2: Ets de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix sí. És possible més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè aquesta matinada hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí, d'aquestes que si et pica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tiranosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats. Clar. Als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home, de telèfon. És que mira... Estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta'm, busquem bé, que mai se sap què pots trobar al fons del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals en va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Tal com està el panorama, ja sabeu que ens agrada veure la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per un quart de 6, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Molts dels oients segurament encara esteu treballant, teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball. Bruno Mars, aquí?
4: Sí, perquè he pensat que és una de les cançons més escoltades a Spotify.
0: Ah, molt
4: aquí
0: bé,
4: tot llega bé,
0: Marta,
4: cada dia,
0: molt bé.
4: A veure, què ha passat? Spotify, per entabanar els seus treballadors, ha fet que a la seu, que està al World Trade Center, tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats.
0: Veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador. Ora. Tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify es diu... Ah, no, m'estic confonent amb Apple.
4: Dic aquesta I per aquí.
0: No,
5: dic, sona iPhone, això.
4: Sona iPhone. Qualsevol cas.
5: Recollim cable.
0: Segur que...
4: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
4: Algun nom tindrà, segur.
5: Spoticafe.
4: Spoticafe. Tot això es fa amb voluntat d'unes vistes espectaculars, 360 graus a Nova York i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs, siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya

0: peus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
1: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
2: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Això és a Port Lockroy, és una antiga base britànica a l'Antàrtida que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de 2.500 euros al mes. L'empresa cobreix les despeses del viatge, el menjar, l'allotjament i també la roba polar, perquè, clar, allà fa molt fred i no pots anar amb un forro polar, saps? Vull dir, com la cosa de ser
1: per anar a la Molina,
2: especial. No, exacte. La feina consisteix que, després de sopar, quan els turistes ja han marxat del centre i allò queda buit i fosc, l'equip fa recompte de tots els pingüins, els nius i els ous que hi ha per la zona.
1: Escolta'm, no li diria que no a aquesta feina,
3: Jo també, ahir quan m'ho explicava l'Ara...
2: Ahir comentàvem.
1: Cap a l'Antàrtida, tots tres...
3: 5 mesos allà.
2: 5 mesos.
1: Sí, home, sí, la pell ben estiradeta durant 5 mesos.
3: Què són 5 mesos de les nostres vides?
1: Res.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: Quina bona manera de dir-vos bon dia amb aquesta cançó.

0: El dia com avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up Little Susie, dels germans Donnie i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí i dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens anem a passar bé o què, penya? Ens anem a passar bé o què? Final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us la sento, us la sabeu per aquí o no? Oques Grasses, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Això és un tema per donar a menjar per massa a aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de 3Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja estem tot el dia amb l'escrol amunt i avall. Des de l'està passant, vam voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola. Amiga, amics, estàs veient això? Vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mamas. O papas i papas. Per què no? Mamas i mamas també. Si aquest missatge ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el nyiqui-nyiqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és un altre per donar-li a menjar part pel que amb les coses
2: fort,
1: que fan la tia. Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com per exemple el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard?
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard! Senyor, hi ha el

0: Alternatives amb bus.
1: Escolti, quan arriba el meu tren?
0: El sistema encara no ens ho confirma.
1: I qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
0: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
1: Una hora esperant! Però on renoies el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya! Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu! Casum d'anar!
2: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
3: Jo sóc addicte, aquest.
4: Sí?
3: Sí. Tinc un problema.
2: M'ho dius de veritat. Després fem una mica de teràpia conjunta, carinyo.
3: Sí, guapa. Sí, sí. Tinc l'algoritme trencat.
2: Jo, bueno, el meu algoritme està que... A vegades m'ensenyen les coses...
3: Les primeres novel·les, tia, mare de Déu. Sí.
2: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com 8 minuts.
3: No sé per què.
2: I passa de tot, jo tampoc ho sé.
3: No sé, no ho entenc.
2: Home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè a part són capítols allà tirats que no entenc res.
3: I quan duren?
2: 8 minutets, 8 minutets.
3: Ah, una cosa ràpida.
2: Bueno, però en 8 minuts van espavilats, eh?
3: Sí, eh?
2: I passa de tot.
3: Ui, bueno, no
2: guapíssims, tots guapíssims. Estic enganxadíssim. O sigui, ja no sé què mirar les plataformes de la tele i ara...
3: És molt millor això.
2: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 5:45 del matí. Obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica com sempre, va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de Televisió Espanyola, Marta.
5: Sí, va passar quan era co-tertuliana al programa Amigues y Conocidas de Televisió Espanyola. Aquell dia, aquell mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara amb Fran Blanco.
6: Tuve una pelea, oh, allí en los pasillos, oh, de Prado del Rey, porque yo digo, os sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues, salgo con el lazo, si no, no salgo. Con el director del programa.
2: Sí.
6: La tuvimos y al final él cedió. Yo esto no puedo. Yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Eso también.
2: Y lo haces muy bien.
6: Bueno, soy actriz, ¿eh?
2: Ah, bueno.
6: Interpreto bien.
2: És que no puc ser més fan de l'Olesa, per favor. És que m'encanta, m'encanta. I tenim molt bones notícies també de la premsa del cor en català perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament que se celebrarà el 30 d'octubre.
5: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juan Lu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
7: Ya tengo el vestido. Lo compré en Santa Eulalia y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia, es un vestido de cóctel de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos y el tema de la boda al final es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido, yo quería hacer una mega fiesta, pero... Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces lo que yo quería hacer, él como que no se veía.
2: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats perquè tan llarg que ja era que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
5: I segur que va guapíssima ella, eh?
2: Seguríssim.
5: Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia doncs, la seva parella és molt més discreta i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que de fet els casarà la mateixa notària. S'ha de ser pràctic.
2: És que, clar, la notària diu, casa't ja, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... Anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que amb només 7 minuts arribem a 5:45 del matí. Quins sons ha deixat la ràdio? Et serra.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, viatgers de l'alta velocitat ens van explicar els retards que van patir a causa d'un incendi.
9: Havíem de sortir a les 8 i 10 de Totxa i arribar aquí a les 11 i mitja d'ahir i acabem d'arribar, que són les 6 i mitja del matí. Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. Jo hauria de ser ara a les 9 i mitja treballat, com a mestre no es poden dar, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
10: El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà i he tingut a treballar. I aleshores realment, doncs, ho he dit, doncs van dir, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o el canviar-te'l per aquesta tarda. Aleshores vaig a casa, teletreballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
8: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
4: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista. ¿No?
8: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
11: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
8: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
12: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, se sap la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot, potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i, per tant, que han complert 18 anys amb el David, i el David ha anat a les seves festes d'aniversari, perquè veieu el nivell de proximitat.
8: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos, avui amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
13: Vamos a ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
14: Els matiners.
2: Mare meva, com està Los Santos aquesta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres. Baixa una miqueta revolucions. Ens esperem, no saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari. Una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners, si és possible, una mica menys de rutina i una mica més d'aventura. Bon dimecres!
2: I Lara, aquí li diem anys per molts anys.
5: Doncs avui felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren. Avui en fa 87. També suma un any més al presentador de televisió Jordi Cruz. Conegut sobretot pel programa de Disney Art Attack. Avui bufa 50 espelmes. I acabem felicitant el cantant i raper Asher.
2: Per què?
5: Amb tot el flow del món, avui celebra que en fa 48. Yo, yo!
2: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
16: Bon dia, matiners.
17: Judith Nederman, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
16: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
17: Els més matiners.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
2: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que, recordem, col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres, perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
1: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve, el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la sala penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
1: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat, perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
2: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que ha fet els Testimonis de Jehovà, que ara permetran als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
5: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res, simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
2: De fet, l'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la seva vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
1: La revista musical Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona.
2: Recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco de Lux de Triquell del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Under Rock per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
2: Som-hi.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Amb totes dues fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb la visita dels Reis a Ceuta.
6: Sí, una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o altra, ja sigui en foto o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc. El periòdico titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable.
7: És el mateix destacat que ha triat l'ABC, amb el matís que hi afegeix del nostre país. Diu la sobirania del nostre país no és negociable. Pel que fa a la resta de premsa editada a Madrid, el país destaca aquestes paraules del monarca. No us deixarem sols ni indefensos. I el Mundo es fixa en aquesta frase. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
6: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
7: Visita a Ceuta banda. Hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
6: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
7: Altres titulars que ens han cridat l'atenció. El periòdico diu que Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editorial de Tintín.
6: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
7: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
6: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
7: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
6: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
7: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
6: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en arma electoral.
6: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
7: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
6: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
1: Repàs també la premsa digital, aquí no deixen tranquil.
6: Doncs mira, Cristòfol Colom, sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
1: Mare meva.
6: Sí.
1: Quin 26 coses més bonic, Solana, esclar que sí.
6: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició el 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
6: Sí, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més que és adequada per ella.
1: Però adequada, suposo que, vist el context de la notícia,
6: sí,
1: entenc
6: ja
1: que per sobre dels genolls, no?
6: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules, ho recull El País.
1: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
6: Reobre el Carme.
1: Ah, mira, que gaire. Bé!
6: La mítica discoteca, la plaça Reial de Barcelona. Doncs reobre amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer, per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
6: Encara que no t'he posat l'amiga.
1: No, no, ja arribarà, que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
6: Sí, es van esgotar de seguida a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, torró de Sant Esteve?
1: Sí.
6: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
1: Bé.
6: Torrons Roig es va quedar sense existències del seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró de Nocilla. Ho llegim al Segre.
1: Gràcies, Sílvia.
6: Vinga. Ara.
1: Puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí. Bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
6: Maria Curta.
1: Vinga. Que hi ha aquí sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
8: Si és que ens encanta el Nadal.
1: No t'agradarà, tu.
6: Ens encanta el
1: Nadal. Unes ganes de que passi, no n'hi començat. Però, per sort, sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Marta.
6: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que la mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La Corona d'Espines i Una Festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre. A Canàlies tampoc deixem de parlar de teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres del Sense Nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Iago i dirigida per Irene Utranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig. I jo te quiero besar.
1: Quina bona notícia que hem tingut. Sí. Que de fet la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
6: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: No ho supero.
1: Quina veu més fineta que té el Macià.
0: Sí.
1: A veure, 3 minuts. Ah, mira, ah, l'Ara, ja ha arribat. Hola, carinyo.
2: Hola.
1: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
0: Molt bon dia.
1: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
0: xorra
1: i tranquil·litat del món. Ai, el cordomí també el dec tenir per aquí, despert.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
3: Molt bé. Aquí a punt.
0: Cada dia més d'hora, Eloi, tu.
3: Home, sí, jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
1: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
3: Home, per favor, no en tinguis cap dubte.
1: Que tingui tothom
3: enganxat amb la Dada Maria. Per la meva intervenció.
1: Però què ve primer, la teva intervenció o la Dada Maria?
3: La Dada Maria, la Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar el temps.
1: Oh, molt bé. Que, per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
3: De veritat.
1: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant, Maria, què?
3: Tinc molt curiositat per saber quina.
0: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, Alvise Pérez, que ho celebrava així.
4: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
0: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé.
0: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets amb IA. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha un allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto...
3: Això serà complicat.
1: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
0: Amb la Ruperta.
1: A veure, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
0: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
1: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
0: Exacte. Jo ara deixo publicar un llibre, però em posen un límit.
1: Doncs jo dic que 5.
5: Mira, no, he dit 5, però direm 3.
1: Marta Viana diu 3...
0: Jo 10.
1: Lara diu 10. Cordomí.
3: Jo dic 1.
1: És que la pregunta és...
3: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
1: Oh, escolta'm, però coneixent a Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià. Macià Closes diu 4. Avui, diguem que tenim, hi ha un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
0: No té cap sentit,
1: dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
0: Eloi Cordomí!
3: Uau!
1: Oh! Yeah! Wow!
0: Són dos, però vam quedar que guanyava el que s'aproximava més, per això que estigui empat. Mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir, digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia, o sigui, tu imagina't. Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veiem que hi ha molta gent que fa llibres com xurros, amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana, però clar, si tu comptes, això són 100 llibres
1: imagina't,
0: a l'any.
1: Imagina't.
0: Qui pot crear 100 llibres a l'any?
1: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
3: Què et sembla? Aquí anem apuntant maneres ja, eh?
1: Sí, veig que jo porto una ratxa bastant horrorosa, la Dada Maria, m'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
5: No, home, no.
1: És que no em foto ni una lloc, de veritat.
0: L'Eloi en porta 2, tinc el recompte.
1: Ah, tens recompte,
0: mira,
1: eh?
0: Mira, Lara, 8. Marta, 7.
5: Ui!
0: Canalia, 5. Macià, 4. Eloi, 2. Bueno. I després els artistes convidats
1: que
0: he tingut.
1: Ens enllacen últimament.
0: No sé què
1: li deu estar passant. Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
0: Fins ara.
1: Fins ara. a 6:15 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui als matiners tenim un val per 2 persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i, vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont, al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas saludar-nos, 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ara sí, 13 minuts, 6:00 del matí. A partir de 6:00 engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar 6:45 des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem Àgora esportiva també, que el Barça va guanyar, és necessari, tele i sèries. I atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
1: Home, alguna jerarquia és el món animal, hi ha d'haver, no?
6: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim, no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha el món animal, ja t'ho avanço.
1: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de 6:00. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiere llamar ya más, ¿por qué me llamo usted a mí?
9: Ja hi tornem a ser.
10: 11a temporada del Tot Costa.
11: ¿Por qué? ¿Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si son muy simpáticos, no sé.
7: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
13: No.
12: Welcome to the best hour of the day. It's 4:00. This is Francesc Garriga.
14: It's the moment to believe in the project.
12: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
14: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, què, quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
2: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí. Una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
2: Em va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
2: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet, potser en alguns llocs de l'interior, perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia de sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns núvolets que al migdia poden aparèixer al litoral i prelitoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir, en general les màximes de 24 a 26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis. Canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem doncs aquestes bones temperatures, perquè com ens acabes de dir, al cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
2: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va, gaudeix-les.
1: Ho gaudirem. Una abraçada, Eloi.
2: Fins ara.
1: Fins demà. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, Regalar Teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, tal, Marc? Com estàs, molt bé,
3: molt
1: i tu?
3: Bé. Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
3: Doncs mira, de Tiana.
1: Des de Tiana.
3: Correcte.
1: Tan bonica la població de Tiana.
3: Molt bé, sí, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
3: Exacte, el casino, el casal...
1: El casal, tot, és una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
3: Doncs mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina, de què treballes?
3: Doncs porteu una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé, i fins a quina hora tens previst treballar?
3: Doncs a les dues i quart, com a molt, ja pleguem i cap a casa.
1: Bé, un bon horari, no, suposo, Marc?
3: Sí, perquè si vaig al crossfit al migdia i després ja buscar els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
3: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, t'envio una abraçada.
3: Ojalà. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu.
3: Ja,
1: adéu. Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
4: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint, que això és meravellós, no? T'ho dius, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
4: Sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
4: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
5: Bon dia.
1: Va bé el matí?
5: Va bé. Ja acabada, ja va.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
5: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
5: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
5: Adéu,
1: bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, als propers minuts, ell és el protagonista dels matiners, Bruno Mars.

0: Els més matiners.
1: On mai sou, el ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès, després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Urbus, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que, a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. Au, que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: A l'1.
1: El número 1, doncs mira, el Marc de Tiana. Se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller de Presidència, l'Albert Dalmau, també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara amb els trens i també per amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència de quilòmetres.
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si no estaríem aguantant... Exacte. Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
1: De Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah, això sempre.
3: És una aventura.
1: Això sempre.
3: Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins
1: ara. Que vagi bé l'aventura, Ostrell. Bon programa. L'actualitat arrenca ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà, com sempre, per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Bon dimecres. Adéu, matiners.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català fa bum-bum. Però el que fa en bas, xaun-xaun.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
5: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
3: Venga.
5: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: combat de cançons que ens han de parlar de la sort. Comencem, Laia, et toca a tu, arrenca.
1: Doncs mira, penso que aquesta setmana que estem una mica de dol per l'adéu definitiu del Cas Grasses, no es pot començar de cap altra manera. Comença.

0: és tan bonic. Hem vist tant vídeos de gent plorant amb aquesta cançó aquests dies dels estadis, no?
1: Sí, sí.
0: A més, ells van ser molt encertats, trobo, d'acabar, deixar aquesta pel final, perquè és que era molt bonic. Ja sé que començo dalt de tot, però és que avui no vull perdre.
2: Fas bé de posar oques, Laia, perquè l'última setmana no ho ha fet ningú. Gràcies. Jo començo amb una cantant que no ha tingut gaire bona sort, és la Britney Spears.

0: us he posat Lucky, de la Britney Spears, perquè l'any 2000, el seu segon disc, Oops, I Did It Again, i en el seu moment més àgil, la princesa del pop publicava aquesta cançó que sentim, que es diu així, Lucky, on la Britney parlava de la sort d'algú que, malgrat tenir-ho tot, se sent absolutament sola i desemparada. Realment semblava una cançó autobiogràfica.
1: Mira, m'agrada que parlis de no tenir sort, perquè a vegades, davant d'una situació, això, de mala sort, s'hi contraposa una bona sort, la de tenir precisament algú que t'ajudi a tirar endavant.

0: És efectivament sort que sou aquí, dels Amics de les Arts, i que aquí també hi havia la Fúmiga. Justament parlaven d'això, de la importància de tenir amics, de tenir cercle, de tenir una mica de matalàs, que vinguin al rescat quan hi ha coses doncs, que van maldades. Sort que sou aquí, que assenyaleu el nou camí. Que bonics que són.
1: Jo poso una mica de rumba amb la pegatina.

0: Laia, jo no sé si guanyarà el combat, però guanya qui fa ballar la Mariví i l'estic fent ballar jo, saps què vull dir? Amb el seu característic bombo negres, els de Montcada i Reixac ens deixaven fa 4 anys aquesta cançó en la que reclamaven justament això, tenir un cop de sort, el que vindria a ser una sort esdevinguda en un moment sobtat imprevist, però que et fa capgirar cap a bé un rumb complicat o erràtic. Has vist que bé que parlo, Laia?
1: Parles molt bé, però tu et senyeixes una mica a la paraula sort, sense tenir presents que, si n'agafem un bon sinònim, trobarem una cançó de les que més ho peten, precisament aquí a ICAT ara mateix, afortunada, de l'abril.

0: tampoc balles amb aquesta?
1: Aquesta m'agrada, aquesta m'agrada bastant.
0: És que quina veu que té l'Abril, eh? Sí. Aquesta cançó és de l'any passat, quan va treure el disc Instruccions per estimar una cirera, que de fet era el seu primer àlbum, eh? És una versió de la icònica cançó Lucky, de Lucky Twice, i combina l'essència nostàlgica dels anys 2000 amb un aire, això sí, renovat.
1: Mira, parlant de cançons que normalment punxem aquí al programa, La meva sort de ginestar. La meva...

0: m'agrada, eh?
1: M'encanta aquesta cançó.
0: I és que com ens canten en Pau i la Júlia, estimar-se ho mateix és la millor de les sorts que es poden tenir. Decidir el que sigui amb confiança i sense por és el que farà que tot vagi bé. A la fi, com ha d'anar? Quanta raó tenen els gines tant aquesta cançó i que bé que peta, a més.
1: Sí, doncs mira, jo no volia acabar el combat desaprofitant l'oportunitat de punxar una cançó del Miqui Núñez, perquè això de veure'l a la travessa amb Raquel Sanz m'està agradant. Això sí, és en castellà. Es diu Suerte.

0: És que és maco el Miqui Núñez, però vull dir, es fa estimar. Saps què vull dir? Aquí també canta amb en Carlos Sandnes i parlen això de la sort de conèixer algú amb qui encaixar. La cançó no és nova, però trobo que això es deixa sentir. I aviam, és així mainstream, no? Vull dir, aviam si em voteu amb una cançó així que agradaria a tothom. Una mica això, Miqui Núñez.
1: Bueno, escolta, vols cançons que facin ballar de veritat?
0: També.
1: Va, funky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Ai, que crec que aquesta em farà guanyar, Laia.
0: Ai, no, mi, aquesta no m'agrada, eh?
1: Com que no t'agrada?
0: No.
2: Expliquis. Per favor.
0: Oh. Ai, mira, que vols expliquis?
1: Mira, mira, mira, mira. Està mig país ballant ara mateix amb aquesta cançó de Daft Punk, funky, disco electrònica. Té de tot aquest tema dels Daft Punk en col·laboració amb Nile Rodgers i amb Pharrell Williams. Publicat l'any 2013, el Get Lucky és tot un homenatge a la música disco dels 70 i 80, que a més ens parla de viure la vida, de sortir de festa, a veure si tenim sort, saps què vull dir? A veure si lliguem.
0: Ja, ja, ja.
1: Tenir sort a vegades, eh?

0: Serú, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara, tipus de cançons, no tant tipus, sinó temàtiques.
2: Cançons que parlen.
1: Avui, bandolers.
3: Quan arriba el mes d'octubre a la vila del Cuber, a tots els carrers i places veuràs que hi ha molta gent.
1: Bé, per cert, ara que parlem del Cuber, ens escriu un oient, l'Edel, sé que és de Reus perquè anava amb mi a la facultat.
2: Sí, crec que me la vaig trobar, la fira dels bandolers del Cuber. Doncs bé, jo no coneixia aquesta fira, era el primer cop a la vida que hi anava, i em va agradar moltíssim. M'esperava una cosa molt més cutre, en contra dels meus propis prejudicis, i de cop i volta era un cap de setmana amb moltíssimes activitats, fins i tot solapades, imagina't, pel que és el Cuber, que diguessis, wow, bueno, ni que hi hagués tanta gent com perquè ens poguéssim anar repartint per tres places diferents. Doncs, bueno, ells, igualment, ambició a tope i alta flipamenta, perquè feien com tres concerts simultanis el dissabte a la nit, que és quan jo hi vaig arribar. I llavors em van fer entrar una mica en tota la trama dels bandolers, que és veritat que és un referent que tenim a Catalunya del segle XVI-XVII molt potent, però que no acabem d'entendre quin paper tenien ni què feien, i en canvi forma part del nostre imaginari, no? Sobre

0: vaig adonar que no, que al final el bandolerisme estava tot arreu de Catalunya, sobretot a les zones boscoses, com les muntanyes de Prades, tal, i que una mica a cada lloc es van fer seu... Es van fer una identitat diferent, perquè la història dels dos bàndols de bandolers d'Alcover és una mica la típica història de burgesos i pobres quinquis, entre cometes.
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors hi havia bandolers bons, entre cometes, que eren els que realment anaven com contra els rics, i bandolers a sou dels rics.
2: Una mica el Robin Hood, no? Exacte.
0: Bueno, sí, però n'hi ha que no eren Robin Hood.
2: Sí, no, no,
0: n'hi ha
2: clar,
0: que eren sicaris per,
2: sí, sí, sí,
0: pels
2: sí,
0: rics.
2: Totalment.
1: Al final, el bandolerisme entenc que és una manera d'atacar. Llavors tu pots tenir una ideologia associada o no i una persona que et pagui o no, diguéssim. No? O sigui, el bandolerisme és la manera de fer. No,
0: sí, sí,
1: no,
0: i que al final és una manera que hem romantitzat i que és altíssima delinqüència. Després tenim aquí tots dient, bueno, clar, és que ara de cop i volta hi ha molta inseguretat, als carrers de les ciutats de Catalunya.
2: No, abans no.
0: Abans anaves pel bosc tranquil·líssim, amb els bandolers per allà.
2: Tu vés amb una carreta per un camí, que ja saps què et passarà. Sota un pont...
1: Si es dona en un bosc.
2: Exacte. Què et pot passar?
0: Més bandolerisme, les cançons de Lil Dami.

0: ensenyo el meu trabuc, el veuràs dur com un roure.
1: Apunta Wolfgang Evers, sisplau. L'he posat només per això.
0: La tenia desubicada, aquesta cançó.
1: I després he trobat una altra cançó que parla de bandolers i que jo no la tenia gens ubicada.
0: Un moment.
1: Sí, col·labo Oques Grasses.
0: Oques aquí participarà en això, eh? Molt bé, molt bé.
1: Clar, és que Oques abans d'omplir 4 estadis feia coses normals, com col·laborar amb altres artistes catalans que no vam veure en cap moment a l'estadi d'Oques Grasses. Doncs vaig trobar que la Marina Rosell parlava dels bandolers en una cançó que es diu Cançó del Lladre. Llavors pensava, però la Cançó del Lladre és la del Clavell Moranet, que també va popularitzar a Joan Garriga, la trobo fumfú. Però, clar, com que és una cançó de tradició oral, és a dir, que no és una cançó que tingui una autoria concreta, bueno, almenys que jo sàpiga, i que la lletra va canviant segons qui la canta, la Marina va cantar-ne una cançó que parlava de bandolers.

0: Aviam, al final el bandoler era un lladre. Per tant, la cançó del lladre...
1: Té sentit.
0: Sí, sí, tot té sentit. Però mira, m'ha agradat aquesta curiositat. Que sapigueu que existeix una versió de la cançó del lladre, la Marina Rossell, que parla de bandolers. I també qui parlava de bandolers les seves lletres era Lluís Llach.
2: Era el segle XIX i amb el nom de Joan Serra es coneix un bandoler per tothom.
3: Aquesta és la que canvia de veu, oi?
0: Sí.
3: Brutal.
4: Diu l'Edel que són molt guais els teus amics de la glosa càustica.
0: Sí,
1: són molt guais els de glosa càustica.
0: Sí, sí. Espero que els seguiu amb més
3: mira,
0: bolos.
3: Ha canviat de veu, ja, en Llach.
5: Tinc dos fills.
3: Ah, no, que no és en Llach. Aquí feia tot una versió al costat d'en...
1: En Feliu Ventura, potser?
3: Feliu Ventura, pot
1: va
3: ser.
1: Va fer una gira,
3: sí,
1: tota una gira.
3: molt xula, aquesta cançó d'en Llach, eh?
1: És guapíssima, aquesta cançó.
0: El que trobo faltant en tot el món dels bandolers, evidentment, és una mica de...
3: Bandoleres?
0: Bandoleres,
1: sí,
0: exacte.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí, sí.
0: Segurament n'hi havia, segurament són desconegudes, no s'han estudiat prou i no formen part del nostre imaginari, com tantes altres professions, oficis i llegendes de Catalunya. Però és veritat que em va agradar molt de la Fira del Bandoler d'Alcover, que hi havia una banda d'aquestes que va tocant pel carrer, que una de les cançons que més èxit feia era aquesta.

0: que és guapa aquesta cançó.
1: Sí, i és una cançó que sense parlar de bandolerisme pot entrar molt en aquest context, no? En aquesta història, i també donar-se un paper a les dones, encara que fos de taverneres, com en altres moments històrics del país i imaginari cultural, com les tavernes dels pescadors.
0: Exacte, i és que t'anava a dir que potser s'havia de ser més dura com a tavernera que no pas com a bandoler, eh?
1: Totalment.
0: Per lidiar amb tota aquesta colla.
1: Mira, doncs justament ara m'esteu fent pensar que vaig a veure una obra de teatre a Igualada a l'Ateneu fa una setmana, de la Laura Aubert, que es diu Els Pirates, que va tot d'una tavernera que ha de ser molt dura.
0: És que, clar.
1: És un monòleg seu que jo vaig flipar. Bueno, ara perdoneu perquè m'han anat per un altre lloc, però sí, és una obra que dura una hora i mitja. Tota la trama és ella mateixa fent de personatges diferents.
2: Que guai!

0: còmics i musicals i pirates i taverneres i històries, i jo vaig flipar de l'exercici físic que devia ser estar una hora i mitja fent aquesta obra. Busqueu-la, ara està Igualada, suposo que deu rodar per diversos teatres de Catalunya.
1: Superpotent, l'Aura Obert.
2: No deu ser Els Oblidats? Perquè Els Pirates és
0: no,
2: la
0: doncs
2: companyia.
0: Sí que deu ser Els Oblidats. Els Oblidats. Els Pirates és la companyia.
1: Doncs la busquem, Els Oblidats, amb l'Aura Obert.
0: Vaig flipar, de veritat, o sigui, no m'ho esperava gens. Doncs això, seguim amb les taverneres, que també tenen molt a veure, jo penso, amb tots aquests contextos.
3: I mentre li canta una venera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits i esclou una rialla.
4: A veure, però l'última vegada que vas ser aquí no ens criticaves les havaneres?
0: Bueno, una cosa no treu l'altra. Vaig dir, la gent de seguir escoltant però sabent d'on venen, ah, que va, és d'un exercici brutal de colonització.
1: El que es diu una escolta crítica.
4: Exactament. Molt bé.
0: Tio, avui no paro de dir fake news. He dit que havia anat a l'Ateneu d'Igualada i havia anat al Teatre l'Aurora. Bueno, no passa res.
1: Tranquil·la, mira, qui vulgui veure Els Oblidats dels Pirates amb la Laura Obert, els teniu del 31 de març al 25 d'abril al Teatre Maldà. Per tant, ja ho sabeu.
4: Una mica,
1: sí, això serà a la segona, a la de primavera.
2: T'has saltat tots els pobles fora de la capital.
1: És que he trobat això, és el que he trobat.
0: Molt bé. I per últim, doncs va, la troba Kung Fu, que també té la Balada Bandolera. La banda

0: cap.
1: Que diumenge, dia 11, els Ovelles tenien a punt la seva versió de El cant de la senyera. L'han fet amb l'Orfeo Català, també.
2: Mira com sona, mira.

0: no, no, de fet, ni una nota correcta.
1: Pell de gallina.
2: Però és un sampler o els han portat tots a cantar?
1: No, ja? No, no. Sí, han portat tot l'Orfeo a cantar, eh?

0: pet, això, no?
1: És guapíssim, això, eh?
0: A més, molt guapo, eh?
2: Fa 130 anys de l'original de Lluís Millet i ara han fet aquesta versió per commemorar l'aniversari.
0: Ja ho sentiu, eh? Compta amb els arranjaments de l'Arnau Tordera, aquesta reinterpretació on s'incorporen la contundència, la fantasia tímbrica del grup d'Osona, que ja s'havia atrevit anteriorment amb altres versions, eh? L'Aia ben roqueres de temes clàssics com El Segador, El Rosó...
1: Sí, o la de la Moreneta, no?
0: El Virolai, la Santa ara, Espina...
1: Sí,
0: de fet,
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Primera col·laboració entre Obeses i l'Orfeo Català és el preludi, atenció, d'un projecte conjunt que sembla que acabarà l'any que ve.
1: Molt bé.
0: És a dir, tindrem més col·laboracions d'aquestes. La iniciativa neix amb la voluntat d'acostar les dues formacions i reunir públics de diferents sensibilitats.

0: avui en què et fixem, Laia? Quin és el punt de partida?
1: Doncs mira, avui us vull parlar dels més de 30 grans premis de loteria que han repartit a l'administració de loteria de Sort, al Pallars.
0: Això es resol ràpid, no? Però bueno, si vols, el misteri d'aquesta...
1: Sí, no és cap misteri,
2: no,
1: però...
2: Que més que cap altre, no? Ràpid.
1: Exacte, és que per molt que pugui semblar que era una administració predestinada a la fortuna, de fet, només cal mirar el nom del poble, Sort, he investigat una mica i sembla que, com diu en Roger, no hi ha res de màgic ni d'aleatori, o almenys no tant com alguns tenen fe en atribuir-li.
0: Sí, fe d'agafar el vehicle i cap a la muntanya...
1: Sí, cues que donen la volta a la carretera.
2: Encara tant, sí?
1: Jo crec que ha anat una mica a menys, però bàsicament perquè pots comprar per internet, no. Clar. Tant perquè puguis, perquè la gent no hi tingui fe. Sí que és veritat que durant molts anys aquesta administració de loteria de Sort ha liderat les vendes a tot l'estat, malgrat trobar-se en un municipi que, si bé és turístic, no arriba als 3.000 habitants i es troba força allunyat de qualsevol gran ciutat. Però aquí ja hi trobem una de les raons de l'èxit. Va ser de les primeres administracions de loteria en començar a vendre dècims per internet. No és un cas aïllat. De fet, si us fixeu en la botiga d'esports de muntanya Barrabés, a Benasque, no sé si la coneixeu, també ha construït un petit imperi, i és perquè són els comerços de llocs de muntanya i de turisme estacional que necessiten acostar-se als clients quan aquests no estan de vacances, i per tant, quan apareixen els primers comerços online, ells són els que hi van de cap i veuen més possibilitats, i moltes vegades doncs els ha sortit més o menys bé, perquè, clar, una botiga online, muntar-la ara o muntar-la als principis de les botigues online, doncs no té res a veure. No?
0: Llavors, entenc que el llibre que va publicar l'amo d'aquesta, de la burbixa d'or, de Sort, en el llibre de com fer-se ric, ho explicava això o ho explicava allò de com cultivar la teva sort?
1: Perquè doncs crec no que... sé, perquè no l'he llegit.
0: Ah, és que era un llibre sobre com tenir sort,
1: Sí, sí, sí. Mira, de fet, la pregunta que potser ell respon és aquesta, com s'ho han fet per guanyar tres grossos de la Loteria de Nadal, dos primers premis del sorteig del nen. Doncs mireu, una mica són faves comptades, això que deia en Roger. El que costa és arrencar, fer-se un nom, perquè en el fons és pura estadística, és a dir, haver cantat un premi una vegada no et dona ni una probabilitat ni més ni menys de tornar-ho a fer en un futur. L'únic que et dona més probabilitat és si en compres més. Si en compres més, tens més opcions de guanyar. Això sí que és així. Tampoc no hi influeix el ritual de fregar els dècims pel nas o pel pal de l'escombra de la bruixa que hi ha a l'entrada del local. Això està provat que no té cap efecte.
0: Jo faig al Pirineu.
1: I a partir del primer premi del nen de l'any 94, què van fer els de Sort? Doncs van començar a jugar al màrqueting, i a finals de la dècada ja tenien pàgina web pròpia. Que quin màrqueting? Doncs mira, en Xavier Gabriel l'amo va transformar la compra de loteria en un producte de màrqueting, de merchandatge. Va associar la marca a la diversió, al turisme Sort, a la mitologia de les bruixes, a la superstició, i vinga, vés-hi afegint conceptes. I és clar, amb tantes vendes, doncs li han anat tocant molts premis. Però és clar, és que ha arribat a vendre més de 13.000 números diferents en un sol sorteig. Si tu jugues amb 13.000 números, doncs tens més probabilitats doncs que et toqui. La concentració de premis s'explica perquè juguen molt més volum que el 99% de la resta d'administracions del país. És a dir, la superstició atreu més clients, i com més clients, més números premiats. Això és així de fàcil.
3: Els experts, ICAT.

0: eren justificats aquests facepalms que et feies tot recordant el superconcert, macroconcert dels Oques que vas anar divendres a l'Estadi Olímpic?
1: Espero que sí, no ho sé. No, a veure, ho estic fent molt gros i no n'hi ha per tant. Simplement vaig dir una cosa que em sembla una mica contra de l'opinió pública, que tothom està molt emocionat amb els comiat d'Oques Grasses i tal.
2: A Twitter hi ha molt de hate, també,
1: I clar, jo he de dir que jo no vaig gaudir del concert d'Oques Grasses.
3: Ostres, no gaudir és molt gruixut,
1: Ja sabia que em passaria, aviam. És que anar a l'Estadi Olímpic ja d'entrada, quin puto agòbio i quin pal, en general. O sigui, has d'anar per un motiu que et faci moltíssima il·lusió. Jo no dic que no em fes il·lusió, o que gràcies ha estat un dels grups de la meva vida, com de tanta altra gent. No vaig gaudir del concert d'Oques Grasses perquè estava fora de context. I per mi el context ho és tot. Què vols que et digui? O sigui, és com si tu et fots un arròs al mig d'un gimnàs. No té cap sentit.
0: Arròs.
1: Per tant, comencem una mica a analitzar...
3: És que té raó la punyetira.
1: El motiu del meu malestar.
2: Va, som-hi.

0: puc emocionar ja només estant aquí a ICAT un dimarts a les 9:13 del matí escoltant aquesta cançó si estic una mica tova i premenstrual. Per tant, no necessito estar en un estadi olímpic ple de 40.000 persones per poder-me emocionar amb la seva música, i això crec que té moltíssim mèrit. O sigui, a mi l'únic que podia emocionar-me allà eren els meus propis records i veure les meves amigues cantant aquestes cançons. Que és una cosa que pots fer perfectament un dia que punxa la DJ Trapella a la festa major del teu poble, no? O que, ja et dic, que t'agafa una mica tova tornant amb taxi d'un casament. És que és així. Llavors, són tan bons que la seva música ja no els pertany a ells. La seva música és de les persones que se l'han fet seva. I sentir-la et pot emocionar en qualsevol altre lloc i moment perquè et connecta amb la nostàlgia i amb la identitat, que és una cosa potentíssima de la que no se'ls pot treure el mèrit, no? Clar, omplir 4 estadis olímpics desitjant que allò fos una festa major del 2016, músics inclosos...
1: Era molt complicat.
0: Potser no és l'èxit que et penses que és, o no, potser no és el tipus d'èxit que et penses que és. És un altre tipus, que també té moltíssim mèrit. O sigui, jo trobo que a nivell emocional, a l'hora de fer un espectacle en directe, deu ser tan putada que no vingui ningú, que no venguis cap entrada, com que me'n venguis tantes que realment desbordis l'aforament i que estiguis com en un estadi amb 40.000 persones, no? Però clar, en un cas et fots ric i en l'altre et mors de gana, aquesta és la gran diferència. Llavors, clar, aquí és on apareix aquesta cosa aspiracional americana en què tot està justificat si t'estàs forrant, encara que allò no tingui del tot sentit per tu. L'Albert Lloreta fa un temps feia un tuit que jo hi penso molt sovint, que és: els catalans ens hem coachelitzat en lloc de patomitzar-nos, que és el que havíem de fer, no? I crec que aquest és un dels màxims exemples que se m'acut ara mateix. Per què? Perquè és que el propi Josep Montero estava fent nostàlgia d'ell mateix amb el cavall estable, com intentant animar la gent que estava allà el 2013-2014 dient: nois, com si fos una festa major! Escolta'm, no té res a veure amb una festa major, això. Estic fotent aquí el meu
1: monòleg. No, és que ho va repetir escoltant dues o tres vegades. Va, intentem reproduir allò.
0: És que el primer nostàlgic era ell.
1: Clar.
0: Ell no tenia cap ganes d'estar allà. Ell volia estar a la festa major de Taradell del 2014. És així. I llavors, crec que dir això no és ni fer-nos petits, ni autodiar-nos, ni aquestes merdes que ens diem massa sovint, sinó que és entendre que la puta gràcia de tenir una cultura pròpia tan rica com la nostra és cuidar-la en el seu context, no intentar posar-la en un estadi ni en una tanca publicitària. Jo em moria de pena amb el Montero tot el concert dient això de la festa major. Vinga, com si fos una festa major. No hi ha res més allunyat d'una festa major que un estadi amb 40.000 persones bevent birres a 12 euros.
2: Era una mica festa major.
0: No, era una puta merda festa major.
1: Volia ser-ho. La pregunta és, si hagués hagut de fer, per exemple, Salas Apolo, per intentar estar més a prop del públic, n'hagués hagut de fer 15.000.
3: S'estaria
1: acomiadant fins al 2029.
3: També, si no, és com si dius que els catalans no podem fer coses grans perquè ens hem de senyir a fer festes majors. I crec que també tenim dret a intentar a fer-nos el Bruce Springsteen, encara que naturalment no ens hi sentim còmodes perquè no som Bruce Springsteen, diguéssim, no? Però també potser ho has de provar i has de veure, mira, doncs estem més acostumats a fer festes majors i se'ns dona millor.
0: No, a veure, està guai que algú provi, però és això, no? O sigui, el fort és que tots tancàvem els ulls i ens venia aquell estiu en què vam seguir oques per 15 pobles diferents, vam fer amics nous, vam descobrir cultura popular, vam fer botellón i vam com convertir les seves cançons en la banda sonora de la nostra joventut. I jo trobo que això és realment fer èxit en aquest país concret, com han fet tants altres abans i tant de bo facin molts més després. O sigui, que cada generació tingui com les seves oques del 2016, que és el que ens farà invencibles com a catalans, que no rebentem un estadi al cap de 10 anys per acomiadar-nos d'algú perquè l'hem fet morir d'èxit, no? No, sí, el que passa és que, clar, és el que dèiem ara, no? El que deia la Laia, girar per festes majors no et fa milionari.
3: I no té glamour, hi ha un públic que sempre et considera menor si tu només fas festes majors.
0: Però és que el glamour és un constructe social. Vull dir,
3: està clar, però nosaltres també tenim dret a que ens diguin des de fora: hòstia, que bé que ho feu. I si tu fas festes majors,
1: però,
3: diran,
1: clar,
3: sempre
1: cal,
3: seràs la segona.
1: És necessari?
3: Bueno, si tu vols ser algú també fora d'aquí i tenir un reconeixement fora d'aquí, potser has de demostrar que pots fer aquestes
1: coses.
3: Però
1: vols
3: coses,
1: dir que el Montero i Oques no crec que volguessin ser coneguts
0: aquí,
1: fora d'aquí.
0: Aquí vaig ara, que jo crec que no volen. O sigui, ells tampoc volien ser unes estrelles mundials.
1: Aquí està.
3: Amb això, sobretot.
0: Et diria.
1: O sigui, els hi ha sobrevingut l'èxit una
0: mica. Per tant,
1: mica, no,
0: tornem a la mare dels ous, que és: has mort d'èxit i, a més, hi ha una qüestió cultural d'aquest país molt greu que tenim, que és que si tu et vols forrar, has de sortir del circuit propi del país, crec. Vull dir, has de fer-ho com molt més gran del que realment he sentit fer-ho.
3: Però també quan s'acomiaden altres grups i no ho fan d'aquesta manera, tothom diu, home, els oques sí que s'han acomiadat bé, que han fet que tothom hi pugui anar.
0: Mira, això és mentida, perquè a més tenim un grup, ara mateix, els Països Catalans, en actiu, acomiadant-se com està fent de puta mare, que és la Fúmiga.
3: La Fúmiga, estem d'acord.
0: És que vull dir, tenim un exemple claríssim ara mateix. Ells han anat omplint sales no petites de tots els Països Catalans durant un any i mig. I clar que costa molt més a nivell d'esforç físic i sacrifici emocional i que econòmicament segur que no s'estan forrant, ja us ho dic ara, però joder, és que tinc la sensació que cada cop que algú ha anat a un concert de comiat de la Fúmiga ha sortit d'allà profundament emocionat.
1: És a dir, veus molt més coherent la forma de marxar de la Fúmiga que d'Oques.
3: Tampoc són els mateixos volums, potser, és que no ho sabem.
0: No,
3: és
0: segur que no, però ho veig més coherent com amb també la seva manera de fer històrica, no? Bueno, no sé. A mi em sembla que Oques tampoc ho han pogut triar gaire i em sembla una mica irònic que el 2019 el disc Fans del Sol ja van treure una cançó que es deia Cresta, que era com premonitòria, en què criticaven justament tenir aquesta magnitud d'èxit.
1: Hòstia. Ei, tu...

0: Marta diu, a mi em feia mandra també anar a l'estadi olímpic, com tu, Laura, a veure els oques, justament perquè l'últim record que en tenia era un concert de festa major a Andorra el 2022 i em vaig dir a mi mateixa, ja no serà el mateix. I diu, i a sobre paga i tot, i el...
1: Doncs no calia que hi anéssiu també una mica, és a dir...
0: S'ha trencat la frase aquí, no ho he entès.
1: Al final, jo crec que tothom està d'acord en que segurament no és tan xulo com veure'ls en una festa major, que és la seva essència, però et penso, i per què no ho podem fer també? Fem-ho, no serà tan guai com quan ho teníem als festes majors, però també si ve als estrangers i ho fan, també hem de ser capaços de fer-ho.
2: Jo no veig la necessitat.
0: Bé, la Marta, que m'he quedat a mitges, és que la gent xerrava molt i tota l'estona, i el Salves, com la Laia, i diu, és un concert de comiat en un macroestadi, no s'ha de buscar el mateix.
1: Clar.
2: Ells deien en aquesta cresta, hi ha marge per flipar-se i sentir-se especial, però no ens calen estrelles aquí baix. Si al final les tonteries acaben sent importants, si està millor aspirant ser un gos corrent pels camps. És que clar, crec que també s'ha de ser una pasta molt concreta per voler fer-se tan famós i gaudir realment d'aquesta popularitat i de desbordar un estadi. I penso, no ho he parlat amb ells, i no tinc la realitat de l'assumpte. Potser de cop et les plantarien aquí l'estudi dedicat i et dirien tot el contrari, però jo crec que Oques Grasses no era aquest estil de diva que li encanta.
1: Això estem totalment d'acord.
2: Només els mitjans sabem el que costava aconseguir una decla d'Oques Grasses, que era més fàcil aconseguir parlar amb el Leo Messi que amb el Josep Montero.
1: Sí.
2: Vull dir, però no per un tema de que se sentís totalment sobrat i de no necessitar això, que també, sinó de que no crec que gaudissin d'aquest nivell de popularitat. O sigui, hi ha un tipus d'artista que li agrada més anar a podcast que fer música. I aquest no era Oques Grasses. Vull dir, Oques Grasses volien tocar a Sant Miquel de Balenyà un diumenge de tardor i que hi hagués 50 persones. Llavors...
3: Però, per exemple, Lluís Llach en el seu moment també va fer el Camp Nou. I no se la... No sé. Voleu dir que se la va menys tenir en aquell moment per fer-ho? O se'l va criticar la forma com sonava al Camp Nou en el moment en què ho va fer? Jo crec que va ser una fita. S'ha aconseguit aquesta fita i després va seguir tocant de la manera que ho feia ell, en llocs més propers.
1: Les fites també són importants.
2: Sí, estan bé per marcar un sostre, perquè després la resta que venim darrere puguem viure tranquil·líssims sent molt més dolents que aquesta penya, no? Però crec que és una obvietat que... crec que es gaudeix molt més estant a la mitja taula que sent els millors. O sigui, ser els millors està sobrevalorat. Fa patir moltíssim.
1: Ara jo parlo, però a nivell de país. És a dir, tu pots explicar-te com a país, ja sé que no ho necessitem nosaltres, però a vegades està bé que des de fora puguis dir, doncs mira, nosaltres tenim grups que canten en català i que omplen 4 estadis olímpics. Perquè això potser hi ha molta gent d'altres llocs, o fins tot aquí mateix, que pensaven abans que ho fessin els grosses, els Oques, que mai cap grup en català podria fer això. Doncs mira, som capaços de fer-ho i cap problema.
2: Però quina necessitat tenim de demostrar-ho? És que a mi me la pela, ja ho sé que som capaços de fer-ho.
1: Perquè estem com amenaçats en general. Aleshores, jo crec que qualsevol acte reivindicatiu doncs passa per aquí. I, són coses diferents de la qualitat musical i de tot això. Són aquestes fites que com a país crec que ens fan país normal. Més enllà de que això sigui l'experiència millor amb els Oques.
2: Jo no vull ser un país normal, jo vull ser el meu país.
3: Ja, jo crec que tu també el que et sap greu és que hagis estat a més a més al comiat. És a dir, si haguéssim fet això puntualment, potser...
1: També
3: després s'haguessin acomiadat d'una forma més propera al seu públic.
1: També es va criticar molt el comiat de Zoo i tampoc no va ser ni amb estadis olímpics ni amb gira de festes majors. Van ser 3 concerts escadussers i au, adéu. Vull dir que és molt difícil acomiadar-se bé,
2: Sí, no. Si tenia un repte majúscul que jo no sé pas com l'hagués fet. Jo no tinc la solució a tot això, després d'aquesta disquisició que estic fent. Simplement dic que fem grans titulars de, que bé, 4 estadis olímpics, i a mi no em sembla l'èxit que s'està venent que és. Jo l'últim concert d'Oques Grasses que vaig xalar de veritat, com aquesta nostra oient, va ser el 2019, a la plaça de Pop i de Parafolls, que és una festa major d'aquestes que no li importa a ningú, sincerament, i els vam portar una balena d'aquestes inflables de plàstic perquè era l'any dels Fans del Sol, anàvem fatal pels terres... No sé, jo crec que és com els records que tothom té d'Oques Grasses i el que tothom volia reviure, i evidentment era impossible reviure-ho a l'estadi olímpic. També fa molta gràcia aquest titular que hem fet molts mitjans, de han marxat i ara què? Doncs ara d'en Peralbo i el Comboi, ara al·lèrgiques al pol·len, ara la Ludwig Van, ara Ginestà.
1: I tant, i amb això sí que hi ha més salut que mai.
2: Pugui trobar els seus Oques Grasses a la cresta de les festes majors pels segles dels segles. Jo penso que això fa molt més gran al país dia a dia que no omplir 4 estadis olímpics un cop cada 10 anys, que és el que sembla que vulguem ser.
1: Sí, amb això totalment d'acord.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Hem de parlar de sèries, hem de parlar de Carrie.
2: Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
3: Hi, I'm Sue, by the way.
1: Recordeu que aquí ja vam celebrar els 50 anys de publicació del llibre de Stephen King, el seu primer llibre.
4: El seu primer llibre,
1: quan
4: sí, sí, sí.
1: Quan era un total desconegut, us vam regalar la nova traducció en català.
4: De males herbes,
1: sí,
4: no?
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. I, de fet, la traductora, la Míriam Cano, hi era ahir mateix a Sitges fent una trobada per parlar de Carrie.
4: Fantàstic.
1: I que, de fet, és el pòster d'aquesta edició
4: del
1: festival, però el que volem saber és la nova sèrie que ja està a Prime, que també van estrenar un o dos capítolets a Sitges. Tu ja has avançat uns quants capítols, ja?
4: No, jo l'he vista sense.
1: Uau, clar. Per això està aquí la Sílvia.
4: No, és que jo sóc molt fan de Stephen King, o sigui, cal començar per aquí. Clar, i sóc d'una generació, també. Ara ho comentàvem fora de micro, que les generacions més joves potser no coneixen ni la història de Carrie tan sols, no?
5: No.
4: És aquesta història d'una jove... sí, sí, pots parlar, Laia.
1: És la jove.
5: Que, però jo veig com dient, tu, jove... No, però és veritat que
4: jove,
5: també ho han dit per aquí l'Anna i l'Itza. Però també és veritat que com que la gent que estem una mica més allunyats del terror, doncs també és veritat que això et queda una mica més lluny.
1: Però també és una història d'adolescència, de coming of age, i també una forma, sí, terrorífica, però de mostrar el pas a l'edat adulta, que és la menstruació.
4: Totalment.
1: Per molt que sigui sanguinolenta, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: Però s'assagna, no?
4: És una de les escenes clau de la pel·lícula i també de la sèrie. O sigui, a mi m'ha semblat més que solvent, m'ha agradat. Expandeix l'univers de Carrie, l'adapta a l'època actual, respectant l'essència del llibre, però no en fa un remake, que és lo bo de tot això, no? Perquè, clar, hi ha aquesta nostàlgia dels 80 que ens porta a fer adaptació rere adaptació que són idèntiques a les pel·lis dels 80.
1: La sèrie nova en quin temps passa?
4: Ara?
1: A l'actualitat.
4: Sí,
1: sí.
4: No?
1: És a dir, hi ha mòbils, hi ha bullying per part del protagonista que el pateix.
4: Sí. Clar, clar, és que des de que es va publicar la novel·la el 74, la pel·li de Brian De Palma és del 76, home, l'assetjament escolar ha canviat molt, eh? I aquesta adaptació, doncs, parla clarament del ciberassetjament i de les xarxes socials com a punta de llança del que passa després, no? Això, per qui no sàpigui de què va Carrie. Ella és una noia, doncs, introvertida. Això també ho adapta diferent. Ella arriba a l'escola després d'haver estat criada a casa per la seva mare. O sigui, no sap res del món de fora de casa seva.
1: I obsessionada per la religió, que això sempre entra a les pel·lis d'horror.
4: Sí, sí, sí. No hi ha res pitjor que el terror religiós.
1: Sí, sí, sí.
4: És horrible. A mi me fa una por espectacular. Doncs ella aterra en una escola sense saber res de la vida, és una xavala cap a dins, diguéssim, i es troba en un món on les xarxes socials poden ser devastadores. L'escena de la menstruació és una passada, mòbils en mà.
1: Què
4: o sigui,
1: dius?
4: Home, clar.
1: És el primer capítol o tenim, el tenim més marge?
4: És el primer capítol.
1: Val, és important.
4: És el primer capítol. Sí, sí. I després, els dos últims capítols, amb l'escena del ball de graduació, que és la clàssica escena de la pel·lícula de Brian De Palma, que a tot fan del gènere de terror li ve al cap, si s'espeixa coberta de sang.
1: De porc o de...
4: Sí, és de porc, sí, sí, sí. Sí. I, doncs aquí també és brutal.
1: Dubte, tenint en compte, ja acabem, que són, no és una pel·li, sinó que és una minissèrie, 6 capítols, la cosa, per dir-li així, paranormal, arranca la finale o ja vas veient...
4: No. Arrenque... O sigui, té el seu tempo. És evident que en una pel·li ho has de concentrar tot. Aquí vas veient una mica com aquest poder, no sé si dir quin poder és, bueno, és la telequinesi, doncs es va desenvolupant fins que ella se n'adone. Perquè hi ha molts moments que fa coses i no se n'adone. Total, que ella va ser víctima de bullying i quan adquireix el poder que s'agarrin els machos, que diuen, els que han estat els assetjadors.
1: A més, Laia, si t'agraden les historietes de amb qui vas al viatge de final de curs, ja t'ha demanat per anar al ball de final de curs al gimnàs tal noi, o li demanaràs a tal noia? Això passa tota l'estona.
4: Espera, una cosa molt important a dir, que és qui firma aquesta sèrie. És Mike Flanagan, que s'ha convertit amb el director i creador de sèries i pel·lícules de terror dels nostres temps. O sigui, el terror té un nom propi, que és el d'aquest senyor. És la quarta novel·la de Stephen King que adapta, i totes amb molts bons resultats. La veritat, fa re, no sé si l'any passat o fa dos com a molt, va adaptar La vida de Chuck, que si feu memòria, és aquella pel·lícula on Tom Hiddleston fa un ball al mig del carrer meravellós. Doncs és un relat curt de Stephen King. I el mateix Stephen King ha dit que és el director que millor adapta les seves obres. I això és important de dir.
1: Dècades després que li adaptin un munt de pel·lícules.
4: I tant, i no sempre amb bons resultats. Jo crec que Frank Darabont i Mike Flanagan són les dues persones que han adaptat millor Stephen King.
1: Un exemple, en aquest cas adaptant una altra autora, és La maldició de Hill House. Recordeu que teniu el llibre de l'altre editorial, La maledicció de Hill House, de la Shirley Jackson, i l'adaptació l'has vista, m'imagino.
4: Home, sí, sí, sí. És una sèrie boníssima del 2018, tan boníssima que estava a les llistes de millors sèries de l'any. Mm-hmm. Que això, amb el terror, la fantasia, doncs poden estar allà al número 23, no, diguéssim, però no, està bé al capdamunt. I Mike Flanagan, de fet, a Sitges, es va projectar a Sitges aquesta sèrie el 2018, i el 2024 va rebre el Premi Màquina del Temps. Així d'important és aquest senyor en l'univers del terror. I aquesta és la història d'una família amb 5 fills que es traslladen a una tenebrosa casa per reformar quan els nens són petits. És una aproximació bastant novedosa al gènere de, que és un gènere en si mateix, diria jo, de les cases encantades. Llavors, aquests 5 fills que són petits, doncs, comencen a veure coses. Ara. És una sèrie que fa molta por, molta por. Alguns dels fantasmes que surten amb aquesta sèrie, jo hi he somiat.
5: Ho estàs deixant maco,
4: sí,
5: eh?
4: Sí, sí.
5: Ho veurem seguríssim.
4: Són fantasmes que circulen pel rerefons a mesura que passen coses, perquè és una història familiar. I si feu pausa, en descobrireu molts més dels que veuen els vostres ulls. És tremendo, i una cosa que fa molt bé, mira, és que se m'està posant la pell de gallina, és que no hi ha música quan apareixen els fantasmes.
1: O sigui, no necessita apel. El nyigo-nyigo del
4: no
1: terror.
4: No necessita res, fot una por que t'hi cagues.
1: La casa és d'obra nova?
4: No, és una casa reformada, és d'aquestes antigues.
1: Abans hi havien passat coses.
4: Clar, hi havien passat coses. I hi ha particularment un fantasma en concret, que és un senyor amb bombí, que a la que apareix aquest senyor amb bombí, ja sempre més associareu els fantasmes a La maldició de Hill House i amb aquest tipus de barret.
1: La teniu a Netflix, oi?
4: La teniu a Netflix i té 8 capítols. I després una altra cosa és que aquí vam, sí que havia anat fent cosetes, però cosetes menors, però aquí va tornar a aparèixer Henry Thomas, que és l'actor que interpretava el xaval de E.T.,
5: el nen.
4: Sí, l'Eliot, sí. De E.T. I que després a Mike Flanagan, pues no ho sé, li va agradar molt, perquè ha anat repetint, el va portar a Doctor Sleep, a Missa de Medianoche, que és una altra sèrie que també fa molta por, de Mike Flanagan, que la teniu a Netflix i que per mi igual és de les millors que ha fet, també. Molta, molta por. I també terror religiós, Roger.
1: Vale.
4: Apunta.
1: Jo mentre surtin estigmes i relíquies, amb això estic bastant content, i amb una mica de monges xungues, sang.
4: Amb aquesta hi ha molta sang, sobretot al final té un component vampíric, aquesta. Miracles, estranys.
1: Has vist Upiro aquests dies a Sitges?
4: No.
1: Jo sí, en parlem quan s'estreni. Vale. Avui hem parlat bastant de Mike Flanagan, el director de la maledicció de Hill House, que teniu el llibre, la sèrie Netflix, sobretot la nova, Carrie, que la teniu a Prime, i hem d'acabar amb una sèrie que arriba divendres.
4: Exacte.
1: Que és Crystal Lake. Aquí la Laia podrà respirar una mica?
4: Jo crec que sí.
5: A veure.
1: I en aquest cas anem a HBO Max.
4: HBO Max, i és la preqüela de Divendres 13. Aquesta sí? La coneixeu? L'heu vist?
5: No, tampoc.
4: Ai.
1: Slasher.
5: Val. Slasher tampoc seria el meu, però vinga, endavant.
4: I protagonitzada per un tros d'actriu com és Linda Cardellini, ens porta a finals dels 70 i es posa la pell d'una cuinera d'un campament d'estiu. El seu fill, com la Carrie, és víctima d'assetjament, de bullying, i aquest noi s'acaba ofegant a Crystal Lake. Qui és aquest noi? Jason, no us sona?
1: Sí,
4: Jason, l'assassí de la màscara
1: d'hoquei gel. Ara la Laia li agrada l'hoquei gel, gràcies a la sèrie aquella de Rivales. Doncs
4: sí,
1: el mateix, amb una màscara i un estic per carregar-se la gent.
5: No, jo sí, ha mort.
1: Però és per divertir-se.
4: Aquí hi ha més morts per segon que no ho sé.
1: És com Joker va fer amb el Joker, aquesta Crystal Lake ho farà amb el Jason? És a dir, The Origin.
4: Sí, una mica sí, perquè, de fet, la pel·lícula original, Divendres 13, parlava bastant de la mare del Jason i de la seva revenja fruit del dolor. Però després, totes les pel·lícules posteriors, que n'hi ha una desena de seqüeles, totes se centraven en el personatge del Jason, perquè donava molta vida. O molta mort, sí. Millor, no? Sí, sí. O sigui, era la xispa de la no vida,
1: vale.
4: Amb aquestes sèries de terror. És un clàssic del terror i aquí els 7 capítols permeten aprofundir en el personatge de la mare, la Pamela, que era una dona, doncs, la cuinera del campament d'estiu, on tots s'ho passen molt bé, una senyora molt amable, però vaja, intenta salvar la vida del seu fill quan mor ofegat, el fill no el troben, el cadàver no el troben, per cert, i després el campament torna a reobrir als pocs mesos, cosa que amb ella, evidentment, no li sembla bé, no? I a partir d'aquí, doncs, una vegada més, que es cordin els cinturons les persones que decideixen que aquell campament s'ha de reobrir.
1: És la història de la mare d'en Jason, que interpreta aquí Linda Cardellini. La sèrie arribarà divendres 13 a HBO Max.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els Oques han marxat, però sempre ens quedaran les seves cançons, com aquest Torno a ser jo. Les 7:03 del matí, tornem a ser nosaltres, som els experts des d'aquí, des d'ICAT. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Sergi Vives.
0: És dimecres 14 d'octubre. De seguida anem amb el tema del dia, que el grup de WhatsApp dels experts treu fum, avui carregat de cançons, avui amb noms propis, però abans un altre nom, el del nostre home del temps, en Néstor Gómez, que ens explica què ens espera avui climatològicament parlant.
2: Aquest dimecres persisteix l'estabilitat atmosfèrica de dilluns i dimarts, és a dir, continuarem parlant d'un temps força bo arreu, amb presència dels bancs de boira a primera hora del matí cap a Osona, el Bages, Conca de Barberà i Terres de l'Ebre. El que sí que podem esperar són temperatures altes.

0: el termòmetre cap als 28 i les més altes de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, amb 29 graus o pràcticament tocant o fregant la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat ens acompanyarà fins divendres. El cap de setmana s'espera un canvi de temps.
1: Alerta, que sembla que la fresca ve divendres, ja tocaria d'altra banda.
2: Sí, una mica sí. Sembla que també ve aigua, que això sempre està bé, perquè és l'època, no? És ara quan ha de ploure.
1: Jo ja havia posat el nòrdic. Avui, sí, evidentment, també he tingut... Saps allò que treus una cama? I després
2: sí,
1: treus l'altra cama
2: sí,
1: i després
2: sí.
1: Vols sortir-ne de llit de
2: no
1: la manera que
2: vulguis? No creuràs que ahir, quan em vaig llevar, encara vaig matar dos mosquits a l'habitació.
1: Però tu quants
2: mosquits
1: tens?
2: Jo no sé com és que són tan supervivents a casa meva.
1: Tu tens un criadero, directament.
2: Sí, clarament.
1: Va, avui tema cançons amb nom de nom.

0: Ens fem ressò avui d'un estudi que constata, per fi, quin és el nom més bonic per posar-li al teu proper infant. I atenció, no és ni Arlet ni Aniol.
1: Ah, no, quina sorpresa.
0: No és cap d'aquests dos. Ara ens ho explica l'Anna. Bon dia, Anna.
2: Bon dia.
0: Un estudi molt xulo. Serà d'aquí uns instants. Abans, però, la pregunta del dia. Avui, tracklist experta. Quina és la vostra cançó preferida que, per títol, porti un nom de persona? Per què us agrada? On us retrotrau? Qui ha batejat els seus infants amb noms de cançó, en el vostre, en el teu cas?
1: No, però sí que és veritat que conec bastants rocs que sí, crec que són fruit clarament de la cançó d'Àlex Ambusto, perquè tots tenen la mateixa edat.
0: És veritat, és veritat. Mira, en el cas de Malgrat de Mar, com que també és el patró del poble, doncs s'uneixen les dues
1: coses. D'acord, d'acord.
0: Qui recorda el moment d'engendració dels seus infants després o durant un concert? Això és una altra història. Sí. En Rafa diu, Francesc Pujols, de Quim i Portet, diu, ajunta dos pensaments surrealistes. En Portet, més en Pujols, i cita diversos artistes catalans rellevants. Francesc Pujols, com Rossinyol en casa, si el gran Gaudí... Li respon en Ferran, que diu, també té Montserrat i Pamela. Diria que és el millor compositor de lletres amb títols de noms de persona, però, diu, ho deixaré amb que és el millor compositor a seques.
1: Molt bé, aquests fans. N'hem
0: trobat moltíssims, de noms de
1: sí,
0: títols amb noms de persona. Sí, sí, sí. Mira, l'Albert, possiblement Penèlope, d'en Joan Manel Serrat, o Delilah, de Tom Jones, diu, són les que canto sempre al karaoke. En Quino diu, Júlia, de Doctor Calipsa. De fet, Júlia, jo diria que és una de les cançons que té més títols amb aquest nom.
1: Exacte, mira, volia fer el miniquiz d'avui dient quin d'aquests grups no té una cançó que es diu Júlia, perquè n'hi ha més de 4 o 5, però al final he canviat d'opinió.
0: Però gira sobre el tema noms, el miniquiz?
1: Sí.
0: Molt bé. En Sergi, Mary Jane, de Megadeth, diu, i en Joaquim, Laura, de Lluís Llach. Diria que no és aquesta.
1: No és aquesta, clarament, eh?
0: Imagines que en Lluís Llach va dir ens sorprèn amb aquesta? No seré jo. No sé si per la lletra o perquè és en castellà, eh? No sé què seria més sorprenent. Morollo, Dolores del Pony. Hem d'agrair a la Morollo que ens faci punxar una cançó que no té lletra, eh? Perquè Dolores del Pony, doncs, no té. En Marc diu Muriel, d'Adrià Puntí, la Montse, Diana d'Agost, n'hi ha moltíssimes. Avui en recordarem un fotimer de cançons amb títol de nom. Les escoltem ara en format àudio.
3: Bon dia, experts. Doncs la meva cançó preferida amb nom de persona és la de Sara. Hola, Sara. Faig aquest tema perquè no has dit... M'encanta, de l'última de la fila. És que és preciosa aquesta cançó. Després, tant la meva germana com jo portem noms de cançons de Serrat Penélope, la meva germana. I jo de Nino Bravo, Noelia.
1: Vale.
4: Una que és molt maca, que és Penélope, del Serrat. Piensa en mi, volveré a por ti. I m'agrada molt la versió que fa Rosario Flores. La veritat, és d'aquelles que te toquen la patata. La del col·le, no l'altra.
5: Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela. Hi ha alguna cosa en fer.
6: Hi ha alguna cosa en fer.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Sentim la Diana Moore i els seus batecs de plàstic. 3 minuts i seran un quart de 8 del matí i els oients que ens segueixen dient noms de cançons amb nom propi. Per exemple, la Magda diu Sui Jane, de Lou Reed. Ens diu també Lola, d'Albert Pla. Laura de Lluís Llach, que ha tornat a sortir. La Marta diu Romeo i Julieta, Laia.
1: Mira, és la que havia pensat,
0: preciosa,
1: però també
0: he pensat,
1: clar, en el fons aquesta no fa tant referència a noms de persona com a una història que té un ens propi, no?
0: Sí que són dos noms de persona, però
1: sí,
0: no va tant per aquí, és
1: no
0: veritat,
1: tens
0: raó. De Dire Straits, recordem-ho.
1: Sí.
0: I el Carles pregunta, s'ha dit ja la L d'Eric Clapton? Doncs no,
1: no s'havia dit.
0: L'has dit a tu. I d'on rau tot plegat? Doncs del següent estudi.

0: I és que escollir el nom d'una criatura és una de les primeres grans responsabilitats que tenen els pares, una decisió que l'acompanyarà tota la vida i que s'ha de prendre abans de saber quin caràcter tindrà aquest nen o nena. Però la ciència, Anna, ja ha escollit el nom de nen més bonic del món.
1: Sí, exacte, escollir el nom d'un nadó no és feina fàcil, a no ser que siguis d'aquelles persones que ho han tingut clar doncs tota la vida. Hi ha moltíssima gent que fins que no han sabut que seran pares, doncs no s'ho han ni plantejat, ni ha que fan llistes. D'altres que busquen inspiració en referents, familiars, actors, actrius, músics, artistes o fins i tot amistats. N'hi ha que també es deixen aconsellar i n'hi ha d'altres que, tot i que no vulguin, doncs també reben consells de l'exterior.
0: Nosaltres fèiem llista. Us recordo que tenia bessones, per tant, era doble llista.
2: Clar.
0: I
2: havia de ser que combinéssim.
0: I podíem vetar. Teníem dret a veto.
2: Home, ara m'estranya.
0: Clar, o sigui, però podies vetar un parell de l'altre.
2: Vol dir que tu aquella llista la passes als teus amics i la gent
0: no
2: opina?
0: No, veto entre els dos membres de la...
2: Sí, o però, sigui... tu, però la, quan dius llista vol dir que la feu entre vosaltres, però la gent li la llista?
0: No. A la gent ja li vam deixar fet tot.
2: O sigui, la gent no havia d'opinar ni
0: més. Ningú havia d'opinar. No,
1: però,
0: no, era
1: Sergi,
0: al
1: tenir bessones, llavors tu esculls un nom i l'altre l'altre, no? O no?
0: No.
1: Va ser conjunt. Heu de consensuar els dos.
0: Sí, va ser consensuat, sí.
1: Doncs, clar, quants pares hauran suggerit noms als seus, als nous progenitors, o quants avis també hauran deixat caure el nom d'algun familiar que consideren doncs que el nou vingut ha de portar? Quantes parelles hauran descartat noms només perquè consideren que queda bé amb el cognom? O quants noms hauran rebutjat només perquè a la parella doncs no els cau bé aquella persona? Perquè aquest és un dels principals problemes.
0: Sí,
1: pràcticament tots els noms ens recorden algú. Per exemple, aquest sembla, Marc? Ostres, el meu exnovi es deia així.
2: Clar,
1: i Pol... No, vaig tenir un Pol a la feina que em queia fatal.
2: Clar,
1: Ignasi
2: sí, és ben bé això.
1: Tenia un company a classe que era molt llest i tot li sortia bé. Clar, al final els pares doncs no busquen el nom que els agrada més, sinó l'únic que encara doncs no està relacionat amb cap exparella, company de feina o company de classe. A més, per alguns pares el nom del nadó ha de superar diverses proves. Ha de sonar bé amb els cognoms
0: clar.
1: I ha de ser fàcil de pronunciar. Sobretot, també ha de funcionar tant per un nen com per un adult.
2: Sí, perquè, clar, el nen creixerà en principi.
0: A mi em passava, jo deia, no puc ser un avi Sergi. No hi ha avi Sergis, és veritat, eh?
1: Doncs, per sort, la ciència ha decidit intervenir i resoldre el problema. Segons un estudi lingüístic, el nom de

0: My First Years. L'objectiu era analitzar quins noms provocaven una reacció doncs, més positiva quan es pronunciaven en veu alta. Per fer-ho, es van tenir en compte aspectes com la sonoritat, el ritme, la combinació de sons i les emocions que generava cada nom. Per tant, van intentar aplicar principis lingüístics per saber quins resultaven doncs, més agradables a l'oïda. Ara bé, hem de fer un petit aclariment perquè l'estudi parla del nom més bonic del món, però l'anàlisi es va fer principalment a partir de noms populars als Estats Units i al Regne Unit.
1: D'acord, univers anglosaxó, podríem dir.
0: Exacte, no és del tot just...
2: Tot i això, jo haig de dir-ho, Zain m'està
0: agradant. Sí. Doncs no és del tot just perquè, clar, no sabem què opinaria doncs, una assemblea formada per catalans, clar, japonesos, home, mexicans, senegalesos o finlandesos.
1: Aquí intervé molt el tema cultural, home.
0: Exacte. De fet, la popularitat de Zain estava doncs, molt vinculada al cantant Zayn Malik, excomponent de One Direction. L'estudi, clar, ens fa pensar que fins i tot la ciència doncs, pot estar influenciada per una boy band. Clar. Durant anys, doncs, moltes persones han posat noms als seus fills inspirant-se en familiars, sants, reis o personatges històrics. Ara sí. També els posen doncs, noms, de, per exemple, de cantants, actors, futbolistes...
2: Perquè m'estàs dient que tothom li posarà en Josep per Josep Montero, ara, els seus fills.
1: Seguríssim.
0: De fet, a Catalunya, Zain és un nom molt poc habitual. Sabeu quanta gent s'ho diu?
1: No.
0: Doncs segons dades de l'IDESCAT, hi ha 9 persones que es diuen Zain.
2: Sí. Hi ha 9 Zains catalans.
1: Avançats al seu temps. Abans que diguessin que era el nom més bonic, ja l'havien posat.
2: Exacte.
0: Això té un avantatge, perquè, clar, així segur que ningú et diu pel cognom. Seria molta casualitat que tot just hi haguessin 2 Zains a classe o a la feina.
2: És veritat.
0: Però sí que pot passar que aquesta persona hagi de repetir el seu nom cada 2x3, perquè, bàsicament, aquí no és comú. Així que pot ser molt bonic, però pràctic, com a mínim, doncs aquí, per exemple, no gaire. Perquè ja passa això. Hi ha noms preciosos, però que obliguen la persona a lletrejar-los cada vegada que volen fer alguna gestió.
2: Però Zain, que és en Y o en llatina?
0: Clar, és complicat.
1: O en Z o en S.
2: Per intercalada?
1: Massa complicat, això.
0: Això demostra que la bellesa dels noms no és completament universal, depèn de la llengua, de la cultura, de les persones famoses que els porten i, sobretot, de les experiències de cadascú. Un nom pot sonar meravellós fins que coneixes algú doncs, que te'l fa avorrir. I al revés, també pot ser un nom que no t'havia agradat mai, exacte, però el relaciones amb una persona fantàstica i de sobte et sembla preciós aquest nom.
1: Sí, és també així.
0: Sí. També s'ha de vigilar molt amb les inicials, perquè pots escollir el nom més bonic del món i descobrir massa tard que, combinat amb els cognoms, forma una paraula estranya. Per exemple, sense ànim d'ofendre ningú, si tu, de cognom, et dius Ubac i de segon Lluçà, per exemple, és igual que sigui el mare, pare, el que sigui,
1: sí.
0: Clar, si tu li fiques Carlota, doncs les inicials són cool, per exemple.
1: Ostres, no ho havia pensat.
0: Aquí també això ens hauríem de,
2: sí. Hosti, no,
0: de mirar
2: no,
0: bé.
2: No he caigut amb això, eh? Merda.
0: Clar, en qualsevol cas, l'estudi serveix per recordar que els sons ens provoquen sensacions. Sí. Hi ha noms que percebem com més suaus, d'altres com més contundents, però vaja, al final el millor nom serà el que agradi a la família, encaixi amb els cognoms i no provoqui una discussió irreversible entre els pares.
1: Això és essencial.
2: Seguiu-nos dient noms. Avui estem fent tracklist amb els millors... temes que tenen nom propi. No és el cas del que sentirem ara mateix, però sí que ens convida a viure un fantàstic dia. És Another Sunny Day de Belle and Sebastian. 10 minuts i seran 2:15 del matí. Bon dia.

0: Escoltes ICAT.
1: El cinema fantàstic torna a Sitges.
2: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
2: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
1: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
3: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
4: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
5: Així sona Els Experts.
6: Mel. Ué. Ué. Nel. Ué. Ué. Lia. Ué. Leia.
7: Ué. Bueno, vale, vale.
8: La gent per cridar els nens vol el mínim esforç.
9: No, és que els noms, que ja estan inventats. Ah, no falta que te l'inventis tu.
8: No, jo és que la meva filla vull que es digui d'una manera que no s'ha dit mai.
7: Que vull que sigui especial i única.
6: Tu, amb la Mia, que et posa siu.
7: Però tampoc cal, Mia.
6: Vale.
7: Mia, Nia, Lia, tot això. És clar, és que és un problema, això.
6: Vinta. Això podria ser una escombra, qualsevol cosa. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Kiara, això sí que produeixen detergent, també. Però sí.
7: Jo, els Jonathans i els Enzos seran Enzos, no? Seran italians.
10: Sí, sí, és que és veritat que costa una mica.
7: Però així d'Enzos, eh?
5: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
11: Les 7:24, es topa, publicarà un nou disc titulat La Maqueta.

0: L'àlbum sortirà d'aquí poc més d'un mes, el 20 de novembre.
1: David i José Muñoz hi recuperen cançons inèdites que van gravar en els seus inicis, com aquesta que sentim, Bicho Raro. Els germans de Cornellà expliquen com va sorgir la idea.
2: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta. Tal cual estaban, que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
3: Zafarrancho.
2: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: La típica cinta que tens per casa.
1: Clar, exacte, jo no m'havia mai reaprofitat. Mira, faran una gira d'aquest nou treball que arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, seguirà el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, i després farà parada a Sevilla per acabar a Madrid. Molt malament s'acaba a Madrid, aquests
0: dies. A veure, què vol dir això? S'acaba a casa.
1: Sí, molt malament. Les entrades pels concerts de la gira es posen a la venda, atenció, el 17 de novembre, atenció, a les 10, o sigui, a les 22 hores i 22 minuts.
0: No, hora ben concreta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és gent que és una mica tocapnassos.
0: Una mica troll, també. Sí. No deixem de parlar de música, i és que la revista Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona. Yeah.

0: Sí, un número especial de la revista Under Rock que recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic des de Rússia d'Antònia Font del 2000 fins a Paco de Luxe de Triquell del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font, que sentim de fons ara mateix. Ens ho explica Lluís Gendrau, president del grup Under Rock.
1: La idea era celebrar els 400 números d'Under Rock amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys.
0: De la seva banda, la revista del mateix grup 440 Clàssica i Jazz ha tret el número 100 amb ressenyes dels 100 millors compositors catalans de totes les èpoques.
2: I ara passem un moment per Sitges. Robert Edgar serà l'estrella avui al Festival de Cinema que s'està celebrant al Garraf i, per cert, on hi tenim engolint pel·lis com una esperitat en Roger Saró, d'aquí una horeta al Sandiem. Edgar, el director de Nosferatu, presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. A les últimes hores, la cara més coneguda està la de Noomi Rapace. Sitges, Marc Garriga, endavant.
3: Noomi Rapace va ser la Lisbeth Salander original de la saga sueca, ha participat a la franquícia d'Alien i ha rodat amb Brian De Palma o Ridley Scott. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que quan li van presentar el projecte, se'n va enamorar de seguida.
4: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió aprofundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia. I m'encanta sumar-me a projectes que et fan tenir la sensació que seran rellevants i necessaris. I també, d'alguna manera, perillosos, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat... Chasing youth,
3: beauty, vanity. En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent. I creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film. It's like nothing
4: is real anymore. Sembla com si res fos real ja. És aquesta sensació que res no importa, que és terrible, perquè si pots viure per sempre, quina és l'urgència de viure? Si tens una quantitat infinita d'anys davant teu, aleshores el dia a dia, l'ara, no té cap importància, oi? I això m'espanta. Crec que és millor viure l'avui.
3: Rapaç celebra que la pel·lícula es plantegi també temes com la idoneïtat de la maternitat.
4: Hauríem de preguntar-nos en quin món estem fent néixer un nen avui dia i quin tipus de planeta tindrem d'aquí 10, 15 o 20 anys. Crec que molta gent té fills abans d'hora, sense tenir en compte les conseqüències i si realment estan capacitats per ser pares o mares. Jo vaig créixer en una família sense pare. El meu pare no hi era mai. I potser s'hauria d'haver preguntat abans si volia ser pare.
3: The End of It, que també compta en el repartiment amb Rebecca Hall o Gael García Bernal, s'estrenarà al febrer.
5: Els experts. ICAT.

0: em digueu que no és colorista aquesta cançó del grup Brou, de colors, amb la qual ja hem superat el punt de 7:45 del matí. Per tant, moment per la informació. Anna Closa, què hem de saber?
1: Doncs que continuen les negociacions de candidatures amb la vista posada al 29N. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra perquè arribi a un acord electoral amb els comuns, i és que ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli, encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles, i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres, que és l'últim dia per registrar coalicions. Avui, per cert, el CIS i el CEO publicaran el baròmetre d'octubre sobre la intenció de vot.
0: Quins nervis, no?
2: Però entenc que són enquestes fetes prèviament a l'anunci electoral, oi? És a dir, sí, les dades són anteriors.
0: Sí.
2: Perquè avui tothom ho deia, primer les dades des de que hi ha eleccions, sí, però les dades són anteriors.
0: Bé, si voleu que us sigui franc, les enquestes diran el mateix que van dir aquest cap de setmana passat, que crec que era que la dreta guanyava i podia formar govern. Ara mateix crec que la cosa està així, ja veurem
1: sí.
0: si tot plega canvia.
1: Són post-Ceuta, no em sembla?
0: Sí.
1: Mentrestant, el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de Nets. Assumeix, però, que hauran de ser els afectats, els que recorrin individualment la suspensió, haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com des del Centre de Descendents Espanyols Units. Encara en clau política, l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve, el Tribunal Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve, i després la sala penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa. Més coses. Els tractors tornen avui als carrers de Barcelona per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari. Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions, i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Hi haurà una vintena de columnes que preveuen arribar a les 12 del migdia a la delegació del govern. La protesta l'han convocat des d'Unió de Pagesos. I acabo explicant-vos que el Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret. Al mateix comunicat també expliquen que les primeres hores del postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
0: Les 7:34 minuts, anem amb els esports, on el Barça continua imparable.
1: Sí, perquè la Champions ha guanyat el Galatasaray 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. L'Atlètic de Madrid també va guanyar 2-0 al Manchester United, i al Villarreal al Nàpols 3-1. Avui, a les 9 de la nit, City, PSG i Roma-Madrid. Pel que fa al bàsquet, el Barça guanya l'Eurolliga 90-87 al Maccabi de Tel Aviv gràcies a un triple final de Justin Robinson. El Girona també guanya 91-76 a la FIBA Europe Cup. En canvi, el Manresa perd a l'Eurocup. I a la Lliga Europea d'handbol, el Granollers guanya 32-31 a la pista de l'Agua Santas portuguès.
0: I quin temps tindrem avui, Anna?
1: Doncs avui un dia més. El temps serà estable. El dia serà assolellat, amb pinzellades de núvols prims. També apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral, totalment inofensius. I al migdia sí que l'ambient serà molt més suau.
0: Les 7:35 minuts. Seguim ara amb més música, en aquest cas amb les Crab Apples, que ens canten 30. De seguida, una mica més d'anuncis i el punt de partida amb la Laia.

0: Escoltes ICAT. Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
1: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
3: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Seguim els experts, 5 minuts i seran 3 quarts d'avui del matí. El punt de partida de la Laia ens porta cap a quina xifra, quin lloc?
5: Mira, doncs avui parlem del món casteller, perquè encara estem una mica de ressaca del concurs de castells. Doncs mira, vull dir-te que en els castells de gamma extra, la pinya i els folres, poden arribar a aguantar un pes d'unes 2 tones. Mira, et començo a fer un desgranament de xifres que hauràs que haver esperat. El tronc d'un 3 de 10 amb folre i manilles, des dels baixos a l'enxaneta, però només el tronc, supera per poc la tona i mitja de pes.
4: Deu ser el que més pesa, no? Entre el folre i les manilles en reclama molta gent allà dalt.
5: Clar, clar, però espera't, perquè jo et parlo només del tronc, dels baixos a l'enxaneta, sense el folre, perquè el folre i les manilles arribarien una mica més allà de les 7 tones. I si comptem amb una base abundant de prop de 450 persones, doncs caldria sumar-hi encara 31 tones més.
4: No pugeu a l'ascensor si sou unes 700 persones.
5: Si sou un 3 de 10, no pugeu a l'ascensor.
4: No.
5: Així doncs, el pes total d'un 3 de 10 amb folre i manilles podria situar-se al voltant de les 40 tones, que és el pes màxim autoritzat que podria transportar un camió de 6 eixos. És a dir, si en algun lloc, tots a dins d'un camió de 6 eixos. 70 quilos és el que es calcula que pesa la mitjana dels membres del folre i de les manilles en una construcció de gamma extra. I ens indica que entre el folre i les manilles, el 3 de 10, per exemple, hi ha uns 104 castellers. Doncs clar, ja pots fer els números.
4: És que és una barreja estranya. És a dir, un casteller no ha de pesar molt, però l'hora ha de ser molt fort. Per tant,
5: exacte,
4: ha de tenir un pes, no?
5: No, el pes jo crec que hi ha de ser. Ara pensem en un 4 de 10 amb folre i manilles. Doncs mira, podem comptar uns 90 castellers al folre, unes manilles d'unes 35-36 persones, una pinya molt important. Per tant, podem calcular que el tronc de l'estructura es podria situar al voltant de les 2 tones i el folre i les manilles quedarien prop de les 9 tones. Una pinya d'unes 500 persones, doncs compta això, al voltant d'unes 35 tones més. Tot plegat, doncs unes 46 tones. Però arribats a aquest punt, el que ens preguntem és quin és el pes màxim que aguanta un casteller a les seves espatlles?
4: Ah, val, un casteller. No, si m'ho preguntes a mi, jo aguanto molt poc. La meva filla com a molt, eh?
5: Doncs és qüestió de pràctica, això, sí, perquè sí, també sí. Són persones els castellers.
4: Ja, ja.
5: Mira, aquesta dada es fa complicada de mesurar perquè en arribar a la pinya, les nombroses mans que subjecten el casteller, que hi està directament en contacte, doncs divideixen l'esforç. Per tant, tampoc és un sol casteller que aguanti tot el pes. Però bé, per quantificar-ho, el que fem és agafar el 4 de 9 sense folre com a referència màxima, perquè és el castell que té més pisos lliures d'ajuda. Calculem el pes que suporta cadascun dels terços de la construcció, perquè aquest pis és l'últim que no entra en contacte amb la pinya. Per tant, segons unes dades que facilita Jaume Rosset, que és científic de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, el tronc sencer, des del pis de quarts fins a l'enxaneta d'un 4 de 9 sense folre, pesaria aproximadament uns 690 quilos.
4: Això no és per persona, és a repartir.
5: Si això ho dividim pels 4 terços que suporten aquest castell, ens resulta un pes màxim total de prop de 173 quilos per casteller.
4: 173 quilos a les espatlles cada casteller.
5: Què et sembla?
4: Això és el pes màxim, no?
5: Sí.
4: Molt bé. doncs...
5: Per això
4: em dedico a ballar, saps què vull dir?
5: Exacte.
4: Molt bé, doncs, per cert, d'aquí un parell de dies, com que viurem la prèvia de la Fira Mediterrània de Manresa...
5: Oh, sí, que bé, quines
4: ganes!
5: Us
4: preguntarem sobre cultura popular. Per tant, tots aquells que tingueu els castells, les sardanes o qualsevol manifestació de cultura popular entre cella i cella, serà el vostre dia. D'aquí dos minuts seran 7:45 del matí, sentim ara l'Àlex Pérez amb uns ulls nous i de seguida el que farem serà triar la cançó amb la que tancarem el programa. Com una

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: I atenció perquè passa un minut de 7:45 i ara és el moment que sigueu vosaltres, els experts, els oients, els que escolliu l'última cançó amb què pleguem i direm adéu al programa d'avui. Serà a les 10. Ho podeu fer a través del WhatsApp del programa.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
1: Caldrà que escolliu entre quatre opcions que us dona en Sergi, una tria que, com sabeu, fa a partida...
0: La Femèrdida!
2: Un 14 d'octubre com avui del 1975 naixia a Sofia, a Bulgària, en Vasil Lambrinov, violinista de Blaumut.

Brasil va començar a practicar amb el violí ben aviat, amb 7 anyets al seu país natal, i va seguir amb els estudis superiors a Alemanya. El nostre país ha pres part a orquestres com l'OBC o l'Orquestra del Gran Teatre de Liceu, més enllà de formar part, com us diem, dels Blaumut, la formació que sentim de fons i que lidera en Xavi de la Iglesia. Avui, per fer la tria de la cançó de les 10, ens hem fixat en grups del nostre país que tenen algun integrant nascut a terres llunyanes de fora dels països catalans. El primer que sentim, ja us ho hem dit, són els Blaumut, de qui us hem escollit una de les seves últimes cançons publicades, El millor que hem fet. També tenen components foranis, els Habla de mi en presente.

Aquest grup, nascut a Berlín, però establert a Barcelona i que barreja el tecno alemany amb la rumba catalana, està integrat pel Max Grosse, en Pau Balaguer, en Blai Joanet i en Remy Fa. Aquest darrer, també violinista, com en Basil, és nascut a París. Dels Habla de mi en presente, us hem escollit el tema Un plat més a taula. I ara sentim La pegatina.

I és que els de Montcada i Reixac tenen entre els seus integrants un belga. L'acordionista és en Romain Renard, nascut a Brussel·les, que més enllà de formar part de la Pegatina, també és il·lustrador i dibuixant de còmics. De la Pegatina estem sentint el tema Que t'agradi veure'm. I acabarem escoltant un tros de fang dels Mishima.

0: La Laia ha etzibat un somriure quan li ha punxat aquesta cançó. No sé si és que ja tens una favorita.
1: Home, és molt maca aquesta cançó.
0: La banda liderada pel David Carabén compta amb en Dani Vega. La guitarra, en Dani, tot i viure al nostre país des de fa anys, ara mateix està establert a Cardedeu, però és canari. Va néixer exactament a Les Palmes, de Gran Canària. En Dani ha col·laborat entre d'altres artistes amb The New Raymond o Facto de la Fe, però sobretot és conegut per ser membre fundador dels Mishima, formació amb la que toca des de fa més de 20 anys. Quatre grups catalans amb integrants nascuts fora de les nostres terres. Quina voteu per tancar el programa? Blaumut, amb el millor que hem fet, Habla de mi en presente, amb un plat més a taula, La Pegatina, que t'agradi veure'm, o Mishima, un tros de fang.

0: minuts i seran les 8 del matí i ara el que fem serà repensar el present, l'ara i aquí, per poder replantejar les societats actuals. Aquest és el repte que cada 2 anys aterra Barcelona amb la Biennal del Pensament. I és que el CCCB i 7 espais més de la capital catalana acullen fins diumenge aquest cicle de xerrades, conferències, tallers i també música que busquen que aturem un moment el ritme frenètic del nostre dia a dia per replantejar quin model de vida volem.
1: I tot això intentant fugir de la nostàlgia del passat i del futur apocalíptic, també. Ens ho desgrana a ICAT, el comissari de la Biennal de Pensament, Albert Lladó.
2: Moltes vegades el pensament s'ha articulat a través del passat, a través de la memòria o a través del futur, moltes vegades amb relats o apocalíptics o distòpics. La pregunta que es fa a la Biennal és sobre el present, un present que no és exactament allò urgent, allò immediat, allò actual, sinó l'aquí ara, un aquí ara que evidentment acull diverses temporalitats, el que ens passa en el dia a dia, però que ve de lluny, i si es canvia estructuralment, si hi ha canvis radicals a través del pensament, hauria de canviar les estructures també del futur més immediat.
1: I trobareu en aquesta Biennal de Pensament xerrades, per exemple, sobre la guerra i la memòria, sobre l'edat i els estereotips, també sobre els discursos d'odi, sobre el feminisme, l'arquitectura o la relació entre la vida i el món laboral. Però també 2 temes de plena actualitat, l'habitatge i les esquerdes del poder.
2: Els grans reptes de la Biennal d'enguany són, evidentment, l'habitatge, és quelcom que està en el centre del debat polític i social, però també, i en aquest cas hem treballat amb la Marina i l'Escola de Pensament, les esquerdes del poder. Esquerdes com un esquinçament, com un trencament, però també com a llocs d'obertura, llocs on puguem imaginar més enllà d'allò possible.
1: Tot això, com dèiem, per fer-nos replantejar el nostre dia a dia i de retruc una mica el món en què vivim.
2: El lema d'enguany, desencadenar el present, es pot entendre des de 2 declinacions del verb desencadenar. Desencadenar per treure cadenes, això és el pensament, no? Sempre d'alguna manera ens allibera, però també desencadenar com a posar en marxa, com a fer acció i, per tant, trencar aquesta falsa dicotomia entre la teoria i la praxis. Aquesta és la idea principal de la Biennal, desencadenar el present per trobar aquelles preguntes que ens moguin i ens commoguin.
1: I entre els noms que hi faran acte de presència, doncs bastants personatges top avui. Edat i estereotips, valors i discriminacions generacionals, amb la coreògrafa Sol Picó i l'escriptora Montse Barderi i també la gestora cultural i videoassagista Alba Lafarga. També avui hi haurà Marc Llinàs parlant de discursos d'odi o l'Alba Riera amb Anna Pacheco al voltant dels nous vincles amb el món del treball en una època marcada per la cultura del rendiment i la precarietat, diu el títol. I demà, parlant d'extrema dreta, vindrà Miquel Ramos o també hi haurà Marina Garcés parlant d'utopies. I dissabte, visita internacional a les 8 del vespre amb Patrick Radenkefe.
0: I avui arrenca també a Barcelona el Festival Salmon d'Arts Vives, diferents seus de la ciutat, des del Mercat de les Flors al Graner. Aquest espai del barri de la Marina acullen diferents muntatges on l'expressió del cos és la protagonista. Avui teniu al Graner Cerrados y Dormidos, Los Ojos Bailan.
1: I demà, a la fàbrica Centre d'Art Contemporani, hi ha Tetuán, Tetuán, d'Adrián Schindler, que examina el passat colonial d'Espanya al Marroc i les empremtes que ha deixat en la societat espanyola, abordant tant la producció cultural i l'espai públic com l'imaginari col·lectiu. Però bé, mireu-vos al programa del Salmon, perquè fins a principis de novembre, queden uns bons dies, teniu una pila d'espectacles de les arts del cos en moviment més contemporànies.
0: 2 magnífiques propostes, eh? El Biennal del Pensament d'una banda i el Festival Salmon de l'altra. 7 minuts i seran les 8 del matí. Tenim ganes d'escoltar la Ludwig amb aquesta cançó Si fa no fa Rapunzel, i de seguida ens ve amb les notícies curioses l'Anna Closa.

0: Així sona Els Experts.
1: Una pel·lícula que es diu Anniversary, que explica la història d'una persona que escriu un llibre que atreu a les masses. Espero que no sigui el cas.
2: Espero que no sigui el cas.
1: Perquè aquest llibre et porta cap al feixisme.
2: Cap al feixisme més absolut, sí.
3: T'encarreguem la crítica d'aquesta pel·li.
2: Ja la vaig a fer i ja l'hem parlat aquí Els Experts.
0: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: I sempre a aquesta hora, quan ens aproximem ràpidament a les 8 del matí, li preguntem a l'Anna, què no t'esperava saber avui?
4: Doncs mireu, nois, que Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball. Baby, suena tu canción y tú no estás aquí a mi lado. Perquè Spotify ha decidit provar-ho amb una oferta que sembla més aviat un cap de setmana en un hotel, perquè per entabanar els treballadors l'empresa ha fet que la seu al World Trade Center, amb unes vistes de 360 graus a la ciutat de Nova York, tingui karaoke,
1: home,
4: futbolins,
1: per favor,
4: taules de ping-pong, gimnàs, ioga, pilates, kickboxing, gelat i fins i tot cafè al gust de cada treballador, perquè està preparat per un barista.
2: Uau!
1: Jordi Borda, Carles Aledo, des d'aquí us demanem unes quantes coses d'aquestes, no cal totes.
2: Sí, volem que ens cuideu així.
1: El futbolí a mi m'entra molt bé. El karaoke també estaria molt xulo.
2: El gelat, a mi el gelat m'agrada.
1: Sí, el gelat.
4: També hi ha espais comuns pensats perquè les 8 hores davant d'una taula siguin una mica menys pesades, perquè des de Spotify s'han adonat que, segons diuen, el teletreball desmotiva i no incentiva la creativitat. I per què ho fan això? Doncs perquè abans de la pandèmia passaven per la seu novaiorquesa unes 2.000 persones al dia i ara n'hi van unes 800, que seria un 60-70% menys. I és per això que Spotify vol afavorir les trobades entre departaments perquè hi circulin idees. Clar, a mi em fascina el fet del karaoke, perquè tu, clar, has vist el teu cap. Fent el ridícul, cantant la Paulina Rubio.
1: Cal dir una cosa, els karaokes ja els experimentem amb els companys de treball normalment en les sopes de Nadal.
2: Mira, sempre dieu això i no m'hi heu portat mai. Jo només dic això.
1: En un karaoke?
2: Sí,
1: en un karaoke. És veritat, no hem anat mai junts a un karaoke.
2: No, ni junts ni separats.
1: Quina cançó triaries tu en un karaoke, per cert?
2: Jo abans no hi anava perquè no hi havia cançons en català, però ara m'han dit que n'hi ha i no m'hi ha portat mai ningú.
1: Perdona, és que ara jo crec que qualsevol bar que tingui una mica d'accés a la xarxa ja pot aconseguir
2: ràpid d'anar a un karaoke. Però a mi no m'hi heu portat. Aquí una reclamació.
1: Tu, Anna, tens alguna cançó predirecta de karaoke o no?
4: Mira, jo, per exemple, la Paulina Rubio sí que te la cantaria.
1: Quina de la Paulina?
4: Ui, qualsevol.
1: Jo sigo aquí.
4: Sí, també, i tant, però un munt de cançons. Però clar, imagina que també estàs a la classe de kickboxing, no? I li fots un cop de patada allò
2: al jefe. Això és complicat.
1: Violència, no, sisplau.
4: No. Però tens excusa.
0: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, Els Experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8 i 2 minuts del matí, som els experts i Gat, arrenquem nova hora amb l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: I la Laia Vidal. Bon dia, Laia.
2: Bon dia, Sergi Vives, què tal?
0: I la música d'en Pau Ballbé. Això és I Cantar, un Pall Ballbé. Per cert, que tot just ara mateix, a les 8 del matí, acaba d'anunciar com es dirà el seu nou àlbum, Hipernormalitat. Es publicarà el 2 d'abril del 2027. En Pau estrenarà el seu nou treball al Festival Estrenes de Girona. El concert de presentació serà el dia 1 de maig a les escales de la Catedral i molta atenció perquè les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre. Avui, la cosa ja ho sabeu, va de noms. L'Anna ens ha explicat que el nom de criatura més bonic, segons un estudi, és Zain, i ens has parlat sobre el fet d'escollir bé un nom o no.
1: Sí.
0: Els oients, si han pronunciat, l'Emmanuel diu, em compta també amb els noms que poden significar una altra cosa a l'estranger. Diu, vaig conèixer una ucrania que es deia Semem, i quan estava a França, clar, els espanyols que anàvem amb ell se'n reien molt del seu nom.
2: Clar, us he de dir que jo em va passar una mica això, perquè quan jo vaig haver de decidir el nom del meu fill, vivia a l'estranger i hi havia molts espanyols. No era Espanya, però hi havia molts espanyols. I un dels tres finalistes era Pere. I quan els espanyols ens van dir que Pere allà seria molt malsonant, perquè era el nom d'una fruita, cosa que nosaltres no havíem vist mai, és dir,
0: clar.
2: Vosaltres ja heu caigut que Pere és un nom que en castellà és Pere.
0: Pere,
2: és
0: no?
2: És de dir Pere Manzana.
0: Clar.
2: I he de dir que ens va fer saltar de la llista, cosa que ara segurament no deixaria que em passés, però en aquell moment, mira...
1: Mira que és maco, Pere.
2: Sí, i em vaig cagar i el vaig treure de la llista.
0: Bueno, si l'haguéssiu convertit en lleidatà, per exemple, aleshores s'hagués dit Pere,
2: clar,
0: i
2: però,
0: no hi hagués
2: però, hagut però,
0: aquest problema.
2: No teníem gens de viure
0: clar,
2: a Lleida.
0: Clar, és això. Doncs bé, tenim d'una banda aquests noms, aquest és l'estudi que ens ha ofert l'Anna amb el nom més bonic, però no sé si llavors quins són els noms que han inspirat més cançons. Ja us dic que no són ni aquest.
3: Laura.
0: No és Laura ni aquest altre.
3: Julia.
2: Ah, no?
3: Seré els teus ulls a sol.
0: Ni Laures, ni Júlies, tampoc ho és aquest.
3: Ajudem Maria.
0: Ni aquest altre. Bé, avui el programa sonen moltíssimes cançons amb títol amb nom de nom.
2: És que n'hi ha moltíssimes.
0: Doncs no, ni Laures, ni Júlies, ni Joseps, ni Xaviers, ni Ases. Segons diversos estudis fets per plataformes com Spotify o el lloc web Music Industry How To, el nom de persona sobre el que s'han fet més cançons és...

0: Més de 3.000 cançons dedicades als Johns, Joans, com es diguin, com aquesta dels Oques, que vam sentir als concerts de l'Estadi Olímpic de la setmana passada.
1: Tothom feia la balena, eh?
0: De fet, cal dir a Johns o a Johnis.
2: Aparteu-vos, que ve Johnny el Malena, som terror de les nenes, que mar ben conquistar.
0: De fet, hi ha unes 2.000 i poc dedicades a Johns i unes 1.000 dedicades a Johnis, com el Malenes o el Johnny Vigut.
3: Go, go!
0: Laia, vosaltres creieu que hi ha moltes cançons dedicades a les Anes i a les Laies, en el vostre cas?
1: Mira, hi ha una cançó de Sau que es diu Laia,
0: sí,
1: que és xulíssima, i Anna no me'n ve cap al
4: a
1: cap.
4: A mi tampoc,
1: també,
4: eh?
1: L'hagi
4: pensat i no cap...
0: Us arriscaríeu a encertar quin és el nom de dona amb més títols dedicades al seu nom?
4: Ostres, Maria, potser?
0: Molt bé!
2: Ah, sí. Mar Maria, Mar Maria, Mar Maria, t'estimaré.
0: Exacte, Maria, com ens cantava l'Adrià Puntí. De fet, l'Adrià li va dedicar tot un disc a la Maria. I és que les Maries se les ha cantades de totes les maneres. Ho va fer, per exemple, Blondie. I d'una manera una mica més diferent, Ricky Martin. A la Maria també se l'ha cantada als musicals, com per exemple a West Side Story.
5: Maria, Maria,
6: Maria, I just met a girl named Maria.
0: Ja ho sabeu, doncs, els noms que més apareixen als títols de les cançons són els Johns i les Maries. I a força més distància trobaríem Davids o Genis. Com aquesta que ens canta justament la Geni. Cançó que ara aquí penso està dedicada a si mateixa. La Geni li canta a la Geni. També n'hi ha forces dedicades a lindes, tot i que la més propera que hem trobat dedicada a una linda no era tant el nom, sinó a la qualitat de ser bonica. En fi, seguiu-nos dient quines són les vostres cançons en nom, el títol, preferides, eh? Ni, ja ho heu comprovat, n'hi ha moltíssimes. Avui en sentireu més i al Worse Than Ever en sentirem una altra. Ara, però, el que farem serà sentir els Amics de les Arts junt amb els Tiets cantant-nos aquest 4-3-3. Les 8 i 7 minuts del matí. Bon dia. 4, 3,

0: Escoltes ICAT. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
3: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
4: Qui no balla no és viu.
3: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
5: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per ICAT.
6: Així sona Els Experts.
7: Sí, sí. Matt Damon per estona, eh? Amb el cas Born, el mitat Born, l'ultimatum de Born, el llac de Born, Jason Born, tot molt Born.
8: A mi m'agraden, eh? És que Matt Damon m'agraden molt.
7: Sí, collons, que hem començat per Born i acabem
8: veritat,
7: amb Born.
8: És veritat,
9: Torn del món
7: i torno al Born.
9: Vale, gràcies.
6: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 3 minuts i seran un quart de 9 del matí. Tornem a sentir la cançó del Mundial passat, eh? Aquest Mundial que es va celebrar tant als Estats Units com a Mèxic com al Canadà, però ara per parlar del proper, Laia.
1: Sí, perquè resulta que hem llegit a xarxes que Netflix ha comprat els drets per oferir tots els partits del proper Mundial, el del 2030, tant a l'estat espanyol com a Andorra.
0: Ja, home, val.
1: És a dir, aquí, de veure-ho aquí.
0: De veure-ho aquí, perquè se celebrarà també al Marroc i a Portugal.
1: Sí, exacte. Doncs el tema és que es podrà veure aquests partits a la gent que tingui subscripció, i tot això s'explicaria perquè es veu que Netflix ha començat una aposta per fer streaming, perquè des que Netflix, que sembla que no passava pel seu millor moment, va incorporar aquella subscripció amb anuncis, recordeu?
0: Sí.
1: Que era una mica més barata, però que incorporava anuncis.
0: Va perdre molta clientela.
1: No, al revés, sembla que en va guanyar molta. Ah. És a dir, no va guanyar clientela, però sí que va guanyar ingressos, perquè només en publicitat estaria facturant moltíssim més. És a dir,
2: clar.
1: Entens? Deia,
0: pot comprar més coses. Ara, vaja.
1: Exacte. No, i que a més els funciona molt el negoci de la publicitat, i han descobert que s'hi fan. És a dir, quina manera tens per haver d'assumir la publicitat sí o sí, emetre streaming? És a dir, si emets en directe no pots evitar-la, i per tant tots els anunciants volen ser en aquells continguts que Netflix dona en streaming.
0: Pensava, quan has dit això de han descobert la publicitat, hola, què tal?
1: Sí, aquí, una mica sí.
0: Anem una mica tard, perquè les teles des dels anys de Matusalem ja la utilitzen.
1: És que per això hi ha molta reflexió a la xarxa, que diu que cada vegada més les plataformes de streaming s'assemblen a la tele convencional, perquè és on seríem ara. És a dir, cada cop més, especialment a partir de les retransmissions esportives, però també d'altres coses, sembla que les grans plataformes s'estarien apuntant un altre cop a les retransmissions en directe, més publicitat, que és efectivament allà on érem justament als anys 80.
0: Clar, hi ha plataformes que si pagues una mica més t'estalvies la publicitat, si pagues una mica menys pots veure els continguts, però torna a passar allò que et passava abans, que una pel·lícula o una sèrie, de cop i volta, crec...
1: Se te'n
0: va
1: sí.
0: Col·loquen allà els anuncis en el moment més inesperat, no?
1: Sí. Bé, s'ha de veure com evoluciona això, quin tipus de tarifa inclouen aquests partits, si són tots, perquè sembla que també hi ha alguns partits que estan garantits que han de ser en obert, no sé si són tipus la final o així, que hi ha algunes normatives que no permeten que siguin exclusivament de pagament. Però bé, s'haurà d'anar definint, però sí que sigui com sigui, s'han fet amb els drets. I no es descarta que en un futur, potser no tan llunyà, acabin doncs, també comprant drets de lligues o de Champions, que és una cosa que per ara la plataforma sempre ha descartat pels alts costos, però que no se sap mai si el model de pagament a través dels anuncis els està funcionant també, per què no? Potser
0: veure,
1: en un futur.
0: Jo ho agrairia, sobretot el fet de que no t'hagis de subscriure a una companyia de telèfon per intentar veure els partits, no? Perquè ara passa, per exemple, amb Movistar o amb
1: però
0: Orange.
1: Però és una altra plataforma, no? Movistar, és a dir, al fons és com Netflix,
0: però has de tenir
1: Movistar.
0: La línia telefònica allà també. Crec que no pots...
1: No pots tenir Movistar només amb la plataforma audiovisual.
0: Ostres, que ens ho diguin els oients, però jo diria que...
2: No ho sé, eh?
0: Has d'estar adscrit a tot arreu, eh?
1: Això pensava que era
0: només
1: com...
0: Només DAZN, sí que DAZN, pots, però només pots veure uns quants partits a través d'allà.
1: Ah, entesos. Jo com bé, que no tinc ni Netflix ni Movistar, no us ho puc dir perquè no ho sé, però... Aviam si els oients ho saben i ens ho poden dir.
0: Ja sabeu on podreu veure el proper Mundial, que recordem-ho, és encara d'aquí 4 anys.
1: De fet, ara... els catalans, per desgràcia, no tenim previst que la nostra selecció ens deixi participar, per tant, tranquils, que no cal que mirem cap partit del Mundial.
0: Sembla que no. I ara, atenció, a la resposta a la pregunta...

0: fins i tot algunes us han sagnat els mugrons.
1: Mansplaining.
0: Doncs en aquesta pel·li al bebè no li desagrada la xucla. De fet, li agrada més la sang que la llet. Sentim la directora, que he pogut parlar amb ella aquí a Sitges, la Hannah Bergholm.
2: Well, what I really wanted to do in this film that I think
3: el que volia mostrar en aquesta història, que no s'ha mostrat massa en el cinema, és la part més física de ser mare. La por que el teu cos es pugui trencar en donar llum. El que se suposa socialment és que com a mare, després del part, segueixes amb la teva vida. Però en aquest cas, la protagonista nota que el nadó, que en aquest cas és un nen particular, està afectant el seu cos i com ella aprèn a viure amb aquest nou cos que li està canviant.
0: El pare d'aquesta pel·lícula és Rupert Green. Sí, l'actor que tots coneixeu per ser en Ron Weasley de l'univers Harry Potter. Aquí fa de senyor anglès simpàtic que arriba al país de la dona, a Finlàndia. La dona és l'actriu Sadie Harla. Arriben a fer el niuet en una casa enmig dels boscos i tant és així, tan feliç, que la primera escena engendren molt salvatjament el seu futur fill enmig del bosc a l'empar d'un arbre immens amb arrels gegants.
2: What happens in this film is that unfortunately this couple don't really find the shared parent.
3: El que passa en aquesta pel·lícula és llestimosament que la parella no troba un punt en comú en la criança. La mare s'aferra molt al nadó i el pare no troba el seu camí a la paternitat. És la tragèdia que succeeix en aquesta història.
0: A Nightborn hi trobareu una mica de Rosemary's Baby, no spoiler, una mica de la pel·li sueca Border o de la pel·li noruega Trollhunter. Bueno, aquesta no s'assembla gens, però m'agrada molt a mi. Jo em quedo amb una escena que us podria passar desapercebuda, que és un moment quotidià en què pare i mare intenten donar-li un iogurt al fill. La mare ja desesperada, com que se sotmet a la voluntat del nadó, al seu animalisme, a la part sobrenatural de la pel·li. El pare, en canvi, és com el que intenta posar seny i fer bé les coses, però clar, dels dos és el que menys escolta el seu fill, el que menys accepta com és aquest nou nat.
2: I had really grown in the middle of old folklore tales.
3: Vaig créixer envoltada de contes antics folklòrics sobre trolls que viuen als boscos i volia fer servir aquesta mitologia perquè hi ha molta saviesa en aquests contes antics sobre com afrontar allò desconegut, sobre com conviure amb la naturalesa. Però al capdavall he creat la meva pròpia lògica. No m'ha calgut inspirar-me en altres pel·lícules perquè la naturalesa i els boscos ja m'han donat aquesta part visual. I sí, la natura, tenir un fill, són coses que se'ns poden descontrolar, que hem d'afrontar i conviure-hi.
2: This film, the nature portrays something that we can't control and something that is very animalistic.
0: Un nadó que, alerta, van passant els minuts i no li veureu en cap pla la cara. I no és per protegir la intimitat del nadó intèrpret. La directora té unes intencions molt clares. Feu-li cas a ella, que ella sí que és dona i mare. Home, ja.
2: This film kind of started partly from my own experience.
3: En part, el projecte d'aquesta pel·lícula va néixer de la meva experiència de ser mare. Recordo quan el nadó no parava de plorar tota l'estona i recordo la meva ràbia i confusió i no saber què fer amb aquells sentiments. Així que els vaig convertir en una pel·lícula, però òbviament bona part és ficció. No tot el que hi veureu m'ha passat a mi.
2: Not all has happened in my life what happens in this film. I really wanted the audience to have the same kind of experience.
3: M'interessava molt que els espectadors sentissin el mateix que la mare protagonista, que sent que hi ha alguna cosa del seu nadó que no està bé. I això m'ha portat la decisió de no mostrar el rostre del nadó per mantenir intrigada a l'audiència. A més, és absurd perquè els nadons que veus a les pel·lícules mai estan actuant.
2: So there's no point showing it because they don't really act anything. So, yeah.
0: Nightborn, de la cineasta finlandesa Hannah Bergholm, amb Rupert Green i Sadie Harla com a pare i mare sobrepassats, es torna a projectar demà dijous a 1:45 de la matinada al clàssic Casino Prado de Sitges i ja divendres s'estrenarà a cinemes.
2: Yeah, thank you so much.
4: I want you to be happy again.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8 i 22 minuts del matí. Seguim avançant en aquest matí de dimecres. Som els experts ESICAT i sentim la Sabrina Carpenter amb aquesta cançó, House Tour. Però ara el que hem de fer és parlar-vos del Saló Nàutic de Barcelona, que ha arrencat al Port Vell. Però tranquils, que no crec que s'hi representi aquesta obra Maricel, que està fincada fins que ell ho digui al Teatre Victòria. El Mago Pop ja dirà quan es podrà veure. Què es podrà veure al Saló Nàutic?
1: Doncs mira, fins al 18 d'octubre els aficionats de la navegació hi trobareu més de 200 embarcacions, entre velers, catamarans, iots de motor i llanxes de les principals marques del món. A més, també hi haurà serveis i activitats nàutiques, iniciació a la navegació, esports de mar, gastronomia mediterrània i música en directe, tot davant del mar, aquell indret que tant t'agrada, Sergi. També t'he de dir, no entenc per què estem fent aquesta notícia. Espero que només sigui una excusa.
0: És l'excusa.
1: Va, perfecte.
0: Per què? Per fer un nou top 5?
2: Top 5.
0: Exacte, top 5 de pel·lícules de vaixells. Ara sí que m'ho compres?
1: Això t'ho compro.
0: Vinga, atenció, pel·lícules de vaixells. Podeu dir també la vostra, eh? Oients, nosaltres us fem aquesta recomanació. En el número 5, Speed 2. No sé si la teniu ubicada,
1: home,
0: aquesta.
1: Home, Speed és la del Keanu Reeves, no?
0: I on hi anaven, Speed 1?
1: On, amb un autobús?
0: Sí.
1: Que,
0: no
1: que havien de desactivar una bomba. Era guapíssim, aquesta pel·lícula.
3: Sona molt bé, m'agrada molt com sona.
1: Home, doncs, és que era
0: si baixava la velocitat, el bus faria explosió.
1: Exacte, era boníssim. Mira, tinc ganes de veure aquesta pel·li ara un altre cop.
0: Doncs un dels guionistes li devia dir a l'altre, no hi ha ous de fer el mateix amb un barco. L'altre li va dir, subjecta'm el cubata, i sí. A Speed 2, aquí hi apareix un barco que no pot aturar-se o també explota, tot molt normal.
1: A mi si apareix en Keanu Reeves ja em sembla bé, eh?
0: No hi apareix.
1: Hòstima,
0: a la segona pel·li no van tenir prou pasta per retenir el Keanu. Sí que hi surt la Sandra Bullock.
1: Però ah, molt bé.
0: Li van canviar la parella. Què?
1: I no, qui van posar-hi? Un
0: no
1: que passava per allà, no?
0: Jo no el conec. Jo no el conec.
1: No, no compro, clarament no.
0: En el número 4 aquesta l'heu vist, eh? Segur. Titanic.
1: Home! Sempre em poseu la flauteta aquesta. Amb el mal que és la pel·li, em poseu la flauteta.
0: Que una de les pel·lícules de la que tothom ja en sabia al final tingués tant i tant d'èxit ja mostra que el film de James Cameron, a veure, no era com qualsevol altre.
1: Sí, un abans i un després, va fer. Ara que no hi ha en Roger podem parlar de pel·lis mainstream sense que ens critiqui.
0: Per això ho fem, per això ho fem avui. Ell està a Sitges veient coses totalment underground.
1: Exacte, doncs nosaltres ens veurem Titanic aquí.
0: Els efectes visuals, Kate Winslet, DiCaprio, la fascinació de la història poden contra aquelles cosetes que encara no entens. Per exemple, que la iaia estigués més enxutxada per un crash d'un parell de dies cap al pare dels seus fills.
1: Sí, això era molt raro.
0: Que en Jack i la Rose no convertissin aquella fusta. Eh?
1: Això no ho entendrem
0: molt
1: mai,
0: lleig,
1: això.
0: Molt lleig,
1: molt lleig, no li perdonarem mai a la Rose.
0: O que el dibuix de la Rose despullada aguantés 80 anys intacta a 4.000 metres sota el mar. Són coses que dius, això no s'aguanta per enlloc.
1: No, no s'aguanta, no.
0: Ara, el número 3, Maria Roja. Sí, que no és una pel·li de vaixell, sinó d'un submarí, però és que és una gran pel·li nàutica. No sé si l'has vist,
1: no,
0: aquesta,
1: no
0: Laia.
1: Vista.
0: Val la pena només per la confrontació entre els actors Gene Hackman i el segon de bord, que era Denzel Washington. L'un, a les velles maneres, l'altre de formes més modernes, mentre que la resta de la tripulació flipa amb el verder generat. Imagina't, els dos màxims responsables en un submarí que no pot tornar a la superfície, no pot fer cap mena de soroll.
1: Sí, que no veiem el sol en tota la pel·lícula, no?
0: Home, sí, sí, molt claustrofòbic de plegat, però molt molt, eh, aquesta pel·lícula.
1: Vinga.
0: Si no l'heu vista, molt xula. En el número 2, aquesta jo crec que també l'has vista, Pirates del Carib.
1: Ja m'hi trobo, eh?
0: Què? És que només per la música
1: sí,
0: ja t'atrau, eh?
1: És que és
0: aquesta
1: la millor,
0: saga.
1: La pel·lícula, també t'ho diré.
0: Per això i pel gran capità Jack Sparrow. Eh?
1: Sí, no soc Johnny tan Depp. Fan jo d'en Johnny Depp.
0: Ah, no?
1: No, soc més de Keanu Reeves, però bé, en tot cas, molt bé.
0: Ah, molt bé, molt bé, aquest
1: molt
0: capità. S'havien de tenir ben posats per intentar fer una nova pel·li de pirates, perquè mira que se n'han fet i Pataro com ho va fer, doncs això, en aquest nou mil·lenni. A veure, què és Disney?
1: També hi havia la Keira Knightley,
0: sí,
1: que aquesta
0: sí,
1: m'agrada
0: sí,
1: més
0: sí.
1: que en Keanu Reeves.
0: I l'Orlando Bloom.
1: L'Orlando Bloom també. Mira, m'agrada més l'Orlando Bloom, et diré,
0: no.
1: que l'altre.
0: No,
1: és que l'altre no m'agrada gaire.
0: En Johnny Depp.
1: En Johnny Depp.
0: Gran capità Sparrow. Oient, sisplau, pronuncieu-vos, eh?
1: Si sou d'Orlando Bloom o de Johnny Depp.
0: Sempre us fem escollir, Tim Laia o Tim Sergi.
1: Sí.
0: Doncs això és Disney i no hi trobareu aquí ni sexe, ni sang, ni excessiva violència, cosa estranya per ser una pel·li de pirates.
1: Sí, és estranyot.
0: Però sí que és veritat que és divertida, és frenètica i és molt entretinguda.
1: Sí.
0: I quina hem posat com a pel·li número 1?
1: No sé quines pel·li, libereu a Willy?
0: No.
1: Ah.
0: Libereu a Willy?
1: Així?
0: Tauró.
1: Tauró. Crec que no l'he vista.
0: No has vist Tauró?
1: Crec que no.
0: A veure, quan tothom pensava que dalt d'un vaixell no hi havia bitxo vivent que et pogués molestar, va Spielberg i Williams i et dissenyen aquest monstre aquàtic capaç de fer naufragar una barcassa.
1: És que és com de terror, per això no l'he vista.
0: No, bueno, com de terror treu-li el cop, eh? El director va triomfar fent-lo amagar mitja pel·lícula. Per cert, a causa d'uns errors mecànics del tauró de mentida, no li funcionava i van dir, escolta, doncs no el farem aparèixer. I va funcionar perquè li provocava un dramatisme doncs afegit. I
1: ja
0: a més
1: diuen
0: a més...
1: que la imaginació és pitjor que veure-ho.
0: I el compositor doncs va saber dibuixar-te el dolent en només dues notes, eh? Aquest tan.
1: Com sempre, d'aquestes grans pel·lis, lo millor la música.
0: És això, doncs des d'aquesta pel·li el mar ja no va semblar tan tranquil com era. Nosaltres que seguirem endavant, de seguida les notícies, abans però una mica d'Amazoni. Va, un petit racó de pau per cadascú. I dieu-nos oients les vostres pel·lis de vaixells preferides.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: De seguida els oients s'han posat a comentar aquestes pel·lícules que us havien dit. Per exemple, en Jordi diu, ostres, la millor pel·li amb vaixell, Master and Commander. És veritat que aquesta no l'havien dita. Russell Crowe diria que és el protagonista. Jo és que no l'he vista, aquesta.
2: Jo tampoc.
1: Ens diu, per exemple, en Jordi, Tim Sergi també, ja-ja. La Cris diu, Orlando Bloom sempre. Tim Laia, que en Johnny Depp bruteja. L'Anna, Johnny Depp, en David, sempre el capità Jack. La Núria, jo era molt fan del Johnny Depp, però ara el tinc cancel·lat.
2: Exacte, més a més, perquè la valia perdíssima. Sí, sí, és que no, molt malament.
1: I en Jordi, jo estic molt d'acord amb ell, diu, Bloom té cara de peix bullit. És veritat, estic molt d'acord. Vinga, les notícies, amb l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
3: Bon dia.
1: Què hem de saber?
3: Doncs que el sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes, autocars i tractors han sortit de diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume, després de passar pel Departament d'Agricultura i la delegació del govern espanyol. Per cert, que el servei d'alta velocitat continua arrossegant afectacions pel comboi incendiat dilluns a l'Aragó. Aquest matí encara hi ha retards, però la situació ha millorat respecte d'ahir. Entre d'altres, no hi ha aglomeracions de passatgers perquè han estat previnguts i s'ha pogut doblar la velocitat del pas dels trens pel tram afectat, malgrat les restriccions. En clau política, Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra perquè arribi a un acord electoral amb els comuns, i és que ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles, i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim aquest mateix divendres, que és l'últim dia per registrar coalicions. Mentrestant, l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig. I acabo explicant-vos que han desconvocat la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, després d'haver assolit un preacord sobre els principals punts del nou conveni col·lectiu, i anul·len també les 5 jornades més de mobilitzacions que tenien programades per aquest mes d'octubre. L'acord preveu que a partir del 2027 la plantilla disposi de 10 dies més de descans anuals i una jornada laboral pròxima a les 35 hores setmanals.
1: Les 8 i 34 minuts, els titulars d'esports.
3: El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi de Tel Aviv per 90-87, amb un triple de Justin Robinson gairebé a l'últim segon. El Girona supera l'Ostenda belga a la FIBA Europe Cup, i el Manresa perd a l'Eurocup a Turquia. A la Lliga Europea d'handbol, victòria del Freiking Granollers a la pista de l'Aguas Santas portuguès per 31-32, i al Mundial Masculí d'Hockey Patins, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
1: I quin temps tindrem avui?
3: Doncs avui una jornada de sol, amb alguns núvols prims passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals es dissiparan i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures més altes s'aproximaran als 30 graus a Ponent.
1: Les 8 i 36 minuts, de seguida obrim els whatsapps perquè hem de jugar al mini-quiz. Atenció, perquè tenim pregunta avui a l'entorn dels noms, ens has dit, Laia.
2: Exacte.
1: Però abans sentirem Bruno Mars i Rosé, una cançó que ara feia temps que no sentíem i que va sonar moltíssim. APT.

0: escoltes ICAT.
1: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a la meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
4: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya torna amb el prestigiós director Stephen Frears com a gran convidat. La programació destaca per la projecció de grans estrenes internacionals guardonades amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Premi al Millor Film de Sundance. Més informació a clamfestival.org. Recomanat per ICAT.
4: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
6: De quin poeta o poetessa és aquest poema, O capital, meu capital? I us donaré 4 opcions. Opció A, Herman Melville. Opció B, Emily Dickinson. Opció C, Walt Whitman. Avui només hi ha 3 opcions.
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Sintonia de mini-quiz, passen 10 minuts a 2:15 del matí. Avui prometem que hi haurà 4 opcions, Laia?
6: Vés a saber què pot passar.
8: I els oients que van dient la seva, per exemple, un oient diu no hi ha collons a fer una nova part d'Speed a Rodalies, pel que sigui.
6: Ah, boníssim.
8: Boníssim. El problema és que no és que els trens vagin massa ràpids, eh? Aquest no, no és el cas.
6: Seria canviar una mica l'argument.
8: I pel que fa a la qüestió de Movistar i del que dèiem de com es pot consumir el futbol, si has d'estar subscrit també a la línia telefònica, ens diu en Ferran el paquet de futbol on es pot veure tots els partits de Lliga i Champions sí que has de tenir telèfon i internet.
6: Ah, aquest és el que tinc jo.
9: I la hipoteca també, Movistar.
8: I la hipoteca també és veritat. Dieu-nos el que vulgueu al WhatsApp.
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
8: Ara, però, és el moment de jugar, Laia, sobre què gira el mini-quiz?
6: Home, doncs avui sobre el tema del dia, els noms.

0: són uns experts en fer cançons sobre noms propis, sí, els de la Ludwig, eh?
1: Tenen
0: uns
1: quants. Si alguna època ha estat àlgida de fer cançons amb noms, és ara.
0: Mira, i només la Ludwig té. A veure, Xavier,
1: exacte.
0: Judes, Manela...
1: Sí, tu t'agafes una mica...
0: Marta...
1: Marta, exacte, i Judes, exacte.
0: Són unes quantes.
1: Mireu, a casa nostra tenim molts noms que hem heredat de les diferents cultures que han passat per aquest territori al llarg de la història. Sabeu que la nostra és una terra de pas, doncs n'hem anat adoptant els noms de persona. Doncs mireu, els noms que en sonen més catalans, com ara podem dir, no sé, Arnau, Gerard o Bernat, són noms germànics, en realitat.
0: Gerard, clar.
1: Exacte.
0: Bernat, clar.
1: Que tu dius, oi, que català, que si és molt català, però és germànic.
0: Quan té una R vol dir que és germànic.
1: Exacte. I alguns dels que considerem més tradicionals, doncs, són heredats de la tradició judeocristiana, com, no sé, com Miquel, com Pere, d'acord? També tenim noms grecs, com Helena o com Sofia, que són també, doncs, ben tradicionals, o altres de llatins, com Adrià o Clàudia. I també tenim noms hebreus. I avui us vull preguntar justament sobre això, sobre l'herència de noms hebreus a casa nostra. Ara us en diré uns quants, però se m'ha colat un que no ho és d'hebreu. Per tant, us pregunto, quin d'aquests noms catalans no és d'origen hebreu? I us dono quatre opcions. Opció A, Biel. Opció B, Raquel. Opció C, Ingrid. O opció D, Sara.
2: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
0: Quin d'aquests noms catalans no és d'origen hebreu? A, Biel. B, Raquel. C, Ingrid. O D, Sara. Ja ens podeu començar a enviar les vostres respostes a través del nostre WhatsApp mentre escoltem Lil Dami. I aquesta cançó que es diu A Contracorrent. 2 minuts i seran 3:15. Bon dia!

0: creu que hi ha algun nen o nena que es digui Judas?
1: Hòstia, ho dubto molt, eh? Seria bastant mala hòstia.
0: Molt xungo, no? Posar el teu fill Judas. Déu-n'hi-do. Va, que teníem pendent resoldre un miniquiz.
1: Sí, avui us preguntàvem quin d'aquests noms que us hem suggerit no és d'origen hebreu. Us proposàvem Biel, Raquel, Ingrid o Sara. Doncs mireu, la resposta correcta era la C, Ingrid, perquè Ingrid és un nom d'origen escandinau. De fet, prové de la barreja d'Ing, que fa referència a un déu nòrdic, el de la fertilitat i de la collita, amb l'adjectiu Frior, que vol dir vell o estimat. Així, el nom sencer, Ingrid, s'interpreta com a la bellesa del déu Ing, o bella fertilitat, o vell poble, que també és molt bonic, trobo, eh?
2: Sí.
1: Trobo que podríem posar-li també Ingrid a un fill o filla, perquè és molt bonic.
0: Molt xulo, Ingrid.
1: Doncs mireu, hem rebut fins a 113 respostes, de les quals 98 han estat correctes. Per tant, Anna, avui et demanaré un número de l'1 al 98.
2: Doncs mira, et diria el 83.
1: El 83 correspon a una tal Lia, que té un número 4 en 55.
0: Felicitats, Lia!
1: Enhorabona, Lia!
0: El lot expert d'avui. I que té un nom molt bonic, la Lia, perquè Lia és molt bonic, també. Vinga, d'una Lia a una Lizzo, perquè tot seguit el que farem serà escoltar la Lizzo amb la seva cançó Juís. I atenció, perquè tot seguit començarem a esbrinar quins són els pitjors o les pitjors cançons amb nom de nom.
1: Ah.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Deu minuts i seran les 9 del matí. Avui hem esbrinat quin és el nom més bonic que se li pot posar a una criatura segons un estudi, que era Zain. Ens
2: exacte.
1: Va dir l'Anna a primera hora.
2: I us hem preguntat una mica per les cançons amb noms de persona que us agraden més o que us agraden menys, però una mica heu respost el que us ha semblat, com sempre.
3: Jo tinc una amiga que la seva parella és programador informàtic i, a més, amb el hàndicap que ella catalana, ella alemany, i ell va acabar fent una aplicació amb llistat de noms. Era tipus Tinder, cada un triava noms i quan hi havia coincidència, pues, hi havia llavors d'escollir entre aquells noms. Crec que fins i tot ens van convidar els amics a votar.
2: T'imagines, fas match amb la teva parella per escollir el nom de la criatura. Tu has d'anar fent... Com és això, swipe left?
1: Sí.
2: No, aquest del Beto, aquest no m'agrada.
1: Pel nom, eh?
2: Pel nom.
1: Està bé, està bé. Va, més oients.
4: Bueno, jo no vaig voler saber el sexe del nadó i llavors el que vam fer va ser preparar una llista amb 10 noms de nen i 10 noms de nena i després vam fer veto i vam deixar 5 noms de nen i 5 noms de nena. Una setmana sí, una setmana no. El referíem al bebè amb un nom de la llista i així anàvem avançant. Una setmana amb un nom, l'altra setmana li deien bebè. Una altra setmana amb un nom, una altra setmana li deien bebè. Però va ser molt clar que ens sentíem super a gust tots dos dient-li el nom de Pol i així és com nosaltres diem que va ser el nadó el que va triar el seu propi nom.
1: Carai.
2: Tu creus que va ser el nen? Jo no sé si va ser el nen, però en tot cas trobo una mica desquiciant això de cada
1: escolta,
2: setmana
1: ja
2: dir-li un nom
1: precoços.
2: Diferent.
1: Potser li parlava des de dins de la gola i sortia projectat.
2: També tens raó.
1: O pel cul, vés a saber.
5: Jolín, Jolín, Jolín, Jolín, I'm begging of you, please don't take my man.
6: Jolín, Jolín, Jolín, Jolín.
1: Havia d'aparèixer Jolín entre els noms triats pels oients com a cançó predilecta o aquesta altra.
7: Mrs. Robinson, de Lemonheads. Bueno, és d'en Gabriel Garfunkel, però bueno, m'agrada més la versió de l'Evan Dando, que vaig tenir el plaer de conèixer fa milions d'anys.
1: Mrs. Robinson.
2: És maquíssima aquesta cançó.
1: Robinson era el cognom, no?
2: Ja, però... és veritat que no seria el nom de pila, eh? Però clar. No passa res, sempre ens ponem el que voleu.
8: Cançons dedicades a homes. Joselito, de Kiko Veneno.
9: Por ahí viene Joselito, con los ojos brillantitos.
8: Manuel, no te rime a la pared, que te va llena de cal. Sembla que eran los inhumanos.
9: Manuel, no te rime a la pared, que te va llena de cal.
8: ¿Y qué le estará pasando al pobre Miguel?
10: ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale.
8: ¿Cómo es de ella aquesta gent? Que és una senyora gran que cantava. Fa molta gràcia perquè tots tres són els noms dels meus germans. Apa, que vagi bé.
10: Me dicen que...
11: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I al Words and Ever seguirem, si us sembla, aquesta qüestió de cançons amb nom de persona. No sabem què ho deu fer, però hi ha moltes més cançons perpetrades per homes amb noms de dona que cançons fetes per dones dedicades
2: cert,
1: a homes.
2: Cert.
1: Potser sí que ho sabem, perquè elles durant molt de temps és possible que n'hagin estat fins al capdamunt d'ells, no?
2: Ah, aquesta també, que no es volen ni amb cançó.
1: Exacte, però sí, com sigui, de Words and Ever amb noms de dona perpetrades per homes, n'hi ha un fotimer i moltes ja han passat per aquí, com la mare de les Words and Ever, Carolina de Meclan. Trátame bien, anava dient en Carlos Tarque en aquesta red flag feta cançó que parlava d'una noia que no tenia edat per fer l'amor. En fi, un altre que també va fer una bona Words and Ever va ser el Dani Martín. Que va tirar cap a baix.
2: Una cançó tan merdosa i tan guai.
1: Que va tirar cap a baix per fixar-se en l'expositor, que podia ser sa filla, però és que abans s'havia fixat en una mare.
12: Es que la mare de José me está volviendo loco.
1: El duo Dinámico ha dedicat cançons a Lolitas, Mari Carmens, Mariluz, Maria del Pilar, Mònica i Carol.
13: Oh, Carol, loco estoy por ti.
1: On els de Barcelona li deien a la pobra Carol que es moririen si ella els deixava, tot molt deconstruït.
2: Sí, i aquests mateixos que deien que el seu amor tenia 15 anys, no?
1: Exacte, o sigui, exacte, els mateixos, tot i que tampoc es quedaven curts els gossos que et dan-li a la Pilar. Li deien coses tan boniques com no em miris d'aquesta manera que se'm queden petits els pantalons.
2: Sí, és veritat, en fi, és molt lluny.
1: Com que moltes com aquestes ja les havien passat per aquí, em tocava posar-ne una de nova, hem acabat escollint Lola, de Café Quijano, una cançó que parla d'una dona que va de llit en llit i que molts van pensar que tractava sobre la prostitució, fins que el seu autor, Manolo Quijano, va dir que anava sobre una presentadora de televisió amb qui va tenir una relació.
2: Venga.
1: Mira la lletra que diu, com una muñeca que se desgasta, se queda vieja i la pena arrastra, home, doncs no li devia guardar molt de carinyo.
2: No.
1: Dic jo, vaja, no.
13: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia.

0: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Bé, contingut Premium, estem aquí fent cançons, cantant cançons amb nom de persona. Però abans, o el que toca ara, per arribar a les 9, és el dilema. I ens llença l'Anna.
2: Sí, a veure, avui un dilema futbolístic. La pregunta la faig especialment per totes aquelles persones que som culers, però culers de veritat, d'acord? A veure, que el Barça no guanyi res durant els propers 3 anys, d'acord? 3 anys seguits,
3: l'altra opció,
2: en blanc, sense aixecar cap títol, jugant fatal, joc avorrit, d'acord?
1: Sí.
2: O que el Madrid guanyi la Champions al Camp Nou el 2029.
3: Hòstia, ets dolenta, eh?
2: Al Camp Nou, el
1: 2029. Espera't, s'ha de pensar bé, això, eh? A veure.
3: Mira, em sembla que em quedo amb no guanyar res, mira què et dic.
2: Jo diria que també, eh?
3: És que jo soc més antimadridista que del Barça. Més penso que ens quedarà el femení i ja em faré del bàsquet. No sé, ja buscaré una altra al·licient a la vida, saps? No serà la primera vegada,
1: Si el Madrid guanyés la Champions al Camp Nou contra el Barça...
3: És igual, no és
1: diria,
3: insufrible. No, que és tota aquella ciutat plena de pella del Madrid vestits de blanc. Això és insufrible, hauríem d'emigrar tots.
2: I que guanyi a casa teva, eh?
3: Que no.
2: A casa teva, eh?
3: Això és intolerable.
1: Sí, però és que 3 anys seguits sense guanyar res.
3: Bueno, ja guanyarem el quart, no et passa res. Ja farem, no sé, fem del bàsquet aquell temps, jo què sé.
1: Sí, perquè el bàsquet va molt bé ara. Saps?
3: No, ja l'haurem d'animar i que vagi millor. O jo què sé, el femení, anirem a tope amb el femení.
1: Hosti, dieu-nos, oients, què us sembla? Si no sou del Barça i sou d'un altre equip, podeu pensar en l'equip rival per antonomàsia que tingueu.
3: Amb el Madrid, que fa mal a tothom,
1: El Madrid fa mal a tothom?
3: Vull dir que tothom l'imprenya que guanya el Madrid.
1: Sí, no? Així...
3: En general.
1: Doncs dieu-nos a veure què penseu. Jo tinc clar que m'inclino perquè guanyi el Madrid la Champions.
2: Sí. Què dius? Oh, sí. Jo com la Laia,
1: doncs. 3 anys seguits sense guanyar res.
3: Després t'empenediries, i diries, no hauria d'haver escollit.
1: Vosaltres que trieu l'opció de 3 seguits sense guanyar res.
2: Sí, jo com la Laia, això. Doncs mira, les seccions.
3: A veure, Sergi, i tant. I a
1: 3 anys seguits, són molts anys,
3: que no ha sigut la primera vegada, quan n'hem passat molts de 3 anys seguits sense guanyar res, Moltes vegades, no te'n recordes o què?
1: És que no m'ho vull en recordar.
3: Ah, d'acord.
1: I no es
3: tens temps
1: bé,
3: de fer una bona d'això, pedrera, de fer un saps?
1: Vull dir, ja se n'ha fet.
3: Moltes coses pots
1: de pedrera. Va, que els oients diguin la seva.
3: Sí.
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Arrenquem l'última hora de programa dels experts. Passen 2 minuts al punt de les 9 del matí i estem sentint Mama Duixa i la millor gent del planeta, tot i que la millor gent del planeta és la que m'acompanya cada matí aquí.
1: Ah, gràcies,
0: la Mariví,
1: Sergi.
0: El control i vies de so, l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Molt bon dia.
0: I la Laia Vidal. Bon dia, Laia.
1: Bon dia, Sergi Vives. Efectivament, ara és aquella hora en què heu d'escollir l'última cançó amb què tancarem el programa d'avui. Tot just, no falta mirar, menys d'una horeta. Doncs direm adéu al programa amb aquesta cançó i heu d'escollir entre 4. Ho podeu fer a través del WhatsApp del programa.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: No deixava dir el Nil número, eh? Una tria que, com sempre, fem a partir de
2: la famèrdida.
0: De cop i volta acabo de veure un WhatsApp que diu Tim Laia. I
1: així,
0: però sense dir res més a cuento.
1: És que no cal res més, Sergi.
0: No. I algú que li posa un més. És a dir, sempre tothom està d'acord amb
3: tu. Clar, què refereix?
0: A qualsevol cosa. Doncs bé, la famèrdida d'avui, un 14 d'octubre del 1975, naixia a Sofia en Vasil Lambrinov, violinista dels Blaumut.

En Basil va començar a practicar amb el violí ben aviat, amb 7 anyets, al seu país natal, a Bulgària, i va seguir amb els estudis superiors a Alemanya. El nostre país ha pres part d'orquestres com l'OBC o l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, més enllà de formar part dels Blaumut, la formació que sentim de fons i que lidera en Xavi de la Iglesia. Avui, per fer la tria de la cançó de les 10, ens hem fixat en grups del nostre país que tenen algun integrant nascut a terres llunyanes, de fora dels països catalans. El primer que sentim, ja us ho han dit, són els Blaumut, de qui us hem escollit una de les seves últimes cançons publicades, El millor que hem fet, on fan una mica de recopilatori de tota la seva trajectòria. També tenen components foranis, els habla de mi en presente.

Aquest grup nascut a Berlín, però establert a Barcelona i que barreja el techno alemany amb la rumba catalana, està integrat pel Max Grosse, en Pau Balaguer, en Blai Joanet i en Remi Fa. Aquest darrer també violinista, com en Basil Lambinov. És nascut a París, en aquest cas. Dels Hable de mi en presente, us hem escollit el tema Un plat més a taula. Sentim ara la pegatina.

és que els de Montcada i Reixac tenen entre els seus integrants un belga. L'acordionista és en Romain Renard, nascut a Brussel·les, que més enllà de formar part de La Pegatina, també és il·lustrador i dibuixant de còmics. De La Pegatina estem sentint el tema Que t'agradi veure'm. I acabarem escoltant Un tros de fang dels Mishima.

La banda liderada pel David Carabent compta amb en Dani Vega a la guitarra. En Dani, tot i viure al nostre país des de fa anys, ara mateix està establert a Cardedeu, és canari. Va néixer exactament a les Palmes de Gran Canària. En Dani ha col·laborat amb altres artistes com The New Raymond o Facto de la Fe, però sobretot és conegut per ser membre fundador dels Mishima, formació amb la que toca des de fa més de 20 anys. Quatre grups catalans amb integrants nascuts fora de les nostres terres. Quina voteu per tancar el programa? Blaumut, amb el millor que hem fet, Habla de mi en presente, amb un plat més a taula, La Pegatina, amb la cançó que t'agradi veure'm, o Mishima, un tros de fang, que ja us avanço que acabarà guanyant perquè està arrasant les votacions. Porta més de la meitat dels vots. Les 9 i 6 minuts, ara marxem fins al Regne Unit per sentir en Robbie Williams i la cançó Rocket.

0: Escolta, Zicat.
1: El millor cinema de la temporada arriba al CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya.
2: Històries compromeses i premiades a Canes i a Venècia. 12 estrenes seleccionades per als Oscars 2027.
1: A més, premis d'honor a Steven Frears i Maria de Medeiros.
2: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre a Manresa i a Navarcles.
1: Informa-te'n a clamfestival.org.
3: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
4: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
5: Què vols dir?
4: Mira, escolta'ls.
6: Gala, ets la millor.
5: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
7: Obrim el piset compartit de Catalunya.
4: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
7: Cada tarda, de dilluns a divendres.
5: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: I ara ho pots fer com... sexy.
7: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Wiki, wiki.
8: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
5: Wow, wow, what the fuck.
9: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
0: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: Quatre minuts i seran un quart de 10 del matí. Seguim els experts. De seguida repassarem més noms de cançons. Avui hem descobert que tenim... però un fotimer, eh? No ens les acabem. Però abans us hem de parlar del mansplaining. Segur que tots sabeu de què estem parlant, eh? Quan un home explica o una dona una qüestió que ella coneixia de sobres. Oi que ho estic dient bé?
11: Sí.
10: T'ho estic explicant a més
11: de
10: bé.
11: Exacte.
10: T'estic fent un mansplaining sobre què és el mansplaining?
11: Exacte, mira.
10: Val. I segur que també us sona el menspreading, que és quan els homes seuen amb les cames molt obertes al transport públic, ocupant més espai del que els pertoca. Com si tinguessin vés a saber entre les cames, molt important.
11: Vés a saber, algú per ensenyar.
10: Saps? Exacte. Doncs avui, nova edició de...
0: La paraulota.
10: I aquest joc crec que és pertinent, no?
11: Exacte, perquè veureu que la paraulota d'avui té una certa relació amb el tema del transport públic que deia en Sergi, perquè té a veure amb l'ocupació física i també amb aquesta aigua que sentim de fons. Perquè ara que hem tancat l'època de les piscines d'estiu, és un bon moment per fer balanç de quants homes heu trobat nedant a la piscina, ja no com si estiguessin sols a l'equipament, sinó com si estiguessin sols al món. I és que les piscines són de natural, per si algú no se n'havia adonat, espais de convivència, espais mixtos, en què a sobre podem sentir-nos vulnerables perquè hi ha una certa exposició del propi cos i podem fins i tot arribar a uns nivells de proximitat amb altres usuaris, doncs no sempre desitjada aquesta proximitat, eh? Una mica com a la Renfe, doncs igual. Per una qüestió purament d'espai, no?
10: Sí.
11: Doncs davant d'aquest context hi ha qui es mou amb més o amb menys respecte i cura envers els altres. Atenció, oh, sorpresa, hi ha un nombre important d'homes que no es troben entre els més curosos, no es podia saber, i per això s'ha encunyat el terme mansplashing.
10: Mansplashing.
11: Mansplashing. És un terme que devem a Cornelia Hummel i David Banyers, que al seu llibre La piscina municipal el van definir com l'actitud de nedar a crol ample, donant cops a l'aigua amb força amb les mans, al mig del carril, situant-se perfectament recte i segur de la seva raó, molestant tothom sense adonar-se'n en absolut.
10: Com dient, aparta't d'aquí, que sóc un home i estic nedant.
11: Ja ara veuràs, tothom té molt interès en veure doncs, com nedo jo.
10: Hosti, sí que és veritat que té un punt de relació amb això del transport públic i obrir les cames ocupant les pedals de més.
11: Sí, aquestes actituds masculines. Sí. Mira, hi havia aquest estiu una redactora de la revista Elle, Elodie Petit, que ho descrivia així. Deia, és l'home que creu que l'espai és seu, que a més es passa el dia al gimnàs i que ha de demostrar constantment que és el millor. També n'hi ha, expliquen, que s'ofenen quan se'ls avança i d'altres que quan neden d'esquena esquitxen els de fora de la piscina i tot.
10: Sí, allò que feien... Ai. a la carretera, és a dir, de córrer més que els altres, també ho fan a la piscina.
11: Sí, perquè a més aquí hi ha aquesta implicació del tema esforç físic, no? Demostració de l'opulència física, que això ja saps que es posa bastant catxondos. Tot plegat es fa evident en un entorn com el de la piscina, perquè, com us deia, doncs és un espai reduït, com el transport públic o també com un festival de música, i, és clar, sentir-se amb el dret a incomodar algú altre obligant-lo a apartar-se, doncs reflecteix al final una manera concreta de relacionar-se amb el món. Revela jerarquies que van més enllà del gènere i abasten doncs, també la raça, també la classe social. Això ho explica una experta en gènere a Le Monde. Tot plegat formaria part d'una manera de moure's, d'ocupar l'espai, de performar, que en diuen ara, doncs, apresos en un context patriarcal, en què hi ha unes jerarquies establertes i, per tant, no són conductes voluntàries, sinó sovint són culturals. Si us hi pareu a pensar, segur que teniu molt més al cap la imatge en una piscina municipal de veure nois arribant com un terratrèmol a tirar-se tots de bomba al mig de la piscina a veure qui es llença més fort i qui llença més aigua fora, que no pas el grup de noies, que sol ser més fàcil que estiguin doncs, més en un racó, pendents de si se'ls mou una mica el biquini diminut que porten o si sentiran jutjades pel cos que estan exhibint. Són estereotips que es retroalimenten amb les imatges que veiem, sí o sí, doncs, a les piscines cada estiu.
10: Oients, expliqueu-nos si heu patit, sobretot les oients, aquest mansplashing del que ens parlava la Laia. Jo haig de dir que no el practico bàsicament perquè jo sóc dels que neda com els gossos, saps què vull dir?
11: D'acord, molt bé.
10: I no freqüento gaire les piscines, sóc més de mar. Clar, i el mar és molt gros i no crec que faci mansplashing. Es pot fer mansplashing en el
11: mar?
10: Segur
11: que sí, també, eh? Perquè allò d'arribar i no mirar qui hi havia abans que tu, o si hi havia algú que també estava petit, poquet a poquet, i t'han de posar el peu a la punteta i tu arribes allà i plas.
10: Tu l'has patit, el mansplashing, alguna vegada a la piscina o no?
11: He de dir que no en recordo cap cas concret, però en canvi em genera un imaginari que tinc molt present. És a dir, tinc molt present els grups de nois, especialment, això que dèiem ara últim moment, d'arribar a la piscina i llançar-se tots de bomba, aviam qui la fa més grossa, sense mirar si hi ha ningú a qui estiguin molestant. Això no ho veus fer amb noies. No veus arribar cinc noies adolescents, llançar-se i buidar mitja piscina de cop. Això passa amb els nois, sobretot.
10: Oients, dieu-nos a veure què hem pensat de tot plegat, els oients, però és que en tenen molta feina perquè estan comentant-nos sense parar noms de títols de cançons.
11: Ah, clar.
10: Per exemple...
11: Mira, per exemple, tenim en Joan, que ens parla de... que tenim moltes cançons que encara no han sortit, eh? De Suzanne, de Leonard Cohen. I, de fet, ens recomana un documental, diu que hi ha un documental preciós sobre la història d'amor justament entre la Suzanne i el Leonard Cohen. Suzanne.

0: La cançó és meravellosa, però amb la veu d'en Roger Mas és ja espectacular.
1: Espectacular. I mira, també tenim l'Estel, que ens parla d'en Dan Peralbo i la seva cançó, Margarita. Ai!

0: que en té unes quantes, eh? Per exemple, sí, també té aquella d'en Jimmy, el bateria. Jimmy és the only one.
1: Sí, sí, sí, sí. I mireu, també hi ha en Xavier, que se'n va una mica més enrere i ens recomana, que jo tampoc ho tenia present, la cançó Glòria de Sau. És una cançó, diu, del disc El més gran dels pecadors. I diu, amb quatre cors, guitarra i cors del Pep Sala i la veu del Carles Sabater en una interpretació, diu, per mi, magistral. I la lletra, preciosa.

0: Jo, per Glòria, diria que era Umberto Tozzi, que tenia aquella cançó... Gloria,
1: ah, Gloria, sí, és veritat.
0: Falta sent... és un altre, un altre estil, un altre estil diferent.
1: I mireu, la Sònia ens diu que el seu fill gran es diu Riu i diu, per tant, la cançó és Som Riu de Charango. Som un riu, riu, som bala, bala, una bomba sota l'aigua
0: estancada, som foguera i batucada. Som un riu... Mireu si n'hi ha de cançons, eh? Jo diria que aquí n'hem punxat avui més de 50 cançons amb títols de nom. No serà la següent, que és de Miqui Núñez, es diu L'últim petó i el primer, 10 minuts, i seran 2:15. Bon dia, som els experts, Eicat.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
2: És veritat, enhorabona, Sergi.
1: De la meva escala.
2: Volia englobar-li el mort avui, en Sergi. Gràcies. És el típic que sempre es presta.
3: Pots dir allò molt de pel·li de, és el menys dolent del sistema.
1: És el menys dolent del sistema. Veus? Estic molt il·lusionat.
3: També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president.

0: Aquest tofu, teta.
1: I el que us va parir, cabrons.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Les 9 i 23 minuts. Aquests dies hem parlat molt d'habitatge, de les reclamacions a la ciutadania, de campanyes i fins i tot de casos concrets que tothom ha volgut apropiciar-se. I també hem parlat de les mesures que els governs espanyol i català han anunciat, han discutit, han aprovat i han entrat de ple en aquesta campanya electoral, Laia.
3: Sí, és que una mica costa una mica aterrar la situació i buscar-hi una mica de perspectiva, però s'entrecreuen tota l'estona els visques, els retrets, per si les mesures adoptades o les que volen adoptar o si les declaracions dels polítics són el que el problema de l'habitatge necessita. I per això a vegades, en les actituds i les proclames d'entitats de la societat civil i dels partits, doncs costa destriar on acaba la ideologia i la militància i on comença doncs l'estratègia política. Jo no seré qui posi llum a la foscor, perquè és un tema molt complicat.
0: Si no ho fas tu, no ho pot fer ningú,
3: No, sí que ho pot fer ningú, mare de Déu. Hi ha moltíssims experts, i per exemple un que a mi m'agrada bastant és Pablo Feu, que ell és expert en dret administratiu, i ell va passar fa uns dies pel Més Nit del 3CAT, el va entrevistar la Marina Romero, i em va agradar bastant perquè parlava una mica de la maduresa dels polítics al voltant del tema de l'habitatge.
4: Tenim un seriós problema de maduresa. Des de fa 47 anys, la matèria d'habitatge està delegada a la comunitat autònoma. Des de Tarradellas fins a Illa s'ha fet molt poc per eliminar l'especulació, que és el que la Constitució prohibeix en matèria d'habitatge. Des de la UCD fins al govern del PSOE s'ha fet gairebé res per eliminar l'especulació. Prou de diagnosi, el que ha passat és claríssim, que hi ha una anomalia al sistema, i d'aquesta anomalia al sistema és única i exclusivament responsable al poder públic, perquè és immadur. Podem posar moltes tirites, podem posar molta regulació d'urgència, podem subvencionar el mercat immobiliari en el preu d'aquí, podem dir que la gent s'hipotequi fins 40 anys perquè es pugui arribar a assolir el preu del mercat. No que baixi el preu del mercat, que és el que la Constitució marca. No. Que subvencioni perquè s'assoleixi el que el mercat vol.
3: És que una mica el que Pablo Feu fa és agafar una mica de perspectiva i veure una mica, no tant a 4 anys vista, ni tan sols a 8, sinó una mica com s'hauria d'abordar des del punt de vista fins i tot científic, econòmic, des de la universitat, doncs aquest tema, i potser seria la manera, no?, doncs que no fos tant al mig del foc polític. De fet, el que ell diu és que és responsabilitat del poder polític frenar l'especulació i no pas posar diner públic per contribuir-hi.
4: I el que se'ns està dient també és que no es pot intervenir, perquè la propietat és intocable, perquè l'activitat econòmica és intocable. La gent surt al carrer quan està ofegada, perquè l'únic que se li posa davant d'una malaltia greu són tirites, i el que necessiten són vacunes.
5: Falta valentia per part dels governants?
4: Sota el meu punt de vista, no valentia, maduresa, simplement maduresa. Que s'atreveixin a intervenir en el mercat immobiliari. No s'atreveixen. Per pur tacticisme electoral, perquè és molt difícil enfrontar-te a un grup com aquest. És molt
5: difícil. A un grup com quin?
4: Com el mercat immobiliari.
5: Com el representa el mercat immobiliari.
4: El mercat immobiliari representa el 14% del producte interior brut del país. Com s'ha arribat fins aquí? Perquè en 47 anys se li han posat tots els semàfors en verd. Ara, toma la bèstia.
2: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Us vull parlar dels kits d'emergència que Protecció Civil recomana que tinguem preparats. I atenció, perquè demana que en tinguem preparats 3 kits.
2: 3?
1: Una a casa, un altre al cotxe.
3: Sí, clar.
1: I si teniu mascota, tot el que necessita l'animal per sortir amb tu.
3: Laia. Com sap que la mascota de primer.
2: Laia, tu no tens mascota.
1: Protecció Civil diu que hem de preveure menjar, aigua i plats per diversos dies. Documentació, cartilla veterinària, clar. La medicació, si en pren.
3: Una pastilleta, d'acord? Per si que la cosa es posa una mica més xunga, una pastilleta.
2: Ja comencem a matar animals, Laia.
3: De cianurs.
4: Hola!
3: Hola! Animal. Estem parlant d'apocalipsi, no? Només en cas d'extrema necessitat.
5: Sí, ara, ara!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Dos quarts en punt de 10 i ara sí que és el moment de posar-nos al dia amb les notícies amb l'Anna Closa.
1: El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes, autocars i tractors han sortit de diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume després de passar pel Departament d'Agricultura i la delegació del govern espanyol. D'altra banda, el servei d'alta velocitat continua arrossegant afectacions pel comboi incendiat dilluns a l'Aragó. Aquest matí encara hi ha retards, però la situació ha millorat respecte d'ahir. Entre d'altres, no hi ha aglomeracions de passatgers perquè han estat previnguts i s'ha pogut doblar la velocitat de pas dels trens pel tram afectat, malgrat les restriccions. També heu de saber que la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui s'ha desconvocat. Un principi d'acord amb l'empresa sobre el nou conveni col·lectiu també permet desconvocar 5 jornades de mobilització més prevista aquest mes d'octubre. Més coses, l'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. I acabem a Sitges, perquè avui Robert Eggers serà l'estrella del festival. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. Ahir va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
3: I dels esports, què hem de saber?
1: Doncs que el Barça ha sumat la seva segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blauranes, on també va també destaquem l'actuació de Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha guanyat el Maccabi de Tel Aviv per 90-87 amb un triple de Justin Robinson gairebé a l'últim segon de l'últim quart, i el Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Manresa perd a l'Eurocup. A la Lliga Europea d'handbol, victòria del Freiking Granollers a la pista de l'Aguas Santas portuguès per 31-32, i al Mundial Masculí d'Hockey Patins l'equip espanyol ha guanyat a Portugal per 2-4.
3: I quin temps tindrem avui?
1: Doncs avui tindrem una jornada de sol amb alguns núvols prims passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals s'aniran doncs dissipant i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures seran més altes i de fet s'aproximaran als 30 graus a Ponent.
3: Doncs mireu, són 2:15 i 10 i és un molt bon moment per sentir Grita de Calavento.

0: Escolta, Zicat.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrania.cat.
6: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
7: La Sala Beckett presenta Torcides. Divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
6: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
8: Mira, jo crec que el que més caracteritza el meu caminar és que no sé caminar en línia recta.
9: Cuidado!
8: Que camino tort. O sigui, vaig amb algú caminant i vaig xocant.
10: Topant de cap en una i altra soca.
8: No, no, no, és greu. O sigui, de vegades no, de vegades sí que vaig recta.
10: També la Rita, tota sola.
8: Ja. Sí, sí.
10: És seca.
11: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Quarts i mig de 10, el moment ideal per saludar la Rita Oller. Bon dia!
1: Bon dia!
2: Bon dia.
0: Ens porta la cultura jove, tot allò que passa a les arts escèniques i més enllà, sempre enfocat a un públic que pot tenir uns descomptes molt interessants.
1: Exacte.
0: Què has fet aquesta setmana, Rita?
1: Doncs mireu, vaig anar a veure Fama, Fomo, Fumo.

0: que és un espectacle que es fa a la Sala Beckett que reflexiona sobre què estem disposades a fer per la fama. Llavors, la premissa comença amb que són dues estudiants de teatre, precisament, que les dues busquen presentar-se a càstings i ser conegudes, no? I en aquest cas, doncs, hi ha un càsting per una pel·lícula dels Xavis, que en referència...
1: Molt bé, molt ben trobat.
0: Algú? I llavors es veuen, doncs, immerses dins del món de la precarietat, de ser un jove i viure en una ciutat com Barcelona, no? I llavors tenen diversos conflictes de nivell de com s'ho fan per tirar endavant i decideixen que una bona manera de subsistir és llogar una habitació a un expat. Llavors, per un preu absolutament...
1: Molt realista, trobo.
2: Desorbitat, no?
0: Desorbitat. Clar, aprofiten que el tio està disposat a pagar de tot per un quarto petit i diuen, no, anem a aprofitar, ja que ve aquí té diners, no? I veiem com elles intenten fer tot de xanxullos per tirar endavant i, a la vegada, com lidien amb voler ser reconegudes. Llavors, la primera part d'aquest espectacle és en un format sitcom, que és molt curiós, és com si estiguessis veient una sèrie, i ja fins i tot espots publicitaris entre escena i escena, que és bastant curiós.
2: Hòstia, molt bé.
0: I arriba un moment en què hi ha un gir i llavors veiem també com es toca un tema del teatre de l'absurd. Vull dir que fan una aposta més enllà de dir anem a fer una obra convencional i veiem com de sobte agafa una nova volada.
1: Com multigènere, no? Va canviant de gènere a mesura que avança l'obra.
0: Sí, i és molt sorprenent i en aquest cas és l'aposta d'aquesta temporada de la Sala Beckett per les noves dramatúrgies, que de fet és una companyia que es diu Aldente i que està format a la Sala Beckett dins de... Perquè la Sala Beckett també té, per si us interessa, un obrador de dramatúrgia que es fan diversos cursos amb persones del món de la dramatúrgia contemporània, també de direcció, i ells s'han format allà en aquest cas i doncs la temporada passada van estrenar una cosa i aquest any s'ha decidit programar-los. Llavors, per veure gent jove que tira endavant un projecte ambiciós, podeu veure'ls doncs, a la Sala Beckett i aprofiteu que hi ha entrades per cultura jove i al final la fama és un tema que ens toca a tots i a totes.
1: I a més
0: manera,
1: teniu
0: no?
1: pocs dies, no? És a dir, això, sí. Fama, fomo, fumo, fins aquest diumenge?
0: Fins aquest diumenge.
1: Voleu, que si no, no entendreu.
0: Endavant.

0: Mira, noies, és que porto obsessionada amb aquesta cançó des que vaig anar a aquest musical de creació a la Sala Versus, però no puc parar amb les cançons d'aquest disc.
1: És són millor, brutals.
2: Quan sí. vas a un musical i et quedes amb les cançons i segueixes cantant i les busques, són, es pot trobar algun lloc? O...
0: Sí, es poden trobar a Spotify.
2: Ah, perfecte, i perquè fa molta ràbia quan això no passa, eh?
0: Sí, perquè a part dius que bé que hagin, les hagin gravat així, pots anar recordant també, no, el musical. Clar. I llavors surto i vaig dir, va, m'ho vaig a posar.
1: És que et va molt bé, eh?
2: El tornes a reviure, te les poses en ordre i tornes gairebé a veure
1: sí,
2: l'obra.
1: Sí, que és veritat.
0: És molt bonic, és molt bonic.
2: I de què va aquest musical?
0: Doncs mireu, és un musical que es diu Un refugi al sol i són uns germans Elio Gabel que es presenten a un concurs de música famosíssim, però hi ha un incident i fa que aquests dos germans s'hagin de separar i la germana vagi a triomfar, per dir-ho d'alguna manera, en aquest concert i el germà decideix anar-se'n al Pallars, en una casa que té la seva padrina. Llavors estem en un clima d'on sembla doncs, que hi hagi una guerra, no?, en un món liderat per Trump, i llavors també troben molts temes polítics. No és com gairebé un futur apocalíptic on aquests dos germans volen tirar endavant i lluitar contra el feixisme, que és una premissa bastant forta.
2: I un ho fa des de la fama musical i l'altre des d'una masia al Pallars.
0: Exacte, però llavors a la masia al Pallars descobrim doncs, un diari d'un avantpassat d'aquests germans on explica les seves experiències amb la guerra civil. Llavors,
2: quina barreja, tu!
0: És una barreja, és un musical tecnopop queer català brutal. Llavors, toca molts temes, no? I és curiosa perquè és una història que es va desenvolupant, que també comencem amb una premissa bastant estirada, no? Allà, fugint de la guerra, i ens trobem en un lloc on, per exemple, sona una cançó com aquesta. Make Catalunya queer again, gang, and make Catalunya drunk again, gang, and si vols ser dels guais, uneix-te a la gang. Make Catalunya gay again. La Patum ens mola a Berga. Si ets nova capital, apunta't amb mi a l'esplai, que farem un foc de camp. Que farem un foc de camp. Com veiem, hi ha una reivindicació per fer una Catalunya diferent a aquesta aposta feixista, no?, que s'ha donat sortida d'algun punt molt concret de Ripoll.
1: Sí, em recorda molt una mica Fades i Esbatlana, eh?
2: Sí, sí, sí, és aquest nou, molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, molt guai.
0: Sí, i llavors a mi també m'hi va recordar i té com aquesta energia jove, trencadora, que fan apostes fortes, i veiem un directe amb dos actors que són el Pol Zanull i la Mireia Morera, que la coneixeu també perquè és cantant i ja n'hem parlat d'ella sí. diverses vegades. Doncs en aquest cas els podreu veure en directe a la Sala Versus explicant doncs, aquesta història post-apocalíptica que està també amb la dramatúrgia, amb el Jumon R, i que fan doncs, aquesta aposta doncs, de parlar de tots aquests temes. Llavors, perquè ho sapigueu, com a curiositat, està basat en Diari d'un soldat de Pere Balart, que és el tiet avi del Pol Zanull, un dels intèrprets. Vull dir que també wow. és xulo perquè hi ha com una part de ficció, però arrelada molt en una qüestió històrica que realment va passar doncs, a Catalunya. Llavors, també és interessant veure un contrast, no?, de com dialoguen ficció i realitat. Ells són la companyia Géminis i doncs podreu veure'ls a la Sala Versus i aprofiteu que hi ha entrades per Cultura Jove.
2: Un refugi al sol sí. i fins quin dia?
0: Doncs ara mateix
2: encara
0: no t'ho sé.
2: Encara queden uns
0: però
2: dies.
0: Però encara
2: no
0: queden uns dies perquè jo hi vaig anar la setmana passada i era el primer dia,
2: o sigui que
0: tirem llarg.
2: Molt bé, sí. molt bé, perfecte.
0: Podeu aprofitar i anar-hi. I també hi ha les Somplanes. I doncs aprofiteu
3: catalans,
0: que hi ha molts temes.
3: Catalanes, el semental ja és aquí. Perdó, torno-te a començar. Fins i tot ho diré pels que no se senten identificats amb el gènere masculí o femení. Cal ser inclusius. Catalans, catalanes, catalines, panxolines, cagarrines...
2: Què és això?
0: Avui ja aconseguim amb el tema Catalunya, no? Hi ha diverses
2: sí,
0: apostes
2: sí, sí,
0: a la cartellera que parlen de Catalunya. I en aquest cas és el de Jaume I, que ja en vam parlar la temporada
2: sí.
0: passada, que és doncs aquest personatge, no?, que decideix fer-se, diguem-ne, reina de Catalunya i doncs vol continuar fent una nissaga catalana ben pura i per tant va buscar en el Museu d'Història el fal·lus de Jaume I per intentar com fer la catalanitat que vol. Llavors, és una història molt estirada, ja en vam parlar la temporada passada, però ara tenim la sort que són al Teatre Maldà i que per tant podrem veure aquesta història també ben curiosa. També estem parlant d'un musical, també de petit format, és a dir, que veiem que aquesta temporada també hi ha molta aposta pel musical.
2: Clarament és el que es posa de moda, coses molt estripades al voltant de temes força nostrats, amb musical i de petit format.
0: Exacte, i a part de qualitat, així que ja sabeu, si voleu anar a veure un musical divertit per viure una estona i reflexionar també sobre la nostra contemporaneïtat, podreu anar al Teatre Maldà i aprofiteu que, com sempre, hi ha entrades també per Cultura Jove.
4: Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata.
1: Ara, això és Estellers!
0: Això és Estellers. Oh! Sí, sí. I és que pels fans d'Estellers us vinc a dir que hi ha un cicle que es fa a la sala Hairbreak i que podrem veure diferents propostes. Podem veure Coral Romput, també podem veure el llibre de les Meravelles, que són els dos llibres emblemàtics d'Estellers i doncs, a la sala.
2: Perquè són recitacions, o sigui, espectacles de recitals, de poesia.
0: Exacte, sí, com per gaudir de la poesia en el seu format més, diguem-ne, depurant, no? D'una persona, potser en algun moment algú que acompanya amb música, però simplement això. L'altre dia vaig anar a veure Coral Romput i era una catifa, el Pierre Pilloué, un guitarrista, i endavant, no? Oh. I des d'aquesta puresa tirar endavant. Llavors, doncs, aprofiteu que, com sempre, també segueix havent-hi entrades per Cultura Jove, i és que Cultura Jove ja sabeu que tenim de tot, i aprofiteu-hi. I abans d'acabar, parlarem d'un llibre.

0: del llibre Vull vestir com tu, de l'Elisabet Coll Vinent, que parla de la moda i sobre vestir, que a mi em va semblar molt interessant, no?, de reflexionar sobre al final una cosa que fem cada dia. És un assaig, és un assaig molt breu que reflexiona sobre què fem quan ens vestim, no? Una acció tan quotidiana que cada matí l'hem de repetir. I llavors parla molt, no?, de voler ser únic a través de la roba, però a la vegada està inscrit dins d'un marc que és la moda i, per tant, no poder fugir-ne. Llavors parla, no?, doncs, de diferents perspectives de la moda, des de copiar, inspirar-se, portar, doncs, també uniforme. I llavors és molt interessant perquè està escrit des d'un lèxic supercontemporani que també reflexiona sobre sèries com Sexo en Nova York, vull dir que també trobem
1: referents links. Referents a la cultura pop, perfecte.
0: Sí, i que llavors, clar, fan links molt directes, no? I que és molt fàcil de llegir, és molt breu, i si us interessa, a part crec que és aquestes reflexions que sempre, ara quan obro, saps, allò, l'armari per decidir quina samarreta em poso, penso en aquell llibre.
1: Ah, això està molt bé, que posa una mica de reflexió a activitats quotidianes, no?
0: Sí.
1: Al final, veig que està inscrit en la sèrie Càpsula d'Ara Llibres, que són aquestes petites reflexions en forma d'assaig de llibres molt petitons, però és veritat que molt pertinents, no?, perquè ens fan pensar sobre coses del dia a dia.
0: Sí. I
1: Vull vestir com tu, es diu.
0: Vull vestir com tu, i això, aprofiteu, que és com filosofia del dia a dia.
1: Super, molt bé, Rita, moltíssimes gràcies, ens veiem la setmana que ve.
0: Fins la setmana vinent.
1: Que vagi bé. Sentim ara a Borronà, de Malifeta.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Un 29 de setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis. Finals dels anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Recte final del programa, una mica més de 7 minuts i seran les 10 del matí. Avui la pregunta del dia no era tant una pregunta, sinó fer una llista entre tots. Una llista de cançons amb nom de persona.
3: Bon dia, experts. Doncs la meva cançó preferida amb nom de persona és la de Sara.
4: Hola, Sara. Faig aquest tema perquè no estic...
3: M'encanta, de l'última de la fila. És que és preciosa aquesta cançó. Després, tant la meva germana com jo portem noms de cançons. De Serrat, Penélope, la meva germana. I jo de Nino Bravo, Noelia.
2: Vale.
5: Una que és molt maca, que és Penélope, del Serrat.
6: Piensa en mi, volveré a por ti.
5: I m'agrada molt la versió que fa Rosario Flores. La veritat, és d'aquelles que te toquen la patata. La del cole, no l'altra.
7: Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela. Hi ha alguna cosa en fer.
8: Hi ha alguna cosa en fer.
2: Els experts. ICAT.

0: ballant, ens diu la Megan Trainor amb aquesta cançó que es diu Better When I'm Dancing, i acabo de veure una nota de la Mireia que ens diu a través del grup de WhatsApp: acabo de passar pericat en pressa, però tenien les cortines de sol abaixades. Sí. Ostres, em sap molt greu, que ens agrada molt que ens saludeu pel carrer.
1: Sí, ja veuràs que en David li ha dit: i com és que no has d'esmorzar? Que aquesta gent té molta gana sempre.
0: Aquí cadascú demana el que vol. Sí. Tu demanes esmorzar, eh?
1: Home, vull dir, passeu, farem dos petons i una salutació i una mica d'esmorzar conjunt.
0: Tancació. Avui en Roger el tenim teletreballant a Sitges, consumint pel·lis del festival sense parar, però per intentar que torni, l'Anna Closa ens ha explicat que hi ha empreses que fan molt més atractiu el fet de treballar a lloc de feina.
2: L'empresa ha fet que la seu al World Trade Center, amb unes vistes de 360 graus a la ciutat de Nova York, doncs tingui karaoke, futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, ioga, kickboxing...
1: Uau!
0: Jordi Borda, Carles Aledo, des d'aquí us demanem...
3: Només et demano una cosa, per favor.
0: Sí. El futbolín a mi m'entra molt bé.
4: Chavalotes, vamos a jugar al futbol.
2: Imagina que també estàs a la classe de kickboxing, no? I li fots un cop de patada allò
1: al jefe.
5: Pep, targeta.
0: Hi ha qui té ganes d'hostiar els jefes, tot molt bé.
1: Estàs tranquil, no pateix per la teva integritat.
0: No. Però jo crec que a nosaltres coses com el karaoke no ens calen, perquè cantem fins i tot les cançons instrumentals, com quan hem parlat de pel·lis de vaixells. Pirates del Carib.
1: Ja m'hi trobo, eh?
0: Què? És que només per la música... Hem explicat també que el Barça segueix imparable.
2: El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4.
5: Comor!
2: Per 1-4. 4.
5: No m'he fixat.
0: I hem presentat les cançons que han anat sonant al programa de forma ben sòbria, Laia.
1: Era la Su que ens cantava tan clar.
6: I punto y remés, no?
0: I que nosaltres que anem
1: més marxant. Que té algun sobrenom, la cançó? Que té algun subtítol? No, es diu Tan clar, doncs Tan clar.
0: Ha quedat claríssim.
1: Més clar que Tan clar, què vols que dir?
0: Doncs, per exemple, el títol d'aquesta cançó que sona, perquè és de Mishima, és del
1: Ai,
0: Dani...
1: Ai, sí, la del fang. Sanya del fang, es diu?
0: Un tros de fang.
1: Un tros de fang.
0: Sang
1: és,
0: la,
1: és la de, és de Sant Creït, aquesta.
0: Sí, és una mica més hardcore, aquesta que ens proposaves. Anem marxant, Rita, sí. Moltes gràcies per haver vingut. Un cop més. Laia, Anna.
1: Adéu, Sergi, fins
0: demà. Ens trobem demà, que demà sembla que vindrà demà en Roger. Marvi, fins demà.
1: A veure què ens explica.
0: Adéu, Jens.
1: Adéu.

és el ritme de Jazzy per encetar aquests nous 60 minuts de música. Get This Started. I seguim en marxa en aquest dimecres 14 d'octubre, posant també una mica de festa i drama. Maria Jaume.

Una altra de les cançons més reproduïdes dels darrers mesos, I Knew It, I Knew You, des de la banda sonora de Toy Story 5 i de Taylor Swift a Tom Greenan, 10 i 8 minuts.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: A Via Central fem 50 anys al món del càmper i l'autocaravana.
2: I ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous.
1: Del 17 al 24 d'octubre visita'ns a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers.
2: Adria, Death Labs, Sun Living, Sunlight i Ranger.
1: Viacentral.cat.
3: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
4: Escoltes ICAT.

dominant l'escena rap, Flow Millie amb el seu Too Busy. Aquí tenim els Amics de les Arts sonant en aquest matí del dimecres, 14 d'octubre. No.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
1: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
3: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
4: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
5: Sí. Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
4: Va, a la de tres. Hòstia. Fem un fa major, un fa major. Va,
6: sí, clar.
4: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
7: Una puta merda!
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

amb ganes de conèixer la nova cançó que demà publicarà Chapel Round al costat d'Olivia Rodrigo. I seguim posant més música ara amb Doctor Prats en col·laboració de Miqui Núñez. És l'Efecte Papallona.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
4: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
3: Recapta!
4: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
5: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
6: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Escoltes ICAT.

In Paradise, un altre de els temes que ens arriben des de l'escena balear, una altra de les cançons més assolellades en mans dels Amulet amb Sisk. En 9 minuts arribem a les 11 del matí, també compartint a contracorrent Lil Dami.

Small Town, així és com sona una de les noves de Dominic Fike, i reservat els propers minuts també pel Nil Moliner i els Ginestar. Amb ells arribem a les 11. Amb qui estaràs?

directes al mar i a gaudir d'una nova hora de música amb l'Alba Morena, que presentarà aquesta i d'altres cançons aquest dissabte a l'Helio Gabal, i l'última de Troye Sivan. Sonem Canada Drive.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
4: Escoltes ICAT.

Newman amb la seua elegant Lonely Girl ens ha deixat a un quart de 12, mentre que Javito ens demostra que res és tan difícil.

Una que convida a aïllar-nos un minuts de la rutina. Aquí teníem a Messalles. Tot i que la calma i el caos també conviuen en aquesta nova cançó de la Sofia Coll.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

versió renovada, la que posàvem amb aquest un feeling de Nacari CH. Avancem també amb Casey i el 6.

0: Bon dia, són les 12.
1: Picat al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: La cultura popular torna a omplir Manresa amb la Fira Mediterrània.

0: de demà i fins diumenge, la música i arts escèniques d'arrel tornen a demostrar que estan ben vives, omplint els equipaments culturals manresans amb 85 propostes.
1: Tot això amb l'objectiu aquest any de fomentar la participació i l'associacionisme. Ens ho explica a l'Icat al dia el director artístic de la Fira Mediterrània, Jordi Foses.
2: Creiem que una de les essències d'aquesta, no, d'aquesta cultura popular precisament és el fet de generar comunitat, de generar participació. Per tant, volem provocar molts contextes, doncs, de fer cultura popular i de cantar, ballar, tocar, no? Per tant, serà una fira en què volem que els professionals que hi assisteixin, tots aquests programadors, com també tot el públic que ens hi vulgui acompanyar, doncs vegin molts contextes d'aquesta participació, de cantar, de ballar, de tocar, i que això es pugui després replicar a molts municipis, doncs, de tot el país.
0: Tot això sumat a la voluntat que la cultura popular i d'arrel cali entre els joves per garantir-ne tant el present com el futur.
2: Gràcies al treball de moltes generacions precedents de recuperació, de mantenir viva molta d'aquesta tradició oral, fa que avui tinguem tot un material a disposició extraordinari i que aquesta gent jove pugui agafar tots aquests materials d'una manera molt més desacomplexada, i a nivell creatiu aquestes generacions també estan trencant una mica amb tot aquell mirall que segurament als 80s, 90s era mirar als Estats Units, mirar al nord d'Europa. Això han acabat veient que ens ha portat a una uniformitat, per tant ens està provocant unes mirades absolutament interessantíssimes cap a la cultura popular, cap a la tradició.
1: Trèvol, que és el grup que sentim de fons, serà un dels protagonistes de la jornada de demà, on també trobareu la valenciana Sandra Monfort.
3: Jo t'estime, València, orgullosa de la nostra gent.
1: Sandra Monfort, que amb l'espectacle Terra de Guapes inaugurarà oficialment la Fira Mediterrània d'aquest any.
0: Es podrà veure al Cursal i és un dels espectacles que Jordi Foses ens recomana no perdre'ns.
2: A l'escena catalana de músiques d'arrel us destacaria l'inaugural, aquest Terra de Guapes de la Sandra Monfort. També aquesta mirada cap a l'arxiu de tradició oral de la Judit Nederman i el trio Fortuny, o també la mirada cap a l'havanera de l'Arnau Tordera, com també l'estrena del nou treball d'aquest homenatge a Pau Casals de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. També fem tot un recorregut per la Mediterrània a nivell musical, on es podran descobrir noms pues, com els sicilians Nuara, l'italià David Ambrogio, des de la Puglia Calàxima, o també des del Marroc, el Maurat Belaudi.
1: Aquests dies a la Fira Mediterrània també hi trobareu, per exemple, les anxovetes amb sardanes cantades, també el poni menut, la versió familiar del poni pisador, també hi haurà espectacles de dansa com amb el dit, dit, dit de l'Esbar Dansaire de Mollet, també de circ, en aquest cas, com Ciutat Refugi de la companyia Ortiga, i també espectacles de circ com Clam de la companyia Femut.
0: Parlem ara de teatre. L'amor venia amb taxi de La Cubana lidera les nominacions pels Premis Butaca.
1: L'amor venia amb taxi opta a 9 guardons. Això sí, els segueixen de ben a prop amb 8 nominacions, el Barquer del Teatre Lliure i l'espectacle de dansa La mort i la primavera de la Veronal.
0: Precisament la directora dels Premis Butaca, Glòria Cid, celebra que es reconegui la dansa. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Per primera vegada, un espectacle de dansa té 8 nominacions. I això ens fa especial il·lusió perquè la dansa sempre té menys representació en els Premis Butaca i en aquest cas, en aquest any, doncs realment és un reconeixement al món de la dansa d'aquest país.
1: Completen el grup de muntatges més destacats La corona d'espines i Una festa a Roma amb 5 nominacions cadascun.
0: En la categoria de direcció opten el Premi Butaca Àlex Rigola, Clara Segura, Ferran Utzet, Jordi Milán, Josep Maria Mestres, Julio Manrique, Marília Semper i Xavier Albertí.
1: I en les d'interpretació hi ha noms com Àngels Gunyalons, Marta Angelat, Josep Maria Pou i Francesc Garrido.
0: Els Premis Butaca s'entregaran el proper 3 de novembre al Pavelló d'Esports de Premià de Mar, al Maresme.
1: I quedem-nos, de fet, al Maresme, perquè avui arrenca a Mataró la 6a edició del Festival Dos Terços, sota el lema Gaudir la Terra amb els 5 sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira. El festival reunirà, entre d'altres, Judit Nederman.
5: Reviure en silenci, sense plors, aquella història que ara don tranquil·la en algun lloc del món.
0: Judit Nederman actuarà diumenge a Can Soler, a Valldeix, en format íntim de duo amb el guitarrista Darío Barroso. La cantant maresmenca hi arribarà amb Brota, el nom de la seva nova etapa artística, combinant repertori conegut amb cançons inèdites.
1: Tot això en un festival, aquest Dos Terços, que des de l'any 2021 reivindica i vol donar a conèixer l'espai agrícola i forestal, tant de Mataró com de la resta de Catalunya, a través de la cultura. Sentim el president de l'Associació Agrària 5 Sènies Mata Vallès, Jaume Pera.
6: Avui en dia, l'espai agrari de qualsevol ciutat és un gran desconegut. Qui més, qui menys, té algun avantpassat que ve o ha sigut agricultor o ramader o així. Llavors, esclar, hem de fer conèixer, diguéssim, aquesta realitat perquè els nostres fills i els nostres nets no siguin de l'època del supermercat, sinó que siguin de l'època del mercat, del producte de proximitat, del producte de qualitat.
0: Un altre dels grans reclams d'enguany és el recital de poesia i música de divendres a Can Montassell, protagonitzat pels mataronins Jordi Bosch i Xavier Bosch, i que està preparat expressament per al Festival Dos Terços. S'han escollit textos de Josep Ponsola, Esteve Albert, Antoni Comas, Rita Ribas i Salvador Espriu, entre altres.
1: I fins al 24 d'octubre també trobareu noms destacats, en aquest cas de la cultura catalana, com Anna Roig, Carles Belda i Miquel Gil.
0: I més festivals en aquest d'Arts Vives. Avui arrenca a Barcelona el Festival Salmon. Diferents seus de la ciutat, des del Mercat de les Flors al Graner, aquest espai del barri de la Marina, acollant diferents muntatges on l'expressió del cos és la protagonista. Avui teniu al Graner Cerrados y Dormidos, Los Ojos Bailan.
1: I demà la fàbrica Centre d'Art Contemporani hi ha Tetuán, Tetuán, d'Adrián Schlinder, que examina el passat colonial d'Espanya, el Marroc i les empremtes que ha deixat en la societat espanyola, abordant tant la producció cultural i l'espai públic com l'imaginari col·lectiu.
0: I acabem l'ICAT al dia d'avui, dimecres 14 d'octubre, amb més música.

0: El disc Alegria d'Antònia Font és el millor disc del segle XXI, segons la revista Enderrock. Per celebrar el número 400, han fet un recull dels 400 millors discos catalans de pop-rock des del 2000 fins al 2025. Al podi, acompanyant Alegria, hi ha 10 milles de Manel i Agost dels Pets.
1: Per cert, que entre els que han fet la tria hi ha els periodistes d'aquesta casa, Fran Lluís Giró i Ain Ostrell del Nota de Veu. I pel que fa a novetats musicals... Pau Vallvé prepara nou disc i per normalitat es publicarà el 2 d'abril i el presentarà a les trenes de Girona l'1 de maig a les escales de la Catedral Gironina. La gira del nou disc també passarà per Barcelona, València i Madrid. A xarxes, de fet, Pau Vallvé explica que hipernormalitat fa referència a la situació en què tothom sap que el sistema social està fallant, però que tothom acaba actuant normal, anant tirant, per la incapacitat d'imaginar alternatives.
0: I qui també ha anunciat nou disc i nova gira és Estopa. Però me pongo

0: Els germans Muñoz publicaran La Maqueta, un disc doble amb cançons inèdites del grup per celebrar els 30 anys del seu inici i per complir el somni dels fans. Poder escoltar la primera maqueta que va gravar el grup abans de signar amb cap discogràfica.
1: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de La Maqueta.
2: Tal cual estaban,
1: que las escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
2: Zafarrancho.
1: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
3: Algunes d'aquestes cançons de La Maqueta, això sí, amb variacions significatives, van acabar formant part dels primers discos del grup, Estopa i The Strangis. Per exemple, aquest bitxo raro que sentim de fons i que ahir, de fet, van tocar la presentació que van fer a la Universitat de Barcelona. I, de fet, aquest divendres, aquest bitxo raro es publicarà a les plataformes.
0: Sí, també en aquest disc hi haurà cançons inèdites. Tot això ho podrem escoltar el proper 20 de novembre, que és quan surt el disc en directe. Agafeu l'agenda el proper 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, una setmana abans el 12 de juny a l'Estadi Ciutat de València.
3: A més, Topa, posem el punt final a l'ICAT el dia d'avui, a les vies de so Rosa Silloé.
0: A la redacció Sílvia Comet i Servidors i a la producció Omar Barón.
3: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia.
4: Escoltes ICAT.

0: La millor companyia per engegar aquesta hora del dimecres amb el ritme de Clean Bandit. Els britànics anticipant nou material amb aquesta profusió nigeriana amb la veu de Chloe Bailey.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Què tal, com esteu? Aquí som, en acció altre cop, després de les propostes culturals, fent sonar els quatre vents, la nova música del Savannah.

0: Quina creativitat, quina manera de seduir-nos. Pep Barnes fent bandera del pop més elegant del moment amb Lavender. I amb un ritme i un so renovat, així és com sona l'última dels Sunderland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert,

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
2: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Carrera imparable, la que continuen fent The Aralys, els nous talents del pop britànic, amb ganes de fer-nos vibrar amb temes com aquest Home With You.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Doncs a casa que tornem per compartir l'estimulant electrònica quilòmetre zero del duet Balma.

Charlie XCX, mostrant el seu costat més atrevit i roquer amb el Win-Win. I més coses, que arriben a iCat. Ens trobes ara amb el Groove Afrobeat d'Alex Coers. Kelly Isaiah.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Treu del biquini, Fades, amb el beat perfecte com a banda sonora del dia d'avui. Cançó que ens transporta els dies feliços de l'estiu. Del bon rotllo de Fades, a un dels himnes llatins imprescindibles, Shakira amb el Hips Don't Lie.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
2: Sí. Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: Va, a la tres. Fem un fa major, un fa major, va.
3: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
4: Una puta mela!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Tot molt íntim i tranquil, el nou refugi de la Júlia Blum, sona l'Ofi de fons, i de fons, Aicat, aquí, ara que et porto l'energia hausera, d'una de les artistes ja confirmades pel Primavera Sound 2027, Adela, amb el KGB.

Una cançó perfecta per estimar i per odiar a parts iguals. El Sidoní amb una altra proposta amb segell català. Unes cançons, les del Catalan Graffiti, que el grup descarregarà en directe el pròxim 20 de novembre al Cotton Club de Lleida. 7 i la 1, ens quedem ara amb l'addictiva heroïna de Maroon 5.

0: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

passa el temps des d'una perspectiva més optimista i positiva. D'això parla aquesta cançó Sense fi, de Júlia Català. I així comença una altra hora d'aquest dimecres aïcat amb el sora clarament californià. Dolmus, bon dia.

surfejant des de Cap aquest dimecres amb temperatures gairebé d'estiu amb la barqueta de Minibus Intergalàctic. I aquí seguim fent grans onades amb l'energia i diversió del Bota Bota de Guineta.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. A ICAT. Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
3: Paraules d'amor senzilles i tendres.
4: Descobrim grans cançons de Bad Bunny, Gorilla, Celia Cruz o Serrat a través de les versions més sorprenents.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

Alfred García ha decidit a trobar la llum en els moments difícils i el camí musical del dimecres avança dedicat amb la nova música de l'òrbita discotequera de Jaycee.

0: Venus, donant les primeres pistes del que serà el nou disc, amb aquest primer tastet, It's So Hard To Be So Funny, una de les cançons que la cantant de Sabadell farà sonar en directe el pròxim dissabte, 31 d'octubre, a la castanyada del Cabro Rock a Montmeló.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I aquí tenim ara l'autora del hit dual Messi, Lola Young.

celebrant les seves arrels mallorquines. Aquí teníem la fusta mallorquina de Maria Jaume, festa i drama i més festa de la Bonaicat, amb aquesta ara pista absolutament explosiva de Lady Gaga i Dolce.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Finíssima elegància, amb el Tied Up, la proposta de Khalid, un dels autors de cançons més atractius del moment i amb una de les veus més reconeixibles de la música valencià. Anem posant rum a les dues. Ella és la Sandra Montfort.

0: Déu n'hi do, quin sacseig, quina alegria, Sabadica, l'autèntic tro de cançó que factura Lisa de les Blackpink. I entre les noves, les millors les trobes aquí a...
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Tu i Sion, des de les Antípodes, atrapant-nos de nou amb el ritme Deep House.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui marxem a Pedreguer, a la comarca de la Marina Alta, això és País Valencià. Ens hi trobem amb una noia força rural, però que va amb el coet al cul. I com es menja això, si és una persona que viu més aviat una vida de poble? Doncs amb molta passió, segurament, per les coses que fa i amb molta voluntat de liar-se a la vida i fer coses molt grosses, com una que passarà demà a la Fira Mediterrània de Manresa. Avui en parlarem d'aquesta passió, però també de dedicar-se a això de la música i poder-ne viure, de cantar en comunitat, de folklore i d'allò queer i de com hem de cuidar la medicina pública, la salut pública. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Avui el programa, podríem dir que es converteix en terra de guapes?
1: A veure, sempre ha sigut un programa de guapes,
0: sí.
1: Però avui especialment.
0: Sí, i avui és un programa també de xiques tristes, que jo vull que aquesta persona que tenim asseguda m'expliqui per què ella és una xica trista, però que el que percebem és tot el contrari.
1: Nosaltres què diríem, Albert? Que és una sexy loca.
0: Sexy loca, sí, sí, efectivament. Ens hi posem. I avui dimecres dediquem el programa al trio Marala i la feina sensacional que van fer aquest grup durant uns quants anys, no gaires, un parell de discos boníssims. Recupereu-les. Benvingudes a pausa.

0: La persona que ocupa avui la cadira convidades és la... Hosti, quina il·lusió. La Sandra Montfort. Bon dia, Sandra.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ja hi som. Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta.
0: Hem hagut d'esperar que tinguessis un bolo per aquí, perquè ja feia temps que et perseguia.
1: És de veres, sí, sí.
0: Que perseguia jo la Sandra. Hi ha toxicitat número 1 del programa. Però fa temps que ens escrivim i diem, ostres, a veure si trobem la data. Perquè sempre ens passa, Sandra, que amb la gent del País Valencià, de la Terreta, ens costa. Ja ens va passar amb la Maria, que finalment va venir fa pocs dies, i ens ha passat amb tu. Què passa aquí? Que no hi ha d'haver una connexió fortíssima.
1: Estem molt lluny, jo estic a 5 hores i mitja de sí.
0: No és tan lluny. A més, parlem la mateixa llengua.
1: Claro, és de veres.
2: També he de dir, Albert, no, que ser. És una mica culpa nostra, perquè sempre esperem que vinguin ells. Que igual hauríem de venir nosaltres a veure-us.
0: Sí, el que passa de portar la ràdio fins allà és una mica
2: és complicat.
0: Però, en fi. La Sandra Montfort Ullens és cantant, és guitarrista, va formar part de l'Esmerala, amb qui ens va entregar aquells discos preciosos, però la indústria, que permeteu-m'ho dir, és molt puta, va accelerar la fi d'aquest trio. Ella sola, però, continua regalant-nos cançons i discos i directes boníssims, directes que són performances increïbles, i les darreres cançons del disc La Mona, que li ha valgut moltes alegries, aquest disc, cançons com aquesta que es diu Pecat Mortal.

0: això que sentiu, aquesta mena de reggaeton trist i també com sinuós, és un reggaeton sexy i trist, sí, a la vegada. Es pot estar trist i ser sexy a la vegada?
1: Sempre es pot ser sexy, sempre es pot ser trist, no sé. Sí.
0: Escolta, ho he dit abans, no sé si és en aquesta cançó en quina és. Crec que és aquí, no? Dius que sóc una xica trista? No, no és aquesta.
1: Sí, sí, ahí.
0: Ets una xica trista?
1: No sóc una xica, en realitat no, sóc una xica molt alegre. L'únic és que a voltes en la vida pues, una està trista i composa cançons quan està trista i és el que va eixir en aquest moment.
0: Aquest motoret, de la tristor, per compondre.
1: Sí, va bé, a voltes. Va bé.
0: No us hi agafeu sempre, si sou nous músics que acabeu de començar i tal, no, perquè després acabeu entrant en una mena de cercle viciós, que és només escriure des de la tristor. Hi ha músics que això ho pateixen
1: a
0: molt.
1: A mi em passa, però últimament no. Últimament ja estic en una altra onda, no? M'he cansat d'estar trista tot el rato, realment.
0: Va,
2: sí. És que crec que últimament jo penso estar trista és de lletja. Saps? Yeah. Com el que és de guapa és remuntar...
0: Ja, yeah, però estar trista i acceptar-ho i ensenyar-ho al món també és sexy. És el
2: però
0: que
2: mira l'altre dia que va venir la Pilarín Vallès i parlava de crear des de l'alegria. Sí. I penso, aquesta dona sap coses de la vida.
1: Total. Jo estic en eixes ara, com sí, aprendre a crear des d'un estat de pau, de calma, perquè realment és com que la ment està molt més expansiva, no? Ahí està molt més alliberada i és capaç de, no sé... Sí, de soltar més coses.
0: Mm-hmm. Escolta'm, anem als inicis.
1: Anem a
0: la tendra, sí, Sandra Montfort, la petita Sandra Montfort, que va néixer... Ets de Pedreguer? Pedreguer
1: jo
0: és la teva ciutat?
1: Jo soc de Pedreguera, sí, sí.
0: És Pedreguera, el gentilici?
1: Sí, exacte.
0: Quanta gent hi viviu a Pedreguer? Doncs
1: pues ara en serem 7.500 o per ahir.
0: Sí, és un poble.
1: És un poblet.
0: És un poble. Sí, està bé.
1: Molt mono.
0: Tu hi vas tornar, de fet, tu vas ser profe de guitarra aquí a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Vas estar uns anys a Barcelona.
1: Vaig estar 7 anys i mig per ahí.
0: I Roda del Món torna al Born.
1: En un principi, provisionalment, però després em vaig quedar ahí ja per a sempre perquè s'està molt a gust al meu poble, la veritat.
0: Què té Pedreguer i què té aquella zona, la Marina Alta? També, si Gandia ja no és Marina Alta, oi? Crec que canviem
1: no,
0: la comarca aquí.
1: Però, no, bueno, la Safor.
0: És la Safor. Però bueno, la Safor i la Marina Alta, si les ajuntem, aquestes dues comarques, què teniu? Què teniu? Que hi ha tants músics per allà?
1: A veure, tenim pues, un paratge molt bonico perquè estem al costat de la mar i al costat de la muntanya, molts tarongers, molts ametllers que fan una oloreta boníssima a la terra mullada quan fa rosar. Jo què sé, és com un lloc idíl·lic per a poder crear realment.
0: Clar, no t'estàs empaltant ara mateix.
2: Sí, no la penso. Què faig jo aquí?
0: Què fa sortint
2: a la Diagonal?
0: Un edifici de 8 plantes davant
2: teu. No.
1: Clar, a mi sempre la gent em pregunta, però tu vius a un poble, no t'agobies d'estar ahir al poble? I jo penso, però no s'agobia la gent de la ciutat? No. Sí. Quina pregunta és agobiar-se estant al poble si s'està super a gust.
0: Bueno, tia, però algú et dirà, és que no pots sortir gaire de festa perquè hi ha molt poca oferta lúdica, cultural.
1: Ja, però jo sóc una xica molt poc festiva en aquest sentit. No, no m'emborratxe molt. No.
0: Doncs mira que la teva música té una part així de bacalaera.
1: Jo convido a la gent a que isca de festa, però després fiesta de pijamas és la que més m'agrada.
0: En fi, escolta, valenciana atípica, et diré, ara mateix, perquè la Sandra Montfort és guitarrista. Posem les coses en ordre. Sandra Montfort, a mi jo pensava que tot valencià i valenciana que es presti ha d'aprendre a tocar un ben metall.
1: Mm-hmm.
0: Trompa, un saxo, una trompeta...
1: Jo vaig triar molt malament. Un gran error triar la guitarra perquè sempre he sigut com la friqui del conservatori, la solitària, i juntant els pianistes i els guitarristes, perquè tots els que tocaven vents anaven a la banda, s'ho passaven superbé, fent pinya entre ells, després se n'anaven de festa i els guitarristes érem el més avorrit del món.
0: Deu ser per això que no vas a festa. Deu ser per això.
1: Pot ser,
0: de
1: pot
0: la guitarra.
1: Ser. Si tocarà la banda...
0: El cas és que, oients, al País Valencià, a nosaltres, si hi ha una cosa, moltes coses, però si n'hi ha una que a mi particularment em flipa al País Valencià, és aquesta tradició de les bandes, no? I d'aquest sentiment de comunitat, de sortir al carrer unes quantes persones juntes i fer una cosa preciosa, bonica, no? Crear bellesa.
2: I popular, accessible,
0: clar, bueno, és que tot,
2: als carrers...
0: És que és tot això, no? Fer la cultura popular i fer-la, i engrescar la gent, que potser, m'imagino, algú està trist al segon pis de no sé on, i diu, mira, anava banda.
1: Bueno, és que cada setmana baixa la banda al carrer, pràcticament. Cada setmana tenim passacalles i tenim una excusa per eixir al carrer, sentir música, sentir pasodobles o jo que sé, lo que siga que toqui la banda aquest cap de setmana. I això és com un exercici de bellesa col·lectiva, al final, també. Igual que decorar els balcons quan passa el professor, no? Com posar el carrer bonico per al poble, no?
0: És això el que et fa penedir una mica de no haver agafat un ben metall o una bateria o una caixa on de fer perco?
1: Sí, un poc sí, perquè és molt bonico tocar amb gent, no? Com esta catarsi col·lectiva que es crea quan estàs tocant amb més gent, i això ho he descobert més avant, quan he fet la meva banda o en Marala, o saps, quan m'he ajuntat amb més músics i he compartit aquesta sensació tan bonica que dona la música.
0: Sandra, demano perdó, perquè he començat preguntant de si ets una xica trista, m'has dit que no, que ets molt alegre, i ara sembla que jo estic intentant voler que et posis trista, per una forma, estic insistint molt en això.
2: Segur que no estàs trista.
0: Sí, segur. El cas és que tu ets guitarrista, i que també em consta que la guitarra és quasi una part del teu cos, no? Una extensió del teu cos, que és un instrument amb el que tu vas començar, doncs, a fer guitarra solista, però que, clar, t'ha acabat donant alegries això, a tocar en comunitat, no? Lo de ser guitarrista, no sé què t'ha donat, si t'ha donat també possibilitat de cantar, perquè, clar, quan tens un instrument a les mans, la possibilitat de cantar...
1: És de veres.
0: Potser ets cantant perquè
1: això
0: no tens un saxo,
1: pro,
0: sinó que tens,
1: claro,
0: la guitarra.
1: Claro, això és un pro a favor de la guitarra o el piano, que pots cantar mentre toques el teu instrument, i sí que és de veres que la guitarra m'ha donat moments molt íntims i com de pair el dolor i pair les coses lletges a través de, pues, un instrument a la voreta del foc, posar-te a tocar la guitarra i este dolor que es transforma, o esta cosa lletja que es transforma en una cosa bonica que són les cançons, no?
0: La Sandra Montfort, aquí on la veieu, que si heu vist algun directe seu veureu que es transforma en un ésser gairebé mitològic. Només li falta un cavall alat dalt de l'escenari. És l'únic que falta.
1: Ah, sí, tu creus?
0: Sí. Bueno, jo penso això perquè hi ha una performance, és el que deia, molt guapa, és a dir, crec que has atrevessat una miqueta el que és la figura del pop i l'has portat cap a llocs, no sé, sempre penso en la FKA Twigs, que sóc molt fan, i aquesta gent que es transforma de l'escenari. Doncs tot això que estic explicant és per dir-vos que tu no volies ser aquesta persona. O sigui, la teva idea...
1: No era el meu somni
0: principal,
1: realment.
0: No era el teu somni ser una estrella del pop, no?
1: Jo volia ser guitarrista, en realitat, però se me'n va anar de les mans completament. I no sé com he acabat aquí. Però, bueno, també m'agrada esta performance, també m'agrada este show, un rotllo, transformar-me... posar-me les ungles llargues, sí, i oferir una altra cosa, a mi m'agrada molt també.
0: Mira, si no escolteu aquesta cançó que es diu Siesta, polvo i escarbussó.

0: Això que se'n diu, que ho he dit malament, no es diu escarbussó, es diu escabussó.
1: Escabussó.
0: Escabussó, sí. És tirar-se a l'aigua?
1: Sí, com posar el cap dins de l'aigua, no? Encabussar-se, com diu així.
0: Escabussar-se. Aquesta cançó, que seria com si Mecano es trobés amb Kraftwerk, una mica, o sigui, em sembla fantàstic.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs demostra això, que sí, que la Sandra Montfort és guitarrista, però que has explorat moltes músiques diferents. Des de sempre tens aquesta connexió amb la, diguéssim, modernitat? És a dir, la guitarra, les cordes de nylon, s'han combinat sempre amb música pop a casa teva?
1: Jo crec que sí, en realitat. Sempre no em porto tota la vida escoltant música tradicional, la veritat. O sigui, la música tradicional ha anat entrant i sortint de la meva vida, però bueno, sempre he estat present. Però el pop m'encanta també, sí.
0: Quan faràs un disc de guitarra i veu? Passarà algun dia això, no?
1: Sempre ho penso, dic, sempre m'agradaria molt fer un disco o de guitarra només, sense veu, saps?
0: De guitarra només, eh?
1: Sí.
0: Clar, hi ha cançons instrumentals a la teva carrera. Per exemple, amb el grup que comparties amb en Toni,
1: sí, Xaluc,
0: que es deia Xaluc, sí. Hi ha un parell de cançons instrumentals, sí. Si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquell disc és molt guapo, eh? Un disc que potser la gent no l'acaba de conèixer, però vau
1: fer un
0: disc.
1: Era molt friqui, molt friqui. Just acabàvem d'acabar al conservatori i estàvem en plan, quan més temps trencats i com més complicat siga, millor. Sí. I ara estem en una altra onda.
0: Sí, és complicat aquell disc. Escolta'm, vull saber com acabes fent Marala, com us acabeu trobant aquestes tres dones, vale. Que sou la Clara, la
1: Selma
0: i tu. Com funciona això? Perquè, clar, sou una de País Valencià, una del Principat i una de Mallorca.
1: Sí, però això no ho vam triar, realment. Va anar així, de sobte mos van donar compte, perquè tot el món mos ho dia. Ah, mira, que curioso, una mallorquina, una valenciana. I mos dius, ah, pues sí, és de veres. I al final això pues, ha sigut bonico, perquè és com les representants de tres terres que són germanes i sí, en realitat... Elles em van buscar, elles tenien el grup més o menys format i els faltava un membre i em van buscar a mi. I va ser com un match des del principi.
0: Però la com Selma... et van buscar? Vull dir que us coneixíeu?
1: Per Facebook, és que aquella època...
2: Et tenien vista
1: Viejos.
2: De Facebook.
1: Sí, sí, sí. O sigui, teníem amics i amigues en comú i ja havien anat... Conegueu algú que toque la guitarra i cante... Jo no cantava en aquella època i els vaig dir jo no cante, jo toque la guitarra només.
0: Doncs mira't ara.
1: Ja. Elles van ser les meves mestres de cant, realment. O sigui, la Selma i la Clara m'han donat com esta propulsió i este motor per a explorar la meva veu, però sí.
0: Com era la teva veu en el moment que vas començar? Te'n recordes?
1: Pues em costava assajos, molt al principi, quan sí, costa molt com arrencar-se i cantar, però bueno, jo explorava i provava i ells em diuen ara prova sobre, ara prova l'altre i ja està.
0: És que una mica, no sé Mariona si coincideixes amb mi, però la carrera de Sandra Montfort i tot el que hem sentit i vist d'ella té molt a veure amb aquesta exploració contínua. Saps? Vull dir que en Marala ja ho feu, això, a partir del cant o de la tradició, diguéssim, del folclore, però hi ha una experimentació molt forta.
1: Bueno, unes ganes i una curiositat per anar jugant en el que tenim entre mans sense molta por, no? Que al final és el que s'ha de fer també, no? Com experimentar i provar coses... com que en la música, si més si vas de conservatori, et diuen que has de tocar de certa manera i has de tindre una certa tècnica, si no, no pots dedicar-te a la música, no? És com una cosa molt elitista i molt sí, com molt exigent i en realitat, ostres, no té res que veure en la música això, no? La música és divertidíssima i és per a gozar i per a passar-se-ho bé, no? I per a anar provant i curiosejant sobre això i l'altre.
2: Clar, i en el moment en el que decideixes fer una música més pop o més electrònica, més tal, sents que estàs traint, en plan, hòstia, els meus profes de conservatori em matarien?
1: Clar, al principi sí, però això quan vaig començar a dedicar-me a pujar als escenaris, feia coses supercomplicades, perquè era com, no, jo per a poder dedicar-me a la música i dir que sóc guitarrista he de saber, he de demostrar que tinc una certa tècnica i he de fer coses com de conservatori, no? Perquè hi ha com este judici intern als conservatoris que bueno, no sé si encara està, però que si fas quatre acords super simples és música de chimichurri, no? I en realitat en quatre acords super simples es poden fer cançons bellíssimes i super precioses, no? No està tot en la tècnica o en el... La tècnica està sobrevalorada,
0: crec,
1: no?
0: Que n'hem parlat en aquest programa, això, clar, Sandra, que... tècnica versus emoció, que és una cosa que és perfectament combinable, pot haver-hi, claro, tècnica i emoció, però moltes vegades, i això moltes vegades són homes fent solos inacabables,
2: sí,
0: deixem,
2: sí,
0: demanar, no tot el men, but somehow.
2: Somehow,
0: senyors allà, tocant la guitarra molt ràpid, dius, bueno, perdona, què m'estàs explicant, no? A vegades te l'has plantejat molt, aquest xoc. xoc, tu. Claro. Tu que vens a conservatori.
1: El què?
0: Tu que vens a conservatori. Sí. T'has plantejat molt això d'academicisme que no mati una mica l'emoció.
1: Sí, jo penso que... clar, els conservatoris és com que hi ha una cosa que està estranya posada, que és que t'ensenyen primer a escriure i després a parlar, i en realitat és totalment diferent, no, el procés d'un xiquet minut o quan comença primer apren a parlar i després a escriure, no? I partint des d'aquesta base, que primer t'ensenyen a escriure i tot això, després ja xerraràs o ja et desenvoluparàs en el teu instrument. Jo recordo quan vaig arribar a Barcelona que pues, tenia molta, o sigui, havia entrat a un conservatori i que hi havia molt poques places i de sobte era com, ostres, si estic així és per algo, i de sobte em vaig creure que jo era molt bona en la guitarra, però després el primer botelló de l'ESMUC em passen una guitarra i em diuen ala, toca, que tu eres guitarrista, quan la guitarra havia anat passant de mans en mans i tots tocant Peret o tocant jo que s'estopa, i de sobte jo agafé la guitarra i jo no sabia què tocar, que em posa a tocar una suite de Bach, sí, això què vol dir? Sense una partitura no sé tocar, i això em va fer com un catacum, i em vaig posar a primer de carrera de l'ESMUC a estudiar-me la rumba catalana i estopa en la guitarra, el ventilador, que és com vale, he arribat a este punt i no sé tocar la guitarra si no em posen una partitura, aquí hi ha algo que està mal, sí, no?
2: Sí, és que sí. Igual ara dic com una cosa forta i en popular opinion, però ai, que és com que moltes vegades l'acadèmia allunya la cultura d'allò com popular, claro. És a dir, que hi ha, jo que sé, sempre jo penso en la comunitat gitana de nens de 3-4 anys que saben ballar, saben cantar i saben tocar perquè ho han après, perquè els seus pares toquen, claro, asseguts a la cadira de plàstic de casa seva.
1: Totalment, sí, sí, sí. Sí, i després quan acabes al conservatori tens dues opcions, o frustrar-te i dir ara que sóc jo en esta vida, o reconnectar a altra volta com en, o quan acabes, no? O al mig del conservatori, vull dir, com reconnectar amb la música realment, no? Que després també en la indústria de la música passa que t'allunyes també molt de la música, perquè sí, la indústria de la música no és la música, és com que està contaminada tot el rato, li peguen palaes per tots els puestos a la música, i la música és una cosa super senzilla, super bonica, super... que mos ajunta, que mos fa pair com els dolors i les penes, o sigui, no té res negatiu la música, i molts artistes quan diuen em deixa la música perquè és molt dura la música, no és dura la música, és dura la indústria, yeah. O sigui, la música no puc deixar-me mai en la vida la música perquè no m'ha fet res de mal, o sigui, tot el que m'ha donat la música són alegries.
0: Ah, jo em quedo, o sigui, sí, sí, el programa ara el podríem deixar aquí amb això que acaba de dir la Sandra. Una cosa, sí, que t'anava a dir, podria semblar, oients, que estiguéssim en contra de l'academicisme i del conservatori, no, i de l'ESMUC i del taller de músics i no sé què, tot el contrari, o sigui, els que som músics frustrats tenim un problema, que a l'hora de compondre a vegades podem tenir una idea però no sabem com fer-ho perquè no tenim justament la formació. Vull dir que la formació pot ser perfectament compatible, eh? No estem totalment, dient en cap cas que la formació fora i que tothom sigui lliure,
1: claro, no?
0: Sinó un mix, i els que teniu doncs aquesta base, a partir d'aquí podeu fer un ventilador. Exacte, amb cara i ulls, i perquè tant, si el, sí, te'l, sí, faig jo el ventilador és... te'n poso un sobre la taula. Una altra cosa que anava a dir, és a dir, ara podríem parlar dues persones. Parla la persona que m'ha contestat l'Insta, vale? El DM

0: Heu sentit la veu de la Clara Fiol, poeta, ara mateix, però llavors component del grup Marala, d'aquest trio que formaven la Clara, la Selma Bruna, a qui enviem una abraçada i felicitacions des d'aquí, i la nostra convidada d'avui, la Sandra Montfort. Ara parlarem del final de Marala, que és una cosa que ja heu explicat, però ens interessa anar a indagar una miqueta més en això que he dit abans, perquè la frase "la indústria és molt puta" t'he citat a tu d'una vegada que ho vas dir, Sandra. Abans, però, li hem demanat a la Clara que parli a tu també, a veure què explica.
1: Vinga, a veure.
2: Si jo vaig a tope, na Sandra Montfort hi va més. És un torbellino. No s'atura de fer coses, queda peles en tot allò que fa, però també quan està en el seu dia a dia, va a tope, na Sandra, sempre. Se va fer experta budista meditacionista. Ara no sé si segueix amb aquesta dinàmica, però realment la va aplicar bastant de temps i sa tia meditava cada dia i era capaç d'asseure's i deixar sa ment en blanc una estona llarga. Això va ser realment una revolució, crec, perquè té un tarannà, això, de terremoto que la fa aconseguir moltíssimes coses, envoltar-se de persones molt guais i generar molta admiració per allà on passa.
0: Això últim ho podem certificar, perquè sí, en genera admiració, la Sandra Montfort. No sé com et quedes amb això que diu la
3: Clara. Ai, que guapa, que mona la meva xica.
0: Què he dit? Budista?
3: Meditacionista.
0: Meditacionista, m'agrada molt. Has transitat per aquí, per aquest cantó lluminós de la vida oriental?
3: Sí, necessitava pauses en la meva vida i la meditació m'ha donat això.
0: Però t'hi mantens? Vull dir,
3: No tant.
0: És que molta gent ho comença, s'ho flipa, ho fa, sí. No sé, i llavors se n'oblida perquè hem de produir, amiga, és el mercado.
3: A veure, pots seguir produint i meditant cada dia, eh? Meditar són 20 minuts al dia, en realitat, i és, bueno, 20 minuts es pots treure. O sigui, simplement posar-ho com a prioritat realment i ajuda molt, a mi m'ha ajudat moltíssim la meditació. Yeah. Però és difícil ser disciplinat en esta vida en general. A mi em costa a voltes en certes coses.
4: A mi el que em passa és que...
0: Perquè ens mirem, tu.
4: Sí, no.
0: Algun convidat diu una cosa aquesta, una mica de loser, també. La vida se'ns menja perquè ens mirem.
4: Posem-nos les piles, no? Clar, jo el que estava pensant és, jo si tinc 20 minuts al dia per meditar, vaig tan cansada que dic, faig migdiada. És el meu moment de meditació. Dic,
0: és la meditació mediterrània, no?
4: Clar, és molt profunda.
0: Una mica de siesta.
3: Exacte,
0: em fas migdiades tu o no? No,
3: em costa a mi dormir-me a la siesta.
4: Sí, eh?
3: Sí. O sigui, quan tinc temps, em gite una miqueta, tal, em relaxe, llitxo una miqueta, però així dormir-me profundament no m'adorc.
0: La siesta, la migdiada és...
3: Està guai, realment.
0: Sí. Hi havia la manera de... Sempre es diu, Dalí ho feia amb una cullereta i quan li caia la cullereta es despertava. I per mi la cullereta és la babeta, la baba. Saps quan hi ha baba? Una mica de migdiada és aquella, el despertar que dius...
4: Sí, sí.
0: Ara, prou, ja fins aquí, eh? Deies que Marala, en una entrevista que et vaig llegir, s'estava fent molt més gran del que podíeu sostenir, Sandra. Que el ritme de la indústria, el que dèiem ara, és frenètic. Tu fa un moment has deixat caure aquest al·legat en favor de la música, dir, no, o sigui, el que no pots no és amb la música, és amb la indústria.
3: Claro.
0: Et mantens aquí?
3: Sí, jo crec que Marala, igual que la meva carrera, ha anat tota una miqueta a trompicons, perquè és això, com hi ha artistes que diuen, jo sempre havia somiat amb això, nosaltres no havíem somiat mai en això realment, no? I de sobte ens hem trobat així, sense desitjar-ho profundament i sense com projectar-ho molt, no? I llavors ens vam trobar en una situació en la que ens estava sobrepassant, com tot este rebombori,

0: sacseig del cos, de viatjar amunt i avall, exposar-se al públic, mantindre unes xarxes actives, mantindre sempre com cert material no, de cançons, videoclips. De sobte mos vam trobar en aquesta situació de ostres, un moment, això mos està fent bé, i quan vam obrir una miqueta més l'ull vam dir, ostres, és que no hi ha ninguna de nosaltres tres que estiga tranquil·la, en calma i a gust, feliç. Yeah. Què està passant, no? I a més, com d'alguna manera cadascuna en la seva peli molt heavy de problemes de salut mental o problemes físics, com jo que vaig tindre un càncer, no? I és com hem de cuidar-nos i hem de posar la salut, les cures per davant de qualsevol concepte d'èxit que mos hagin venut, no? Perquè mos han venut un concepte d'èxit que en realitat, quin èxit és estar en l'aigua al coll, no poder pagar el lloguer, viure com nerviosa total cada dia, no? Quin tipus d'èxit és això, no? No té ningú sentit.
1: No és èxit, no? És que estic pensant, ostres, un grup que justament posa això, les cures, cuidar-se entre vosaltres, al centre, i això que és tan important i tal, que no pugui, és a dir, que justament vosaltres, que la vostra voluntat és disfrutar de la música i cuidar-vos i no poder... És com una derrota, no? Ho has viscut així en algun moment?
0: Jo no ho he viscut mai com una derrota, sinó...
1: O sigui, viscut... M'entens el que volia?
0: Sí.
1: És com que la indústria ha pogut amb vosaltres, que vosaltres el que volíeu és generar bellesa i art.
0: Ja. O sigui, jo, per a mi és una victòria, i és el moviment com més anticapitalista i revolucionari que es pot fer, tant si eres un grup com qualsevol persona individual, que és com posar el benestar per davant de tot l'altre, no? Com el benestar així individual i col·lectiu al final també, no? Perquè, bueno, pues això que es diu a tots els puestos, si estàs bé tu, està bé tot el teu entorn. És molt més fàcil cuidar, si estàs... Pues és de veres, no? Si estàs tu bé en tu mateixa i sents benestar profund, és molt més fàcil cuidar els altres des d'ahir, no? I posar-ho això per davant del capital o de l'èxit o de les entrades que vengues, pues és una cosa molt revolucionària, no? I jo penso que ha sigut un acte molt valent per part de Marala, deixar-ho en un moment en el que semblava que tot estava anant cap avant i estàvem tenint molt d'èxit i estàvem venent pues, quasi totes les entrades als bolos que fem, no? I estic molt orgullosa d'això, realment, no?
2: És que això és una cosa que jo crec que ens hem trobat amb altres artistes, que és això, com que ho deixen al moment que sembla que ho estan petant. Però jo crec que hi ha una cosa en comú i de la qual no es parla gens, que és artistes que, per culpa de la pressió de la indústria, perden la il·lusió per fer música i diuen, abans de que tot això em cremi o peti de veritat, ho deixo.
0: Yeah.
2: I és molt fort, perquè trobo que la indústria hauria de batllar, no com pel benestar dels músics i...
0: Sí, i també hi ha una responsabilitat individual al final de, ostres, tu prendre-te-ho a la teua manera, no? Com intentar que la indústria no et menge per això, no? Perquè en realitat estem fent música, estem fent cultura, estem fent una cosa molt bonica, no? I hem de posar això per davant sempre, no? Més enllà de lo que t'exigís la indústria o les xarxes socials o la presència que hagis de tindre, al final, claro, és de veres que és difícil, perquè si vols viure de la música o de la cultura o de l'art, has d'estar tota l'estona present, no? Perquè si no t'escolta ningú, i per desgràcia la música està molt travessada per els números, per les xarxes, per el número d'escoltes que tingues o de seguidors, o de likes que tingues en la teva publicació, les marques, no? I és profundament capitalista, no? I és com que ho contamina tot això, no? I has de com fer una miqueta de malabars per a poder sobreviure ahí. Però bueno, tu també tries, no? Estar on vols contindre-ho, no? Estar on vols que això et travesse.
1: Per cert, sempre parlem d'indústria, i qui no és dins d'això, podríem definir què és la indústria? Qui apreta, qui no apreta? O és cada, diguéssim... O sigui, tens missatges de... A veure... Deixa'm posar ordre, hi ha segells discogràfics, hi ha xarxes socials, hi ha plataformes de streaming, hi ha managements, hi ha programadors, etcètera, saps?
0: Vull dir... Jo trobo que la indústria al final és la pela que es mou al voltant de la música o de l'art, no? O sigui, pues, tot està travessat per interessos capitalistes al final, no? Les entrades que tu estàs venent o el catxet al qual et poden tancar al bolo, I clar, per a poder pujar aquests preus o vendre més entrades o això, pues has de publicar molt, has de ser una tia que utilitza marques, i a mi és com que em va totalment a la contra, o sigui, no compartís gens aquest model, i m'agradaria com que altres models foren possibles, no? en relació a lo que em dedique, no?
1: Però, bueno. I has de ser una persona complent, també? És a dir, que... ets una dona. En Maral éreu tres dones liderant un projecte, i a més cantant en català, saps? Vull dir que això sempre marca. No sé si podíeu ser... Sempre hem parlat, no?, que les dones teniu un espai relatiu, una quota als festivals, no?, al grup de noies, al grup de tal, les ties que no sé què. T'has notat mai com callant-te les coses per no cagar-la i no perdre una oportunitat?
0: Jo crec que totes, no? Però sí, no només en la música, en general. És
1: en general
0: com que moltes voltes ho hem hagut de fer, però ja arriba un punt en el que jo crec que ara mateixa, almenys en Marala mos donava molta força entre nosaltres quan passava alguna cosa d'eixes, no? I jo crec que és el que estem fent totes les dissenys i les ties, no? Com ajuntant-nos molt i fent molt de coixí entre nosaltres, no? Fer molta xarxa i recolzar-nos molt per a que no tinguem que passar totes per aquest aro tan incòmodo que és pues fer-te la tia guapa i complaent per a que et colen així o et colen allà, no? Vull dir...
2: És que també hi ha un component de gènere fort en quan en el moment en què les noies i les dissidències decidim com fer un cop sobre la taula, que és quan un tio critica la indústria, quan algun tio critica certes dinàmiques, és com, ole tu huevo, guapo, i quan fa una dona és com, ui, histèrica, exagerada,
0: sí, total.
2: No serà que tens la regla, i és com,
1: clar,
2: no,
1: sí,
2: és que estic fins la xona.
1: Clar. Dir estic fins la xona és una cosa que, mira, les al·lèrgiques al polen, que les poso d'exemple molt, perquè amb els anys s'han anat posant en aquest lloc i mola molt que s'hagin posat tant fermes en això, no? I deixar de ser complaents.
0: Claro.
1: Però clar, també us demanem que sigueu molt fortes, a la vegada, quan
2: bueno,
1: la indústria també us apreta per totes bandes.
2: També jo crec que està guai, i jo crec que aquí, Sandra, com que tu omples un buit que jo m'imaginava, que és la imatge d'una diva com diferent, no una diva això, complaent, rosa, perfecta, supercanònica, superprima, o sigui, de sobte, una diva muslona enfadada amb les ungles llargues i rodejada de drag queens, com una realitat diferent, no? Tu també ho fas conscientment o és una cosa que et neix?
0: Les dues coses, jo crec, o sigui, és una cosa que em naix, és la meva personalitat al final també, com no ser una tia super complaent i una tia com tan normativa com mos han venut que les dives del pop han de ser, pues, este tipus de personalitat, però també sent com que és necessari, no sé, desmelenar-se i enviar-ho tot a fer la mà si fa falta i no sé, i pujar a les teves amigues a l'escenari i no sé, com rebentar-ho tot un poc, no?
1: Sí. Aquí al Principat tenim una persona que jo espero que algun dia feu una col·laboració que em provoca les mateixes vibracions de doncs aquest amor pel desmelene, que deies ara mateix, que és la Gigi Ros. Que amb la Gigi Ros i tu a l'escenari, jo crec que implosiona el món.
2: Jo pensava en la llum.
1: Hòstia, la llum també. Hòstia, feu un trio, no? Un altre. Escolta'm, com que no podia ser que no entrés cap home, o sigui, sabant que jo hi sigui, ara ho solucionem, això.
2: Quota masculina.
1: Ara fem la quota masculina, perquè ens estem sentint no ho sé ni dir, invisibilitzats durant aquest programa. I a aquesta persona li hem demanat que parli de tu, perquè vau tenir un grup que vau fer un disco, n'hem parlat abans.
0: Ah, uau.
1: Estem parlant d'en Toni Fort.
0: Uau, vale.
1: Sí. El seu nom com és? Pollet?
0: Pollet.
1: Pollet,
0: sí.
1: És Pollet. És que m'incomoda aquest nom una mica a vegades.
2: Bueno.
1: Pollet, digues.
3: Ei, Sandreta, com va l'assunt? També una salutació. És curiós perquè justament m'han demanat si podia enviar-te algo i just ahir estava escoltant Xaluc. Música. feia, jo que sé, no sé quants anys que no ficava aquest disco, i ahir me vaig tornar a escoltar, m'ha pegat la vena, i és curiós que avui justament m'hagin demanat això, és com és una senyal. I res, buah, com mos complicaven la vida, en aquella entonces, mare meva, que difícil, tio. Jo no sé si sabrien tocar això que feien. Que estic molt content de que continuem fent música junts, són molts anys ja, van passant els anys, i ahir continuem treballant, van passant els projectes, i continuem col·laborant, i jo que sé, disfrutant de la música junts, així que per mi és un orgull, un privilegi, i res, per molts més que continuem treballant junts i disfrutant de la música junts. Una besadeta i un abraç molt fort.
1: Us complicava la vida, diu aquí Antoni
0: Pollet. Molt, mos complicava molt la vida, sí. Ara que... fem coses més tranquil·les. Ell està produint també a... Bueno, Malifeta,
1: Zoo... Està produint
0: Zoo,
1: molt.
0: Sí.
1: De fet, mira, al febrer, no recordo el dia, hem quedat, a veure si pot venir ell a l'estudi, Antoni Fort, Pollet, perquè Malifeta ja van venir, no fa gaire, a presentar el disco. Per tant, farem que vingui un dels productors de València, ara mateix, sí, del País Valencià, que en Pollet és un tio que està a molts llocs diferents i que vingui ens parli de, doncs, de tot això, no? De tot això que abraça ell des de Gandia. És de Gandia, ell?
0: Sí.
1: Molt bé, ara parlarem de folk, ara d'aquí una estona, però abans, Dani Exposito, es confirma que s'ha de fer una aturada, una pausa? Això ho confirmem, no? Doncs fem una pausa, és obligatòria.
4: Fes una pausa. Fes el favor. AICAT.
5: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
4: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
6: Qui no balla no és viu.
4: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a AICAT. Amb Miqui Puig. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a AICAT.
5: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a AICAT. AICAT. Serializados. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per ICAT.
7: Linkat.
5: Linkat.
7: Linkat.
5: AICAT.
4: T'animes a baixar el ritme? Pausa. A les 2 del migdia, de dilluns a dijous, AICAT.

0: efectivament, un sapo doble, anem a dir, que això és el que deia el meu avi sempre, un paso doble es pot convertir en una festa. Bueno, ja ho és, un paso doble, una festa.
1: Totalment.
0: Ja ho és. Aquesta es diu Bandida i parlarem ara del folk. Ens agafarem també una miqueta a l'entrevista que li van fer a la Maria, Bertomeu, la Maria. Perquè, clar, té aquest nom ella, que és la Maria.
1: Maria.
0: Tu t'hauries de dir la Sandra, també.
1: La Sandra. L'entrevista
0: que li van fer a la Maria no fa gaire, avui que estem amb la Sandra Montfort, crec que ens va molt bé unir aquests fils.
1: Sí, perquè moltes vegades quan pensem en folk o en folklore ens imaginem una cosa com rural, fins i tot com antiquano, que dius tu, que es posa, però també pot ser una cosa moderna, contemporània i experimental.
2: Clar, bueno, és molt important que hi hagi també aquesta exploració i aquesta contemporaneïtat del folklore, perquè al final, si volem que seguisca estant viu i transformant-se, pues, bueno, l'hem d'acostar a tres generacions, no? Que potser no escoltarien tant com una cosa més pura o més tradicional, no?
0: Però, clar, aquí ens agafem el que reflexionava la Maria el dia de l'entrevista, que deia el cant valencià va haver un moment en què es va com solidificar, no? Que sembla que els, com que són els que guarden, no? Els protectors del cant valencià no deixen que avanci. I ella feia la reflexió, deia, una cançó de bressol era una cançó que es cantava a capella,
1: claro.
0: Després entren les culleres i els instruments casolans, i qui tenia la guita, la pasta, al cap d'uns anys entren els guitarrons i els no sé què, i ara sembla que un sintetitzador no està acceptat, però bé que es va acceptar la guitarra en un moment determinat,
1: total.
0: No? Feia aquesta reflexió, és com si hi ha un moment en què s'atura tot això. Vosaltres heu de lluitar perquè el cant valencià o perquè la tradició estigui viva i no pari?
2: És que no té ningú sentit posar la tradició dins d'un museu i tancar-ho en una vitrina, no? Vull dir, és una manera de matar la tradició si ho fas això, no?
0: Yeah.
2: Vull dir que al final també és el que diu la Maria, que la música tradicional sempre ha estat en transformació i una cançó de bressol que encantava ma abuela en una certa lletra després se n'anava a Benifaió o se n'anava a Castelló i era la mateixa cançó però transforma una miqueta segons, pues, si jo si ma abuela cantava la fulla del taronger, allí diuen la fulla del meller, depèn de lo que tenia el context, o la meua Maria és l'ama o el meu Josep és l'amo, depèn,
0: sí.
2: No? I es transformava tota l'estona, no? I ara també s'està transformant i és com un moviment natural en realitat de la música tradicional.
0: I és que fins i tot hi ha qui posa en dubte que la invenció de la gravació del fonògraf i del disco i del digital hagi, sóc jo que ho diu això, hagi aturat una miqueta aquesta cosa viva de la música tradicional, de la tradició oral, perquè és com que de sobte hi ha una cosa gravada i sembla que allò queda com un cànon, però aquella cançó gravada ha de continuar, no? I potser d'aquí 100 anys algú la grava i és diferent. Esperem-ho, vaja.
1: Claro, sí, jo crec que la gravació hauria de ser com una marca de que allò ha existit.
2: Claro.
1: Però que es pot transformar.
2: Totalment.
1: I es pot experimentar al màxim.
2: Totalment. I inclús en les danses també jo ho veig que moltes voltes s'institucionalitza la dansa i es marquen unes coreografies, rotllo, Luda Hielo s'ha de ballar així, la Granaïda de Montaverner s'ha de ballar així. I llavors això també és com una manera de tancar al públic el motiu de la dansa, que al final és divertir-se i compartir la dansa, no? Perquè si no saps la coreografia no pots ballar-la, no? I d'alguna manera pense que això hauria d'estar encara viu, no? Que tu pugueres, et saps dos passos, igual que si et saps dos passos de salsa, pues, bueno, pues entres i a lo millor no eres super perfecta, però estàs expandint també.
0: Exacte.
2: No? Aquesta dansa, no? I en la dansa tradicional el mateix, encara que no sàpiga la coreografia perfectament, jo perquè no puc entrar a la dansa i ballar i l'altre m'ensenya com es fa, saps? Com ha de ser una cosa viva i que estigui en transformació si volem que seguir disfrutant de la música tradicional, del folklore.
1: I t'ha passat mai de trobar-te amb resistències o prejudicis de gent que digui, hòstia, el que fa la Sandra no és música d'arrel o no és música tradicional?
2: No només en el meu projecte, en Marala també moltíssim, o sigui, a la que el primer disco va ser molt més instrumental, molt més tradi, a la que van posar electrònica, de sobte molts seguidors, però què esteu fent ara? Qui vos penseu que sou les Spice Girls? I vosaltres, amore, tranquil, relaja't. O sigui, sí, hi ha molts
0: Spice
2: puristes
0: Girls.
2: De la música tradicional que els molesta un poc que nosaltres pues, la transformem o la canviem o li posem un mugo. Un sintetitzador.
0: Per això fan falta aquesta gent, eh? Vull dir, per això fa falta
1: sí,
0: gent
1: sí,
0: que s'atreveixi
1: sí.
0: I faci el pas. Sempre posem d'exemple Camarón de la Isla amb la Leyenda del Tiempo, que va trencar els esquemes a molta gent, però que es fotin, perquè el temps ha donat la raó a Camarón, saps? Doncs una mica
2: claro.
0: El mateix.
1: I també hi ha aquest punt de renovar els relats de la música tradicional, perquè, per exemple, tu, Sandra, el que fas està com molt vinculat a l'escena i al col·lectiu queer, a relats de dones, i clar, si ens quedem sempre a l'arrel, ningú parlava de dones, ningú parlava de històries gais. O sigui, ara amb la febre aquesta de la bola negra és com, hòstia, és que hi ha realitats de les quals no se'n parlava, i nosaltres igual no podem parlar de les experiències dels nostres avis, però podem començar a crear uns referents de música tradicional, queer, diversa, polititzada, no? Fins
2: total.
1: I tot.
2: I que al final, qui sosté la música tradicional? O sigui, són els gais i les ties, vull dir, les dansaes, els saraos, estan carregats de... O sigui, estan plens de gais, no? N'hi ha pocs heteros que ballen danses tradicionals valencianes.
0: Per què? Inclús però també... vergonya. Perdó,
2: continua. Sí, bueno, doncs la seva realitat, perquè no? És com poc masculí, dubte, exacte, poc masculí, sí. I en realitat... I després també projectes de música tradicional contemporanitzada, doncs el Rodrigo Cuevas, Dulzaro, Mondra... Els gais i les ties estem ahí sostenint la música tradicional i mantenint-la viva.
0: Sí, i fent-la bonica, també.
2: Claro.
0: Sí, que... donant-li allò que potser havia perdut, perquè abans aquestes expressions estaven silenciades, òbviament, però de gais i ties estupendes... I com ho dius tu, el teu programa? El teu programa és...
1: Putes i maricots.
0: Putes i maricots. N'anava ple al món, com ara, el que passa que hi havia un silenci, no? Però claro. Vaja, potser ara és recuperar aquest discurs.
2: Sí, i al final també ballar les danses en temps de franquisme també era un moment d'alliberació de tots i totes, en realitat, no? Com de poder expressar-se en el cos, alliberar-se, els moviments no estaven, o sigui, com la dansa en si tradicional no estava machacada, entonces és com que hi havia un moment ahí de màxima expressió en poder alliberar-te.
0: Tot això, Sandra Montfort, ens porta a Manresa, i en concret a demà, a partir de les 9:30 del vespre, al Teatre Cursal, a la Sala Gran del Cursal, a veure-hi aquest espectacle que t'has tret de la màniga, que has aixecat i que sé que és una liada, una de les liades típiques de Sandra Montfort, que es diu Terra de Guapes. Explica'ns què vols explicar amb Terra de Guapes. Sé que hi ha un drama, que és el drama de la Dana, que dispara una miqueta de creativitat en aquest sentit, però explica l'origen de tot plegat i què veurà la gent que vagi demà a Manresa.
2: Jo, per a mi, Terra de Guapes és un retrat del poble valencià, segons la meva visió, i d'alguna manera és com una ofrena al meu poble, perquè sent com que la cultura tradicional valenciana ha estat durant molt de temps molt machacada, molt menyspreada, i tenia ganes com de portar-la a un escenari d'una manera, de la manera més bella i bonica possible, no? I carregar-la de tots els holgorios possibles, no? Pues dansa, tenim dansa, tenim performance, tenim una escenografia moníssima que hem creat juntant un equip xulíssim, i pues, tenia això, com ganes de fer una ofrena al poble valencià, d'una ofrena que posarà en honor lo que és la cultura tradicional valenciana, el folclore valencià.
0: I les cançons, per cert? Estan allà i creus que es gravaran algun dia, s'enregistrarà, tot això?
2: En un principi, les cançons estan pensades...
0: Són tradicionals, eh?
2: Són tradicionals, tot és música tradicional. I les cançons estan pensades per a directe, però suposo que en algun moment farem un disquet i el treurem, però bueno, de moment...
1: I creus que una persona del Principat podria entrar en l'univers valencià? És a dir, si jo l'anés a veure, em sonaria una cosa completament aliena, o em connectaria també...
2: Jo crec que pots connectar igualment, potser no coneixes tant les cançons, que al final he triat cançons que han sonat molt, o sigui, que són com els hits del País Valencià. Potser no et sonen tant les cançons, però ho he volgut també arranjar d'alguna manera, com contemporanitzar-ho perquè arribi també a públic que potser no escoltaria música tradicional, i que al final sí, o sigui, jo crec que li pot arribar a tothom, o sigui, inclús fora dels països catalans.
0: És una cultura compartida, i jo crec que hauríem de fer esforços tots plegats com per intentar entendre què fan a País Valencià, que vosaltres entenguéssiu què fem aquí, que ja és una cosa que fem, que a vegades tinc la sensació que ho fan més ells que nosaltres, ja t'ho dic jo, no sé per què.
2: No et penses, jo crec que, bueno, tots, va, vols dir, com...
0: Vull dir que vosaltres des de València...
2: Explorem més des de València que fan a Catalunya, ja, bueno, sí, perquè teniu més circuit, per sort, a Catalunya que a València. I sí, nosaltres pugem molt a Barcelona, bueno, a Catalunya.
0: És veritat. Digues, Mariona.
1: Que hi ha una part de l'espectacle que és molt guai, a la que tu també li dones molta importància, que és l'element del balcó. I crec que és molt guai perquè té moltes capes. O sigui, aquí igual jo m'he fet la palla de la meva vida, però primer que parles de Terra de Guapes, i abans també ja has mencionat el tema de posar bonic el balcó quan hi ha festes i hi ha com engalonar-lo, i també hi ha una cosa que és la fina línia entre lo privat i lo públic.
2: Claro.
1: No que estàs allà en plan fantasia voyeur, formo part d'això però estic darrere.
2: Claro.
1: Va per aquí una mica?
2: Sí, al final el balcó és un element que simbòlicament té molta càrrega per a mi, perquè és com la bisagra entre lo públic i lo íntim, no? I tu eixes al balcó, des del balcó pues, es veu també com et dona aquesta perspectiva, aquesta verticalitat de lo que està passant, no? D'observació cap a lo que està passant baix al poble, no? Que al final és el que he fet en Terra de Guapes també, no? Com allunyar-me per a veure amb més perspectiva la tradició, el folklore i com aquesta verticalitat i aquesta perspectiva que et dona el balcó. I alhora també m'interessa molt el símbol del balcó, perquè és com l'expressió artística íntima de cadascú, no? Rollo, com tens tu el balcó? Explícame com tens el balcó i te diré qui eres, no? Com de sobte alguns li posen floretes, alguns li posen pues, el mantó de la Mare de Déu, sí. Alguns li posen llumetes, no? I és com... explica un poc no? Què és el que vols mostrar tu al públic, al poble, a la gent.
1: Ara vull saber com és el teu balcó.
0: Sí, clar.
2: Pues jo no tinc balcó perquè visc a una casa de camp i entonces isc al carrer i ja tinc els tarongers i els ametllers al meu costat.
0: Uau.
1: Clar, casa teva ja està engalonada per dins i per fora.
2: Sí.
0: Estic pensant molt fortament que els... Això és una cosa que tinc claríssima, que el que m'agrada més del món són els suds, sempre. Mm-hmm. No sé per què són els suds, per tota l'estona, i estic pensant que la merda aquesta de passió que tinc ja, perquè començo a ser el pesat de la vida amb Nova Orleans, València és la Nova Orleans dels Països Catalans.
2: M'encanta.
0: Sortiu al carrer, feu que... Perquè allà les parades són constants, també, cada dues setmanes n'hi ha una de forta i tal. Mm-hmm. Feu que la gent surti al balcó, feu que des de baix també es miri el balcó, que aquesta és una altra component,
2: claro.
0: Guapo, eh?
2: Sí, tingues
0: el balcó,
2: claro,
0: bonic,
2: claro,
0: que passaran,
2: claro,
0: per davant de casa, tota,
2: claro,
0: aquesta gent
2: total,
0: ballant i tal.
2: Total.
0: En fi, que em flipa. Per cert, no hem dit el cast, bueno, cast, perdona, la banda, l'elenc, que sou tocant, hi ha gent boníssima, tothom és molt bon músic allà, però n'hi ha una que és especialment bona. Qui diries que és la millor? La millor?
2: La meva germana.
3: Pues no sé què dir de la meva germana, podria dir moltes coses. Bueno, ella sempre ha estat un referent per a mi de ben xicoteta i jo sempre m'he copiat i encara em copio de tot el que ella feia i fa, i m'ha deixat sempre el caminet molt, molt fet per a que jo pugui seguir els mateixos passos. I bueno, vaig començar tocant la guitarra, ella m'ensenyava a tocar la guitarra i em feia una llibreteta i m'ho explicava tot, i bueno, després em vaig passar a tocar el violí, però gràcies a això, gràcies a ella, avui en dia puc dedicar-me a la música i tenim la sort que podem tocar juntes i que ens ho passem superbé, perquè sempre estem riguem-nos, ella sempre està fent tonteries i bueno, podem treballar de lo mateix i juntes, que és una cosa, un pilar fonamental en les nostres vides.
0: És la Amanda Montfort, la germaníssima, la germana petita de la Sandra Montfort, que veig que al final de tant insistir, perquè va ser tu, no? Sigues músic, al final forma part del teu projecte.
2: Jo li vaig dir a Amanda, jo vull que toques amb mi, entonces... ha ensenyat a tocar el sintetitzador i ha ensenyat a tocar el baix elèctric i ja, vale,
0: i ella anava fent.
2: Sí.
0: Sí, era la teva Barbie, no? La teva germana.
2: Home, mica. Però ella també tenia ganes de fer-ho.
0: Sí, vull dir que té personalitat, eh?
2: Sí,
0: Amanda Montfort, perdona, és tot
2: millor.
0: Broma el que estem dient. Això de tocar en família, no sé què en diuen a casa, no? Perquè, clar, són dues filles que es volen dedicar a això de l'art i de la música en particular.
2: Ui.
0: No n'hi ha un...
2: El meló de casa i la música.
0: No l'obro, el meló.
2: Sí, està bé.
0: Mira, tenim, quatre minutets, tres i escaig. Clar, habitualment, quan les filles o els fills et surten artistes...
2: Home, mon pare va tindre molt de conflicte en que jo vull dedicar-me a la música. De sobte era, no, però fes una oposició, fes algo. I jo, ja, però no vull fer oposició, no vull dedicar-me a la docència, vull fer música. Bueno, li va costar molt entendre-ho, però al final ara ell és el primer que està a tots els concerts, i ma mare igual.
0: Ja, sí. Però és que després ve l'Amanda. O sigui, demanda... primer la Sandra vull fer això i després...
2: I demanar l'estrada per la seva germana.
0: I amb el pitjor, exacte, que és... pots callar i deixar-la tranquil·la, demanda una mica, Sandra, t'ho devien dir, no?
2: El què?
0: No, perquè si tu animaves la teva germana a ser músic...
2: Ja, no, però ahir jo ja tenia el camí una miqueta més obert, ja va ser en plan, bueno, estic fent el meu projecte, és una cosa sèria, no és...
0: Hi ha possibilitats, sí, no? Clar, es pot viure d'això.
1: Sí. Bueno, i demanda, jo com a germana petita, i això de... Sí, la Sandra l'heu deixat d'avi també.
2: Claro, exacte, claro. Total.
1: Ara no em direu que no.
2: Totalment.
0: Per cert, es pot viure de la música, no?
2: Bueno, jo què sé.
0: Però és un camí, és un pedregar, això.
2: Es pot viure, però és no és fàcil mantindre's en una economia estable i més, pues, posa, no, si vols ser mare, si vols fer un disco i no tens una multinacional al costat que t'estiga pagant el disco... Hi ha moltes coses ahí.
0: Penseu, això, oients, que mira, l'altre dia que vam convidar no sé qui, a Dani Six i Skid, que ens deien tot el que hem generat econòmicament amb el grup ho hem reinvertit.
2: Tot. Jo igual, eh? Tot
0: igual,
2: el meu projecte, quasi tot el que és com comprar-me una casa, comprar-me un cotxe, no? És que tot va cap al projecte, realment. Tot el que guanya, d'alguna manera, s'invertix en... No tot,
0: bueno,
2: òbviament.
0: Menjar també has de menjar.
2: Menja i paga gastos i tot. Sí. Però sí.
0: És a dir, el que una persona normal faria, t'estic dient que no ets una persona normal, el que una persona normal faria, que és estalviar, això en la, quan,
2: no
0: en la immensa quantitat de músics no ho podeu fer.
2: Estalviar per a crear, per a poder seguir dedicant-nos a sos, perquè si no crees i no pots dedicar-te a això.
0: Ja. Ara et preguntaria moltes més coses, però és que crec que obriríem els melons definitius i no pot ser. El que hem de fer és sentir una cançó que s'acaba de publicar, perquè atenció al que està passant. Marc Pujol, que és la persona que més vegades ha sonat aquest programa,
2: sí.
0: I que tu has dit,
2: sí,
0: m'agradaria que posés... Bueno, tu l'altre dia em vas dir Socorro, perquè et vas dir, digue'm gent que canti en la nostra llengua, i va dir, em va enviar un reguitzell de 25 milions, i em va dir, no puc parar. Dic, tranquil·la, ja en triarem una, no? No hem posat La Xica, no hem posat L'Ovidi Montlló, no hem posat altres artistes que ens vas demanar.
2: Molt ben triat la Marc Pujol, realment.
0: Però hem posat la Marc Pujol perquè acaba de treure aquesta cançó, i el disc arriba aquest divendres, si no m'equivoco.
1: Sí, és un avançament d'una cosa que surt ja.
0: És molt bé. Un disc que ja tenim nosaltres, ja us el passarem.
1: Ai, quin nervi.
0: Sí, Mariona, ja farem una escolta privada.
2: Que
0: ja us direm cosetes aquí al programa, però aquest divendres tenim nou disc de la Marc Pujol, que té una cançó que es diu Mitja Vida, que és la que tancarà el programa. Per cert, Sandra, hi haurà disc? Perquè la Mona és 23, no?
2: La Mona és 23, sí, hi haurà disc, per supost.
0: Llavors va haver-hi una Mona com...
2: La Mona de nit.
0: De remixes,
2: sí,
0: una mica.
2: I ara ja m'estic preparant la performance. Ara ja no soy, ja no tinc el moño roig, el tinc negre.
0: Sí.
2: Estem en camí de buscar qui serà.
0: Nova era, Montfort?
2: Sí, per supost.
1: Bueno, això, a 2 minuts d'acabar el programa, ho trobo cruel.
0: Sí, és cruel. En fi, us quedeu amb la Marc Pujol i així gaudim d'aquesta cançó una estoneta. Sandra Montfort, t'estimem molt, moltes gràcies
2: I
0: per venir.
2: I a vosaltres, moltes gràcies.
0: I demà, a veure si podem venir la Mariona i jo, que hem de tenir una cita i aquesta ha de ser de debò, amb en res a veure.
2: Vale,
0: tots al Cursal demà, que és la Fira Mediterrània. Sandra, adéu.

0: escoltes, Icat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Tia, m'agrada vermell com un tomàquet.
1: Per què?
4: Com una petita tomata.
3: Perquè... Perquè me dius coses abans de començar que me deixen una mica destrotada.
1: Jo només te recordo que tu ladres suelta per internet. És que no t'he fet res més. En plan, jo només dic coses que dius tu i que tu et facis aquesta reacció a tu mateix és culpa teva.
3: Però perquè no penso gens, però gens abans de parlar. I això em porta conseqüències molt dolentes, com per exemple la meva petjada digital.
1: Val.
3: Tu com estàs?
1: Jo molt bé. Avui estic més animada, ahir va ser un dia molt complicat.
3: Però noto, crec que, en l'ambient. Que ahir es notava que era dimarts 13 i avui ja és dimecres 14.
1: Molt bé. I demà què serà?
3: Dijous 15.
1: Imagina't, i així fins que
3: ens morim.
1: Sí. Família, això és el LOL. Família, això és el Loft, va, el pisat compartit de Catalunya.
3: I avui, dimecres 14 d'octubre, sabem que...
1: tots ens morirem.
3: Olivia Rodrigo ha anunciat que demà mateix traurà el remix de la seva cançó Expectations, atenció, juntament amb la Chapel Roan.
1: Oh!
3: Ja feia molts dies que circulaven rumors sobre els possibles remixos d'aquest disc de... bueno, de l'últim disc de l'Olivia, però la veritat és que ha sigut una sorpresa que fos justament amb la Chapel, perquè serà, atenció, la primera col·labo de tota la carrera de la Chapel Roan.
1: Ah, sí? Uh-huh. Opa, però quina col·labo, no?
3: I a més et dic que l'Olivia tampoc es queda curta, perquè l'única col·laboració que té de moment a la seva discografia és la que va estrenar al Primavera Sound d'aquest any amb en Robert Smith, que és la de I think what's wrong with me, que jo pensava que en qualsevol moment el petit Robert Smith se'ns quedava in situ.
1: Sí. Feia una mica de pinta que ella es quedava in situ.
3: També ha confirmat que el remix sortirà juntament amb un videoclip.
1: In situ s'ha de dir més.
3: Sí, 100%. Totes aquestes, igual que Ipso facto.
1: Ipso facto.
3: Que no sé ni com s'escriu.
1: Ipso facto.
3: Ah, és Ipso?
1: Sí.
3: Ah, jo deia Ipso facto.
1: Com pipsa.
3: Sí. Però bé, les dues van compartir un petit avançament a les xarxes ahir, on les podem veure disfressades, amb perruques, molts colors... S'ha de dir que és una estètica bastant pròpia de la Chapel, més que de l'Olivia. Per tant, sembla que, com que la cançó era de l'Olivia, la Chapel ha dit, mira cap aquí, que ens ho passarem molt bé les dues juntes, tot i que la Chapel també surt una mica del seu codi, que és més performàtic, com una mena de clown, i aquí la veiem com si
1: estigués fent...
3: Sí, són les guarres. Està intentant...
1: Tu aquí, ipso facto, in situ, toco. Són les guarres, no m'ho imagino.
3: L'oreipsum. Però bé, són parella divertides total, les estimo.
1: Són les millors, absolutament.
3: Escolta, estarem al cas demà.
1: Ai, sí, és veritat, clar.
3: Ara bé, si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Els pagesos tornen a mobilitzar-se cap a Barcelona per denunciar la situació crítica de la pagesia, la falta d'ajudes i l'excés de burocràcia. Mira que tot just nosaltres ahir estàvem parlant d'anar a l'escola de pastors.
3: Sí que és veritat.
1: Quina mala idea, perquè mira com estan pobres. Però bé, ells són fantàstics i s'estan tornant a mobilitzar i ho estan fent sota el lema per la terra, pel país, per demà. Des de diversos punts de Catalunya han sortit en tractors amb una marxa lenta en direcció a Barcelona, sobretot per l'AP7 i l'A2, des de Tarragona i Lleida. Carreteres que desconec completament perquè no sé res de carreteres.
3: Jo les he fet fa relativament... Tia, l'A2 crec que l'agafes per anar cap a Igualada.
1: Segur, perquè a mi em sona.
3: Segur.
1: I l'AP7 és superviral.
3: L'AP7 és la que agafo jo per anar cap a... Platja d'Aro.
1: Doncs imagina't.
3: Has vist que maco?
1: Sí. T'estàs passant ja amb els toqueteos. Està previst que es concentrin davant del Departament d'Agricultura i que acabin a la plaça Sant Jaume i a partir de les 5 començaran a tornar. Jo he de dir que volia anar-hi.
3: Clar, però és que...
1: Estic aquí quan podria estar allà.
3: Sí que és cert. I potser abans d'apuntar-nos a la pròxima edició de l'Escola de Pastors, lloc perfecte i ideal, hauríem de passar per les... No, per les protestes.
1: Sí.
3: A contribuir, llavors ja ens fem
1: pastores.
3: Bueno,
1: doncs ja n'agafa un quanto, anem cap allà ara mateix.
3: S'acaba a les 5, hi ha temps. I si no, passaran per davant de la Diagonal,
1: ah,
3: no?
1: Ah, fantàstic. Mira, molt
3: ja
1: bé.
3: Ja ho mirarem. Però bé, ara que ja estem ben actualitzades, de què xerraràs tu avui, Gala?
1: Llibres. I tu, Alberto?
3: Doncs mira, històries de por del segle XXI.
1: No.
3: Prepara't perquè...
1: No, Albert, jo no. Jo me'n vaig
3: no,
1: a la mobilització. Ma. No, jo no. Jo me'n vaig a la manifestació.
3: Sí.
1: Sa!
3: Escolta-me, escolta-me. Perquè jo he agafat unes cintes que feien por i les he canviat perquè llavors he pensat, ai, la gala s'espantarà. I les he canviat per tu.
1: Que maco, però és que jo no vull.
3: Que sí, que t'ho passaràs
1: no,
3: molt bé.
1: Que no, no t'ho passaràs molt bé, no.
3: La major part de les històries ja les coneixes.
1: No, però i per què m'ho repeteixes?
3: Perquè són...
1: No, porfa. Canvia-ho.
3: Són cites meves que han anat malament.
1: Vale.
3: Però ho he tapat
1: això
3: així.
1: Això m'agrada molt. Això m'agrada molt.
3: I avui l'obsessió del dia serà sense el sound de la Police, Mariona Córdoba, però parlarem de hobbies que han set virals i que, per tant, la gent...
1: Que han set? Ets una vigatana més.
3: I love big.
1: Ets una mobilitzadora.
3: Big
1: dicks! Ets una mobilitzadora de tractors.
3: No puc parar. Avui estic magnètica.
1: Vale.
3: He passat per la nevera i m'he quedat enganxada. Però... I avui torna a haver connexió Love USA perquè parlarem
1: sí.
3: amb la Lily Stevens.
1: Però abans de marxar repassarem les notícies més surrealistes que ens hem trobat repassant els titulars d'aquesta setmana. De què et passa?
3: Re, que m'he espantat. Perquè he vist una cosa al guió que m'ha fet por. Però bé,
1: estem bé, no?
3: Estem perfectes.
1: Tranquils.
3: Recorda el número de telèfon mentre jo em recupero del susto.
1: Ah, vale. 667-07-61-16. Mira, ara, quan pugem una mica de música, aniré a buscar... Ah, ja sé el que t'ha passat. Ja sé el que t'ha passat. Molt bé, a mi també m'hagués passat. Bueno, aniré a buscar el mòbil del Love perquè ens envieu missatges i els puguem respondre en directe, vale?
3: Per tant,
1: in situ i on point i tot. Per tant, vull que ara mateix envieu confessions, notícies, un hola, tonto,
3: fins i tot
1: al WhatsApp del Love.
3: Coses que vulgueu fora, és a dir, queixes.
1: Queixes.
3: Avui me cago la
1: com
3: mare...
1: Com l'Alberto, que l'acaba de pensar ara mentre jo dic tot això perquè és el que se li havia oblidat, eh? Que sí, rei. A mi
3: pillada.
1: Em passa cada dia. Cada dia em passa el mateix. És que no sé per què fem això.
3: Estic tan pillada.
1: Va, 667 07 61 16. Ara sí, Alberto, per començar el programa... Bueno, no tenies cap queixa, però ara que ja t'has creat una queixa, què?
3: Jo ho diu el mes d'octubre.
1: Hòstia.
3: És que, perdoneu, però jo tinc
1: hòstia,
3: molt poc verí a les meves sants.
1: No, sí.
3: No.
1: Hola, els collons!
3: Una cosa.
1: Llegeix el que has passat aquí.
3: No, no puc llegir la meva queixa real, llavors n'he hagut d'improvisar una, però sí que és veritat que tinc poc verí. Però ara em queixo poc.
1: Sí.
3: Llavors, jo em vull queixar del mes d'octubre perquè és un mes. Clar, jo entenc que la gent folla a principis d'any i llavors pareix aquesta època. Però sí que és veritat que a mi se m'estan acumulant una d'aniversaris, un rere l'altre, que se m'estan solapant, que penso...
1: Però que la gent folla a principis d'any, d'on cony ho has tret?
3: Jo què sé, tia, però és que no tens tothom.
1: Me àvia i prou.
3: Però només?
1: Sí.
3: Doncs quina sort, filla, perquè a mi l'octubre em fa una davallada. El número aquell del compte bancari baixa.
1: Ai, dels regalos.
3: I m'agòbio, perquè tant
1: de
3: visto...
1: És el meu sant, què em regalaràs?
3: Re, una abraçada, com a molt.
1: No.
3: Sí, perquè si no me quedaré pobra.
1: Vale.
3: Per tant, sisplau, repartiu els polvos durant l'any, que pugui sí. estar jo tranquil·la.
1: Mira, trobo que s'ha de follar més al maig.
3: Per exemple, i quan...
1: El nostre cumple.
3: Molt bé, el maig és un bon any.
1: Oh! Un bon any.
3: Ai, un bon mes. És que acabo de caure. Jo devia ser la celebració d'aniversari del meu pare, doncs.
1: Ai,
3: que maco.
1: Que maco. Que ens envia un missatge també per confirmar-ho al 667-07-61-16.
3: I doneu idees de regals per aniversaris, que jo ja tinc el cervell fregit i sec, que no tinc més idees, cony.
1: Bueno, va, com sabeu...
3: Ai, sí, com sabeu, cada dia comencem amb una cançó que ens la dediqueu vosaltres. Per tant, ens envieu al 667-07-61-16 un àudio com el que escoltarem d'aquí un segon, dient-nos amb quina cançó voleu que comencem el programa. Anem a escoltar el del dia d'avui.
0: Hola, Lofties, sóc l'Arnau d'Andorra i m'agradaria que comencéssiu el programa amb la cançó Agua y Mezcal de Guitarrica de la Fuente. Gràcies.
2: Benvingudes al Love.
1: Arnau, et dediquem aquesta cançó fantàstica d'Agua y Mezcal, Guitarrica de la Fuente.
3: Ets perfecta.
1: Som-hi, va.

0: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
1: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
2: Família, passen 13 minuts a les 3 de la tarda. 13 minuts a les 3 de la tarda. Com estàs?
3: Molt bé, la veritat, segueixo amb l'energia a tope. Però vaig com si m'hagués, bueno, enxufat 10 cafès avui.
2: I quants n'has enxufat?
3: 2.
2: Ah, està molt bé.
3: I una camamilla.
2: Això adorm?
3: Te regula la panxa. És que, bueno, prou ja les més intimitats.
2: Estàs fent caca a sobre, oi?
3: No, ara no, però sí que és veritat que pateixo per la meva salut intestinal últimament, la veritat.
2: Bueno, doncs és tan fàcil com anar al metge.
3: Uf, que em carda un pal.
2: I a mi també em faria molta mania.
3: Bueno, va, a veure, de què xerraràs avui, Gala?
2: Mira, dissabte passat, el 10 d'octubre, va ser el Dia Mundial de la Salut Mental i avui volia recuperar-lo precisament perquè ja ha passat. I moltes vegades el que passa amb aquests dies mundials fantàstics és que serveixen per posar un tema al centre, vull dir que se'n parla als mitjans, fem un petit Instastory, vull dir, tot de coses molt absurdes, vale? Però els posem al centre i després arriba el dia 11, en aquest cas, el 12, el 13, avui 14, i les persones a qui estàvem parlant continuen vivint el que viuen, que és doncs, gent que no està tranquil amb ells, que tenen depressió, que tenen qualsevol cosa que involucri la salut mental.
3: Vale. Llavors es borra l'Instastory i ja no existeix.
2: Exacte,
3: per la resta
2: i ja no existeix per la resta de la població, igual que tothom sap que feminista només es pot ser el dia 8M.
3: Home, clar, està prohibit ser
2: està
3: un altre
2: prohibit
3: dia.
2: Ser feminista la resta de dies de l'any. Llavors, aquest any l'Organització Mundial de la Salut ha posat el focus en les veus de les persones amb experiència pròpia de problemes de salut mental i en el coneixement que tenen sobre allò que els passa i sobre l'atenció que ells necessiten. Llavors he pensat que podríem recomanar uns quants llibres que fan precisament això, que és parlar-ne en primera persona i ensenyar-nos, sobretot, nous punts de vista.
3: Ah, molt bé, em sembla perfecte.
2: El primer llibre que recomano és On neix la llum, d'Oriol Mitjà, que potser és el que connecta d'una manera més directa amb el que dèiem ara, perquè molts coneixem o potser ens sona el nom o el que sigui, l'Oriol Mitjà com a metge investigador, però en aquest llibre ens parla de la seva pròpia depressió. El subtítol és precisament Relat de la meva depressió, de la fragilitat a la resiliència, i té un pròleg que crec que et funcionarà perquè és de Marc Giró, que és guai.
3: Ah, vale, a veure.
2: Sí. No, no, vale. És una cosa que et comento. Té un pròleg de Marc Giró que crec que pot funcionar a gent i que pot ser una crida. Normalment veiem a l'Oriol Mitjà com algú que té respostes, que explica, que investiga, que ajuda persones, no? Perquè al final doncs, és metge investigador, però aquí és ell qui explica què li passa i com ho viu. Llavors crec que això ens pot ajudar a desfer una mica la idea que tenim de que si una persona té una bona trajectòria professional, reconeixement, una vida que des de fora sembla plena, doncs aleshores està bé i és injust que no estigui bé. Saps lo típic de quan les influencers es queixen?
3: Sí.
2: Perquè tal, és en plan, jo entenc des d'on ve la teva queixa, però també pot ser que aquesta persona estigui realment malament.
3: Clar.
2: Llavors crec que també serveix una mica per desmitificar que si tens una vida plena no pots estar malament perquè és que no es tracta ni d'això. I a vegades també trobo que tenim molta pressa perquè una història de patiment acabi bé, i ho entenc, perquè evidentment volem que aquella persona estigui bé, però aquesta pressa potser també pot fer que ens costi escoltar la persona, saps? Com de, m'estàs explicant una cosa i automàticament estic buscant què et puc dir com per ajudar-te quan potser simplement necessito que m'escoltis i ja està, i que no em diguis que tot estarà bé, perquè jo ara mateix em fa fins i tot ràbia que em diguis que tot
3: clar,
2: estarà bé.
3: Perquè no solucionarà, o sigui, de cop i volta no hi haurà un clic que farà
2: exacte,
3: que tot torni a estar després.
2: Llavors em molesta, i a mi em passa molt això, a mi quan una cosa jo sento que no està bé i que no passarà, no em serveix de res que algú em digui, no pateixis perquè això se solucionarà. Bueno, doncs jo ara no sento que sigui així, que tu m'ho estigués i m'està fotent fins i tot pressió perquè realment se solucioni aquesta cosa. Llavors també tracta una mica aquest tema i a mi he de dir que m'ha funcionat.
3: És prou. Que moltes vegades ratlla més aquesta pressió per estar bé que no pas el fet
2: d'estar malament,
3: malament en si. I que tot es fa molt més gros per la cosa aquesta de pensar necessito solucionar-ho ara mateix.
2: I per això la gent no ho explica.
3: Clar,
2: perquè si no és en plan, estic malament, ja es passarà. Clar. O no, o estic fatal, eh? Però la pressió per estar bé i explicar-ho sentint que la gent t'ha de donar solucions és molt pitjor.
3: 100%.
2: Encara tinc més llibres, mira.
3: Ves?
2: Sí. Bueno, collons, si només en fes un hem apanyat.
3: Clar, en portem un només.
2: Sí. El segon és Cuando dejé de ser yo, d'en Marcos Franz, que molts el coneixereu per Merlí, i si no, perquè va passar pel Loft fa uns dies i ens va deixar una entrevista molt xula que podeu recuperar a YouTube, a 3cat, a Spotify, a tot arreu on hi hagi el Loft d'ICAT, a ICAT, a tot arreu. I aquí hi ha una altra vegada aquesta distància entre el que es veu des de fora i el que està passant per dins, perquè el llibre parteix d'una etapa que públicament pot semblar i pot ser una història d'èxit, que és que t'agafin una sèrie que s'ha fet viral a tot el món.
3: El prime seu literal, pensaríem.
2: Exacte, però que ell explica des d'una experiència molt més complexa. És un relat autobiogràfic sobre la pèrdua de la pròpia identitat, el procés de recuperar-la. Crec que hi ha un motiu per llegir-lo, que és escoltar què explica ell sobre aquesta experiència més enllà de la imatge que ens n'havien fet.
3: Clar, vale, sí, perquè realment des de fora pot semblar una imatge molt clara.
2: Sí.
3: De les, bueno, no és una secta, però entén-me.
2: Exacte.
3: Tot aquella cosa de que el va absorbir tant aquell home, etc, etc. Penses, bé, superchill.
2: Clar, i sobretot pel context en què era, que és fa uns anys, ara hi ha molta, està molt més sensibilitat tot aquest tema i, tot, i està tot com, hi ha molta més informació i tot i així et pot passar perquè hi ha gent que li passa, doncs imagina't fa uns anys, això crec que també és interessant de llegir. I a banda crec que pot funcionar sobretot a la gent que li funcioni reflexionar sobre la identitat, la manipulació, la reconstrucció personal. A mi, per exemple, els problemes d'identitat m'interessen molt, perquè jo en tinc un colló, en plan, en tinc molts. Cada dia de la meva vida penso en això tota l'estona. Llavors m'interessa que de sobte hi hagi gent que es trobi no la mateixa situació, perquè és una situació que no es pot comparar, però com en algunes coses me pugui sentir identificada, saps?
3: Tot i així, fa ràbia allò de la identificació aquesta, la identitat, perdó, perquè, clar, és que és una cosa que no solucionarà mai.
2: No, és molt fèl·lic.
3: No té un punt final, sinó que sempre estaràs així embuclada fins que...
2: Fins que te la peli, crec. Igualment. Sí. Sí, exactament. Tinc un tercer llibre. Aquest es diu Planeta Marc i és de la Marta Casas Vilella. És un llibre que parteix una història real i que incorpora dues perspectives. I deixa'm explicar bé perquè pot sonar molt malament, però ara et quedarà tot justificat, vale? La primera història, o una de les històries, és la d'un jove amb autisme i l'altra és la de la seva mare. Per tant, ens acosta tant a la persona que viu amb aquella experiència com a qui intenta acompanyar-la. Dit així, sona molt estrany perquè estem recomanant això en una secció de salut mental. No estic dient, evidentment, que l'autisme sigui un problema de salut mental. Sé que l'autisme és una condició de neurodesenvolupament, però una persona amb autisme o autista també pot tenir depressió o ansietat, vale? Per això la recomanació.
3: Vale.
2: Petit disclaimer, perquè jo sé quan ho estava escrivint sonava raro. No té res a veure amb això. M'interessa posar aquest llibre al costat dels altres perquè ens permet parlar de l'escolta, la incomprensió, dels prejudicis i de com és viure en un entorn que potser no entén què necessites. Que si ja et passa sent neurotípic, imagina't si ets neurodivergent o si tens, saps? No ho sé. Moltes vegades quan una persona no encaixa en el que esperem, tota l'estona la pregunta recau sobre ella. Per què fa això? Per què reacciona així? Per què no s'adapta? Jo puc acceptar que no t'adaptis, però no ho entenc. Bueno, crec que no es tracta només d'això, saps? Potser també m'he de preguntar què puc canviar jo com per posar-te tu la situació més fàcil, perquè ja tens una situació prou complicada que és que encaixes zero amb tot. Si estem deixant prou espai perquè aquella persona s'expliqui, si hem intentat entendre-la abans de decidir com s'hauria de comportar, per exemple, perquè jo quan entenc per què una persona fa alguna cosa, em deixa de molestar aquesta cosa que fa moltes vegades.
3: Però i llavors aquest llibre com ho tracta això, perdó?
2: Ho tracta des de dues perspectives, la del fill i la de la mare.
3: Ah, vale, vale.
2: El recomanaria sobretot a qui vulguis acostar-se a una experiència des d'una persona autista o amb autisme, perquè mai sé com s'ha de dir. El meu germà és autista o té autisme? No ho sé, mai ho sé. Depèn de la família, moltes vegades depèn de la persona. Per tant, t'ajuda a acostar-t'hi de...

0: Ai.
1: Especialment recorda una lluna de mel a Venècia, i el tren en aquest cas li ofereix la possibilitat de tornar a moments significatius del seu passat, mentre ell voldria haver viscut algunes coses d'una altra manera. Llavors aquí la pregunta és bastant inevitable, que si poguessis tornar a un moment de la teva vida, on te pararies? Però no necessàriament per canviar-lo, potser només hi voldries tornar perquè llavors no sabies que acabaria sent un moment tan important. Molts records el que tenim, a veure, n'hi ha que són evidents que jo ho recordaré tota la vida, perquè és una cosa que em feia molta il·lusió, perquè és un viatge que portava volent tota la vida, jo què sé, però hi ha moments que jo recordaré sempre, que en aquell moment era conscient que recordaria sempre, clar, saps? Llavors, com que últimament veig molts TikToks des de fa anys ja, de gent dient, oh, jo anant-me'n a dormir i pensant en una cosa que vaig fer 400 anys, pues trobo que és molt fàcil jutjar el que vas fer fa anys amb tot el que saps ara, però aquella persona que eres no tenia aquesta petita informació i tenia unes circumstàncies diferents, unes pors diferents, o potser les mateixes, però jo què sé, unes possibilitats diferents. Bueno, tot és molt diferent. Llavors crec que serveix una mica per això i que és bastant xulo. I a més, aquesta, en plan, no és el primer llibre que fa aquesta persona, per tant, hi ha gent que potser ja, exacte, sap el que està dient. És fantàstic, a mi aquest. Jo aquest no me l'he llegit encara, però al davant sí. Total, 4 llibres diferents per parlar, no del mateix, però sí de temes relacionats. Si n'heu llegit algun, ara mateix volem un WhatsApp al mòbil del programa, que no és aquest, perquè aquest és el meu, però tenim el mòbil del programa allà dins. Per tant, un petit missatge al 667-07-6116 ara mateix, dient quin t'has llegit i què t'ha semblat, o si te n'has llegit un de semblant perquè el puguem recomanar abans no s'acabi el programa.
2: Recomanacions de llibres, acceptem de tot al 667-07-6116.
1: Ens encanta acceptar.
2: 100%.
1: Som supertolerants.
2: Òbviament, mira, si som turbowalkers.
1: Som turbowalkers. I tu turbomoderna avui, eh?
2: Jo ho sé tot també.
1: Onda. Posem una mica de música.
2: Vale, què vols posar?
1: Una cançó que no va sonar als estadis d'Oques, però que per mi feia molta falta.
2: Quina?
1: Llum fluorescent.
2: Ai, doncs que soni una estoneta, va.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: La Sala Beckett presenta Torcides, divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
0: Estàs sentint el Loft.

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè. El Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: Passa un minut de 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
2: Fa molta calor, tio.
1: Mira, jo tinc tot el cos xop, però xop, eh? Noto les gotes de suor que hi ha per la meva esquena així.
2: I arrepensa la samarreta que porta.
1: Que rico.
2: I l'Alberto Gadel, com esteu?
1: Ara recuperen la frase, eh? Sí. Escolta, jo estic molt contenta perquè s'està apropant la meva festa preferida de l'any.
2: No.
1: Em sap molt de greu per totes les queens que m'arranyaran per dir això en veu alta. No, he decidit que no diré quina és la festivitat. Us la podeu imaginar?
2: Evelyn.
1: Amb una mica d'ambientació. Som-hi. Ara, perdó. Avui expliquem...
2: Hit the road, Jack.
1: Històries de por.
2: No, you come back no more.
1: És que heu de buscar Halloween songs infantil.
2: No, doncs a mi em fa por.
1: És broma, no? Bueno.
2: A mi això tan agut i tan seguit em fa por.
1: Avui, però, serà...
2: Com a Mozart. Que no sé ni si feia això, però a mi em fa por a Mozart.
1: Tia, doncs sí, segur que feia això. Avui, però, seran històries de true crime... de les meves cites més terrorífiques.
2: M'encanta la idea, és una gran idea.
1: Ja, jo no sé qui l'ha tingut, però bé, jo he sigut molt gaudidora al llarg de la meva vida i això t'he de confessar que m'ha deixat molta, molta, molta anècdota. Comencem amb la primera, d'acord?
2: No, està funcionant.
1: Fa uns mesos jo vaig tenir una cita... Treu-te els cascos, si vols.
2: Ah, vale, clar, no, per què no ho havia pensat?
1: Fa uns mesos vaig tenir una cita molt ideal. Ja, jo ho he pensat abans. Dic, m'ho apunto i l'aviso que es tregui els cascos.
2: No, ja està, ara està solucionat.
1: Doncs això, fa uns mesos vaig tenir una cita molt ideal. Vam anar a sopar a un restaurant xinès.
2: Que bo.
1: Tornàvem caminant cap a casa i al vell mig de passeig Sant Joan, d'aquí a Barcelona, el meu baby waterpolista...
2: Ah, seràs així d'específic.
1: No, sí, jo una amiga més hi poso el nom.
2: Ah, vale.
1: Em va agafar per la cintureta que tinc jo, que no hi és gairebé, no existeix aquesta cintura. Potser per això no cau. Bueno, i em va menjar la boca.
2: I això fa por.
1: No, espera't un moment, cony, que estem començant.
2: Ah, això
1: o maten a la nena de la curva el primer frame de peli.
2: No.
1: Però ja està.
2: No ho sé perquè no miro les pel·lis d'Apo.
1: Total, jo, boja d'amor. Li vaig dir de prendre una última copa a casa seva i amb la meva cara de xaiet a punt de ser degullat.
2: Guitarrica de Fuente.
1: Literal, el vaig convèncer molt ràpidament, d'acord? Clar, jo arribo a casa seva, un pis. Sí que és veritat que el pis feia una mica de por.
2: Ai, no.
1: Perquè me diu, sí, comparteixo amb un amic meu, tal. Eren dos i vaig dir, ah, bueno, serà un horror de pis. Un portal sense llum, que pensava, dic, aquí em maten, però segur. Entro. I de cop i volta sento uns sorolls a dintre de casa i era un puto gos moníssim que saltava molt, vale? Molt.
2: Vale.
1: Entrem, estem al sofà, xerrant de la vida, ens feien molts petons. Jo pensant, és que no li fa ni pudor a l'Ale, tipo, és massa perfecte aquest noi.
2: Estem aplaudint al ver mínimum, eh?
1: Mira,
2: no li feia ni pudor a l'Ale, bro, i en plan...
1: Cuca, jo m'he trobat cada cosa.
2: vale, Cuca.
1: Llavors, clar, ja estàvem planejant com seria la nostra pròxima quedada.
2: Uh-huh.
1: Estàvem superint els dos amb la relació. En el moment d'anar cap al llit, la cosa es va posar una mica tensa, perquè de cop i volta, després de que em portés, perquè em va portar qual princesa, jo era la Rapunzel.
2: La Rapunzel?
1: La Rapunzel era. Me va portar al llit així agafadeta com una princesa.
2: Que maco.
1: Sí, va ser una mica raro. I quan em va tirar al llit perquè ell m'hi va llançar, vaig descobrir que jo no era l'única princesa d'aquella casa en aquell moment. El puto gos estava pujat al llit, al meu costat, i al principi jo vaig pensar que baixaria del llit. Però no ens enteníem amb la mirada. Resulta que la meva mirada és felina i no de gos. Llavors jo estava en plan... El puto Max, o com collons es digui, el coi de gos, pot baixar del llit. En Pitul pot baixar, o... La cosa va anar escalant fins que em va començar a llepar la cara.
2: No.
1: Clar, jo tenia...
2: Però tu què estàs fent mentrestant?
1: Jo, tiesa, pensant, el puto gos, és que tampoc el vull emputxar.
2: Però tu estaves...
1: Clar, estava amint. Que el xaval li sudava tres collons que hi hagués el gos, eh?
2: No.
1: I jo pensava, pobre gos.
2: No. I el gos llepant-te la cara.
1: I el gos llepant-me la cara.
2: I tu sent penetrada, però...
1: Sí.
2: I el gos llepant-te la cara.
1: Aquí vaig decidir comentar-ho amb veu, perquè si no puc
2: ai,
1: més.
2: No, que desagradable tot, no m'agrada això.
1: I vaig demanar, per no dir suplicar, sisplau, podem deixar el puto Rocky aquest fora de l'habitació? Doncs pues el tio no va, frena en sec, i em viu mirant els ulls. Ets tu el gos, eh? I jo així. Total, que en aquell moment...
2: Estic tan incòmode, per què has fet això?
1: Jo, incòmode com ningú, vaig dir, vale.
2: No, no, no!
1: I vaig marxar. Sí, sí. No, no, vaig marxar, loca. Per molt waterpolista que fos, col·lega.
2: Que desagradable.
1: Ja, però, tio,
2: com... I com vas marxar?
1: Vaig dir, vale, doncs parem perquè m'està fent al·lèrgia. I vaig marxar.
2: No, molt bé.
1: M'està fent al·lèrgia la situació, no? El puto gos, pobret.
2: Oh, que desagradable.
1: Sí, llavors, història moraleja, moralina. No tingueu cites amb gent que tingui gos. I'm so sorry.
2: Ni amb waterpolistes.
1: No, els waterpolistes estan bé. Ah. Sí, ara... No, no, el waterpolista està molt bé, la veritat, però... No, no, el gos. El gos,
2: el
1: és,
2: gos
1: cosa
2: és
1: el
2: problemàtic.
1: No. El gos el compreu quan sigueu nòvios, els dos
2: compreu.
1: Junts. Bueno, l'adopteu, ja m'enteneu. Però el gos, un cop ja sigueu nòvios i aquell gos sigui vostre, perquè a mi, que el teu gos em llepi la cara mentre m'estàs...
2: No, sí. Dracuqueo.
1: Dracuqueando viva, no. Saps?
2: No toca.
1: No toca gens ni mica.
2: No, uf, que desagradable.
1: Però bé,
2: i després veu seguir parlant. Sí.
1: Sí. De fet, vaig tenir una segona cita. Però...
2: Amb el gos?
1: No, perquè quan estàvem tornant cap a casa vaig recordar el trauma de la meva vida, que va ser tornar a casa seva, i ell no volia venir la meva, i li vaig dir... Doncs marxo perquè em fa mal la panxa. I vaig marxar.
2: I va haver una altra cita?
1: No, ja està.
2: Ah, vale.
1: Va obrir fa relativament poc i el vaig arxivar.
2: Molt bé.
1: Següent!
2: Escolto, tot i no tenir els cascos, escolto aquesta música terrorífica, que ho sàpigues, vale.
1: Aquesta és per anar amb atenció quan entres a un lloc a les fosques. Tu aquesta ja la sabràs. Jo vaig quedar amb un noi d'Olot.
2: Oh, ja sé qui és.
1: Que vaig conèixer per Tinder.
2: És que re bo pot sortir d'allà. Bueno, sí, algunes coses bones surten d'allà.
1: Vivíem a prop i ràpidament vam programar una primera cita pel barri, vam fer unes birres, una cita cutríssima perquè crec que vam fer maig al matí i a la tarda ja estàvem quedant, t'ho juro. Llavors, al cap d'una estona m'acompanya, me diu, no, perdó, me diu, tu m'acompanyes a casa perquè m'estic quedant sense bateria i vull carregar el mòbil, i jo vaig pensar, vaya guarro. Vaya guarro que...
2: I què vas fer, acompanyar-lo a casa?
1: I clar, amb aquell accentot que tenia de sí. d'Olot, que em
2: sí.
1: va dir,
2: això pot, això...
1: m'acompanyes a casa, no sé com ho va fer, però ja m'entens.
2: Sí, sí, això... Jo entenc el que està passant aquí.
1: Home, clar, em vaig deixar portar per
2: ell. A mi també m'ha funcionat moltes vegades, això.
1: I dius, és que no sé ni el que m'estàs dient, però sí.
2: Sí, sí.
1: Endavant.
2: Passa això.
1: Llavors,
2: t'arrepenteixes de tot.
1: Clar, clar.
2: Sí, sí.
1: Arribo, típic pis d'estudiants compartit amb quatre amics seus del poble.
2: Molt bé.
1: Tot ple de banderes del Barça perquè eren heteros. Clar, jo només podia pensar, pèls.
2: Pèl, m'està funcionant.
1: M'està funcionant un monton, això.
2: Que bé.
1: Endoll el mòbil.
2: Sí.
1: Ens comencem a enrotllar al sofà, perquè això va ser així, ara els dos ja sabíem què passaria, no? Després d'endollar el mòbil, me tocava a mi, i la cosa s'anima, i anem cap a la seva habitació, sense finestra.
2: No.
1: I totes les fosques. Fem el que hem de fer.
2: El pitjor que et pot passar com a estudiant, bueno, i com a treballadora també, és haver de compartir pis i no tenir tu l'habitació amb finestra. Jo quan no tenia l'habitació, bueno, tenia una mena de sortida, però era el pitjor que m'havia passat mai. Quan no tenia... sortir d'exterior.
1: Clar, quin horror.
2: És escarós.
1: Però clar, imagina't la foscor que hi havia allà dintre, era una
2: clar,
1: cova.
2: Clar, fa molta foscor.
1: A més, amb aquella olor a home tancat, que a mi això m'agobia una mica. Però bé, fem el que hem de fer, de cop i volta en acabar, encenem les llums i descobreixo que a la paret hi té una bandera d'Espanya de la mida del mapa mundi que teníem totes a primària. La meva reacció natural va ser dissimular primer una petita arcada i preguntar què collons hi feia jo allà. Li dic, però la bandera aquesta què hi fa aquí? No, la seva resposta va ser, amb un accent andalús perfecte, dir-me que ella era de Sevilla.
2: Quina barbaritat.
1: Jo soy de Sevilla.
2: És que aquesta història m'agrada tant.
1: I clar, jo em vaig quedar, però, de pasta de moniato.
2: M'encanta aquesta història.
1: No hem tornat a quedar mai més, eh?
2: I a parlar, tampoc.
1: A parlar, tampoc. El que sí que m'ha arribat és que, clar, aquesta història la vaig explicar, vaig fer un reel
2: sí.
1: en el podcast i li va arribar, òbviament.
2: Òbviament.
1: I molta gent m'ha parat de festa dient-me que ells també se'l tiren.
2: Uf, és un marrano,
1: És un guarro, però
2: com... L'encanta ell una mica d'ensenyar la seva bandera d'Espanya.
1: Home, sí, de posar tothom mirant cap a Espanya.
2: Quina barbaritat.
1: Tela marinera. Següent història de por. Aquesta va ser amb el meu primer nòvio.
2: Oh, el de les 3 setmanes.
1: 4. Vam durar del 20 de setembre al 20 d'octubre.
2: Que maco.
1: I ho vam deixar el 22.
2: Pues mira.
1: Perquè el dia 20 vaig decidir fer-li ghosting fins al 22 que ens vam veure i el vaig deixar.
2: Ets un maltractador.
1: Jo tenia 16 anys, vale? Següent. Ai, seguim. Aquesta va ser el primer nòvio. Jo durant el batxillerat tenia la casa per mi sol molts dies a la setmana. I clar, allà podia fer el que em donés la gana.
2: Clar.
1: Quan volia portava el nòvio, passàvem la tarda, quan volia el mes que va durar la meva relació, però bé, ja m'enteneu. I un d'aquests dies que suposadament jo estava sola, estava enrotllant-me amb el meu xiqui baby com qualsevol tarda de dijous del 2020, i de cop i volta vaig sentir un soroll que vaig relacionar amb un cop d'aire qualsevol, en plan, ah, vale, suda, són les 4 de la tarda, visc davant d'un parc, un soroll random, no passa res. Ara bé, al cap d'uns minuts, tia, sento la veu de la meva mare cridant per l'escala.
2: Però cridant com?
1: Hola, hola, què tal? I a mi se'm va quedar el cor tieso.
2: Avisant a tothom que estava allà, quina barbaïta.
1: Ara descobreix que...
2: Ella és, ella ho és tot per mi.
1: Ella ho és molt tot. Perquè el meu llit fa molt soroll. Però molt soroll que jo m'estiro sola i sembla que aquell llit s'hagi destrossat. Molt soroll, jo l'odio el llit de Barcelona. Ai, de Barcelona, de Santa Cristina.
2: Quina gràcia.
1: I ella entra, hola, hola, com estem?
2: No escolta res.
1: I jo així, pues... Com t'ho dic, com estic?
2: Ella...
1: Regula.
2: A 4. Ella és la millor. Ella és la millor, tio.
1: Total.
2: Quina gràcia. Hola!
1: Que clar, jo no sabia com explicar la situació i la meva ment resolutiva va dir: aquest nen se'n va pel balcó. Total, que vaig dir que havia de decidir arriscar-se la vida per mi.
2: Que
1: per
2: maco,
1: desgràcia. Sí, sí, no va sortir en calçotets, que a mi això em sap un greu perquè penso, donaria més gràcia a la trama. Però bé, la situació va ser que es va vestir, jo distreia la meva mare, i llavors tinc un petit vídeo d'ell escalant la meva finestra i la meva façana.
2: El tens?
1: És que no el puc posar perquè
2: no,
1: se li veu la cara. Sí, ara te l'ensenyaré. I era ell sortint de casa meva amb la motxilla i tot preparat per agafar el cotxe, venir-me a buscar per davant i jo marxava.
2: Increïble.
1: Amb els 12 anys, jo un dia li vaig dir a la meva mare, tipus, hola, una cosa.
2: Aquell cop,
1: què? I em va dir, ja sabia que estava passant alguna cosa. I jo... Oh. I li dic, pues va sortir pel balcó. I me diu, m'ho vaig imaginar.
2: Quina gràcia, tu intentant dissimular, pensant a veure si colava, no? I ella sabem perfectament què està passant en cada moment.
1: És que la gent es sorprèn que estigui loca i controli tant les coses, perquè tenint a la meva mare de mare, m'ha obligat a ser així. I ni així aconsegueixo despistar-la moltes vegades, imagina't.
2: És la millor, quina gràcia.
1: Però bueno, va, seguim. El dia del meu aniversari passat.
2: Oh, és recent aquesta.
1: És de fa uns mesos. Un dels meus nòvios, el més important... i amb el qual semblava que la cosa anava molt bé, em va deixar plantada. M'havia promès moltes coses i bla, bla, bla, bla, bla. Jo, enfadada com una vella, vaig trucar al meu altre nòvio de confiança de moment i li vaig explicar que era el meu aniversari. Jo vaig trucar i li vaig dir, és el meu aniversari, et vull veure.
2: Que mal.
1: Era les 11 de la nit, jo plantada, ho
2: però
1: recordo.
2: Jo vaig fer el mateix.
1: Arribo a casa seva. Es va encarregar de fer-me el noi més feliç del planeta el dia del meu aniversari, no? Durant una estona, i vaig tornar cap a casa content com un gínjol. Jo vaig sortir d'aquella casa pensant, uau, els 22, que guais. Entro jo al cotxe i em poso en l'editori les meves cançons preferides i me surt una cançó de l'Aitana que em va entrar fatal. Però fatal, que em vaig posar a plorar com una magdalena. Jo mentre es conduïa pensant, jo pensava que no ploraria el dia del meu aniversari, no sé què... Llavors, com que sóc un gaudidor, de mena vaig decidir conduir pel meu poble per deixar passar la plorera. Jo no he escoltat l'Aitana, estava una mica afectada.
2: Plorar amb l'Aitana, és que mai res tan homosexual com plorar amb l'Aitana en un cotxe després de quedar amb un home.
1: Sí, després que t'hagi plantat l'altre.
2: Sí, és increïble.
1: I en un moment donat, em paro a fer una foto a la lluna perquè estava preciosa, res més gay tampoc, i continuo en ruta ja encaminat cap a casa. Doncs de cop apareix la policia i em reté 15 minuts fent-me un interrogatori de com havia estat la meva tarda. Clar... Jo vaig intentar passar per a les preguntes, però ells volien detalls. Llavors vaig haver d'explicar que el noi que m'agradava m'havia plantat, que era el meu aniversari, que havia quedat amb un altre per sanar les meves penes, I que, a més, el que m'agradava de bo era el primer. Per tant, aquest segon em era completament igual i jo només podia pensar en el primer. I que m'havia sonat la cançó de la Itana i que per això tenia els ulls vermells de plorar. Clar, el Poli flipa, però no em deixa marxar.
2: No s'ho va creure.
1: Es pensava que jo anava begut,
2: sí,
1: fumat i de tot.
2: I la D-word també.
1: I tot, D-word i tot. Llavors, clar, vaig dir, què faig? Total, que una estona xerrant amb ells, RQR, que jo estava fatal, vaig caure que era perquè es pensaven que m'havia parat pocs metres abans d'arribar a on tenien ells els cotxes per esquivar-los, perquè m'havia parat a fer aquella foto amb la lluna. Total, que els hi vaig explicar que, a banda de tot el meu vespre trambòlic, també vaig tenir la idea de parar-me enmig de la carretera per fer-li una foto a la lluna pel meu fotodam de la setmana.
2: Que bo.
1: Fotografia on, si amplies una mica, veus el cotxe de Poli amagat.
2: Clar.
1: I ja està, i m'ha aturat.
2: I però no et van dir res més.
1: M'han deixat passar després de mitja hora parlant amb ells, que al final un dia, una mica més, i dic, tu, baixo a fer un cigarro. Perquè,
2: sí,
1: clar,
2: sí, sí, i us el fumeu junts.
1: I ens el fumem junts.
2: Sí, sí. Però bé, increïble. Aquest, tenim més.
1: Tenim l'última.
2: Uah, que bé, una altra. M'encanta una altra història.
1: El trauma de la meva vida és aquesta història de por. He guardat la millor pel final, vale?
2: Hola!
1: No és tan divertida
2: com la... Vol ser?
1: Sí, sí. Ah, vale. I és trist, en plan...
2: Oh.
1: És bullying cap a mi.
2: Ah, vale.
1: Fa uns anys vaig intentar tenir un nòvio. Ens vam trobar per Tinder i des del minut 1 que vam començar a parlar per TikTok no vam de...
2: Per TikTok.
1: Ai, per TikTok.
2: Està flipant jo ara.
1: Per Tinder no vam deixar fer-ho ni un minut. En cap cas sortíem del xat.
2: Ah, ja sé qui és.
1: Passàvem els dies i les nits xatxejant per WhatsApp com bojos.
2: Com nòvios, que havíeu de ser nòvios.
1: Anaven passant els mesos i els dos ens enamoràvem cada cop més. Tampoc hi havia altra opció perquè la meva vida era ell. De fet, jo estava tan enamorada que per Sant Jordi vaig dir, en plan, me regalarà una petita rosa, no? I com que ens trucàvem cada dia quan no estàvem junts, per tant, era un dia trucada, un dia ens veiem,
2: wow.
1: Li vaig dir, ai, amor, d'aquí dos dies és Sant Jordi. I em diu, sí, ja tinc la teva rosa. I jo vaig pensar, oh, per què ha comprat la rosa dos dies abans? Dic, bueno, serà perquè sigui més barata, però m'arribarà tiesa.
2: Mm.
1: Total, que per Sant Jordi m'ha regalat unes roses de plàstic.
2: No.
1: Sí, sí, de plàstic, però del xino, a més.
2: Ah, no, no sé qui és.
1: Sí, sí que saps qui és. Total, que a mi això...
2: Però és el que jo vaig veure. No.
1: No, aquell és un altre que resu... Bueno, ara no t'ho explicaré. No?
2: Vale. Però el que jo vaig veure quan jo anava amb un altre amic meu.
1: Sí.
2: Ah, vale.
1: Que amb aquell també era com que...
2: Aquell raro, ja sé qui és aquell. Oh!
1: Que jo tenia molts problemes amb ell, tia, perquè no connectàvem del tot, no, però m'agradava. I llavors ens liàvem i quan ens liàvem jo em sentia superrara. I ell intentava com... No sé, com que passés alguna cosa més i jo era com, és que no vull, saps? Tia, però jo l'estimava una mica.
2: Una mica.
1: De fet, l'altre dia, fa un montón, vaig dir, l'obriré per preguntar-li com està, perquè tinc curiositat, però se m'ha passat perquè
2: bé,
1: vaig mirar el seu Instagram i vaig dir,
2: jo...
1: uf, jo no sé què m'ha passat.
2: És l'altre.
1: És l'altre. Sí.
2: Ah, vale.
1: Total, que em va fer tanta vergonya lo de les flors de plàstic que no les vaig treure de la motxilla ni un minut. És a dir, ell me les va regalar i vaig dir, gràcies, amor, i les vaig posar a la meva petita motxilla i es van quedar allà fins al dia següent.
2: És que jo m'hagués mort de la vergonya. A mi em fas això, ploro. I tu et pensaràs, estàs plorant de la il·lusió. No.
1: No,
2: no, no, és que no m'ho mereixo.
1: No m'ho mereixo.
2: Mira, m'afecta.
1: Normal.
2: M'afecta de veritat.
1: Però bé, un dia de festa, mentre tornava en metro cap a casa, em va començar a dir que m'estimava, que era la seva persona, que volia passar la vida amb mi.
2: Què?
1: I jo li vaig respondre que marxéssim lluny de viatge la setmana següent. Jo, en plan, sóc una blanca loca.
2: Vale.
1: Que no té cap mena de responsabilitat, perquè en aquell moment jo era nini.
2: Clar, és que és aquell moment.
1: I per tant, jo podia fer el que em donés la gana. I vaig dir que marxéssim i que allà segur que seríem nòvios. Total, ens vam despertar, ell va marxar cap a casa seva i jo no he sabut mai més res d'aquest xaval. Li vaig enviar un text, demanar alguna mena d'explicació. Ell va decidir ignorar-me. I ara estic completament traumatitzada i cada cop que noto que algú es posa intens o el sento una mica estrany, m'entren tots els mals.
2: Normal. Tenim aquesta cançó de la Maia.
1: 100%.
2: Uf, m'ha encantat. Pots fer-ne més? Fes-ne un al mes, d'això.
1: Sí, vols més?
2: M'ha encantat.
1: Em fa ràbia perquè sempre els explico a les meves amigues les meves cites i me diuen, tia, te les hauries d'apuntar, però explicades no tenen tanta gràcia.
2: No, a mi m'encanten.
1: Però he de... Bueno, és que les he explicat moltes vegades, però sí que és veritat que hauria de tenir una petita llibreta.
2: Sí. Bueno, ja algun dia jo, quan Bueno, si tu et mors abans que jo ho publicaré.
1: Vale, doncs pues ja intentaré fer un rica, perquè no recordo cap d'elles.
2: No, doncs pues ho has de fer més, és boníssim, a mi m'encanta.
1: Vale, fins aquí més. El meu petit recull històries de por per espantar totes les persones que es vulguin relacionar sexoafectivament amb un home. Aneu amb compte, sisplau.
2: S'ha de vigilar més, s'ha de vigilar molt.
1: Jo no sé com segueixo viva, la veritat.
2: No, s'ha de vigilar molt.
1: Sort que és perillós. Halloween.
2: Halloween.
1: I ens podem posar... Bueno, ens podem treure tota la roba i dir que anem disfressades de qualsevol cosa.
2: Però sort que existeix la castanyada per salvar-me a mi d'aquesta festivitat horrible.
1: Escolta, et sembla si posem una mica d'aitana per compensar aquesta estona de por?
2: I per commemorar el moment policia.
1: I per commemorar a tots els meus ex.
2: Ex.
1: Ex.
2: Molt bé.
3: Te prometo que me desintoxicao, hace mucho que no me meto en tus redes para ver todo lo que estás haciendo.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: Va, a la tres. Hòstia. Fem un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
8: El Loft. He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: Això és el Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola, la meva gentada del Loft.
2: Gentada?
1: Com esteu? Jovenalla?
2: Perf, i tu, baby?
1: Baby, no.
2: Baby, wow.
1: Baby, wow.
2: Suena tu canción y tú no estás aquí a mí.
1: Jo molt bé.
2: Avui parlem sobre la nostra obsessió del dia.
1: Sí.
2: I és que últimament sembla que totes estem fabricades amb el mateix motlle i tinguem els mateixos gustos. Fa la sensació que ens obsessionem amb el mateix. Un jersei, unes sabates, una llibreta, un artista, un no sé què, una cançó, una peli. Està prohibit ser original.
1: Jo vaig fer un article de Substack que anava literalment d'això i de com les persones nínxol, que és un concepte estrany, però les persones nínxol són més difícils de trobar que abans, t'ho dic en sèrio. Abans, una Emma Chamberlain era una cosa rara perquè era entre nínxol i mainstream, però era més fàcil de trobar. Ara no. Qui hi ha? La Mabel Olea, per mi.
2: Home, ella és molt nínxol.
1: Ella és nínxol, però que hi hagi gent diferent, genuïnament diferent,
2: amb el seu propi gust, que això és el que em fa ràbia.
1: I que no sigui un gust impostat, perquè, per exemple, la Clacovi a mi em funciona. Però no llueix una mica performer.
2: Però crec que la Clacovi és de les poques que sí que era així ja abans, aquesta clina estètic. En canvi, la Vagina abans tenia com personalitat i ara totes ens estem anant cap al mateix lloc, que és aquesta clina estètica avorrida,
1: sí,
2: que fa que tothom sigui exactament igual.
1: És molt cansat.
2: O que totes les modernes també llueixin iguals, perquè ara la Pink Panthers, la Zara Larsson i, jo què sé, la Winneta, va vestir igual. I penses, deixeu els topos de banda una estona.
1: Ai, sí, els topos, que a més són horribles. No ho sé, el que està claríssim és que abans les xarxes eren una cosa més orgànica, això segur, però com que nosaltres som torbowalkers, hem arribat a la conclusió que quan es troba la forma de fer negoci i família, tot comença a capitalitzar-se i les coses perden essència. Si tu abans estaves a internet, segurament, normalment, era per compartir les coses que t'agradaven, ensenyar els hobbies que feies, per trobar gent amb els mateixos gustos, coses que podien ser útils pels altres, com aquells tutorials fantàstics que jo me'ls fotia pel cul, de com, coses que feien amb mitjons i ampolles de plàstic,
2: sí,
1: i aquestes coses. Això ara ja ho fan de broma, i això era fantàstic, i això era bo. Ara, però, com que les marques ja dominen el llenguatge digital i saben com apropar-se a la gent, les influencers llueixen la teletienda.
2: Sí que és veritat que llueixen la telebotiga.
1: Televisió botiga.
2: El que, segons la nostra policia de la diversió, significa que està matant la personalitat de la gent.
1: Bueno, perquè és el que dèiem, que tothom llueix igual, a tothom li agrada les mateixes coses.
2: Però hi ha una cosa que penso. Vale, però si tu, de cop i volta, comences a anar a tota l'estona a botigues d'aquestes rotllo, estradi, ni text, tal, no sé què, també és complicat que els teus gustos comencin a desenvolupar-se, saps? Però jo, per exemple, la Emma era guai perquè anava a les botigues d'allà, llavors a tot el món ens ensenyava coses com novedoses.
1: I ja, és veritat que ara tots els zares, diguem, hi ha el mateix.
2: Clar. I que tu tota l'estona veus coses repetides i arriba un punt que ja és difícil que una cosa no t'agradi.
1: Però jo penso, si de bones a primeres no t'agrada, quan ho veguis 400 vegades, assumeix que això t'està agradant perquè ho has vist a tot arreu, no?
2: Però també quan tu repeteixes una cosa, o sigui, quan tu veus una cosa tanta estona, t'arribes a creure que és el teu propi gust. Perquè això es veu molt en l'edició dels vídeos. Ara tothom edita d'una forma molt concreta. Jo crec que és perquè tothom ha anat editant així, i arriba un punt que tu ja, de forma automàtica, quan penses en editar un vídeo, quan penses en fer un outfit, quan penses en decorar una habitació, ja tens una imatge massa preestablerta del que hauria de ser-ho.
1: Sí que és veritat que es nota amb l'edició de vídeos. Però, sobretot, amb el que ho noto molt és amb la moda, perquè tothom es vesteix igual. Jo, com que no m'agrada com es vesteix la gent, perquè no puc suportar, perquè jo vull anar amb el meu xandall, noto molt que tothom va igual. Però també passa, per exemple, amb els hobbies. Perquè ara tothom és runner, ara tothom pinta quadros, ara tothom fa journaling. És horrible.
2: Ara
1: tothom és DJ. És que és molt desagradable. I, a més, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, però en realitat n'estic en contra, que és que totes aquestes modes suposen gastar-te diners. Llavors, necessites per córrer les millors bambes, sempre més les millors. O sigui, tu no has anat a córrer ni un dia i et compraràs les bambes de 300 euros. Almenys jo faria això, i segur que molta gent també ho faria. Gastes les pintures més virals, la llibreta de 150 euros.
2: Clar, has de començar sempre amb tot.
1: Clar, per poder tenir tota la possibilitat, si és que finalment t'agrada, quan no saps ni si realment t'agrada.
2: Mira, et sembla si repassem alguns d'aquests hobbies virals i mirem a veure si són bueno, si creiem que estan sobrevalorats o no, som-hi.
1: Vale. Primer hobby.
2: Aquest sí que va ser bastant boom. I, de fet, encara continua, perquè ara s'ha posat de moda fer-ho a locals.
1: Sí.
2: Que és pintar, i en concret pintar amb els numerets. És a dir, aquell dibuixet que te posa.
1: Número 5 i el 5 és exacte.
2: Uh-huh.
1: Mira, jo crec que en el moment en què tu has de pintar...
2: Així.
1: ...per números, que això es feia a P3 per ensenyar a la gent els números i els colors, has de deixar de pintar.
2: Sí que és veritat que potser no acaba de ser el teu.
1: Ja està! Et pot, bueno, mira, et pot entretenir. Ho puc arribar a entendre.
2: Per l'estrès, no? Potser això més que hobby. Potser,
1: però
2: potser...
1: pinta una mandala. És que t'estan dient de quin color has de pintar. En realitat és zero espai a la creativitat. No perquè estiguis pintant estàs sent creatiu, perquè això és com fer un problema de mates, m'entens? Entén-me.
2: Hmm.
1: Vull dir, t'estan dient què has de fer. És molt guionitzat. No te serveix de res, això.
2: I si ho fas, jo no ho consideraria hobby. Ho consideraria com si fessis ioga. Perquè també...
1: ahí està.
2: És per no pensar, perquè vermell, dos, taronja, doncs tu vas fent i ja està, no cal que t'hi matis.
1: Clar, sí, és veritat que és com si fessis una mica de ioga. I llavors hi ha un tema en pintar, que és que no tots podem ser artistes.
2: Clar.
1: Mira, a mi una cosa que em va molestar molt és sortir de veure La Bola Negra i només veure gent fent poemes sobre La Bola Negra. Què penso?
2: Poemes?
1: Tia, t'ho juro.
2: En sèrio?
1: Poemes, dibuixos...
2: textos,
1: videoclips, fins i tot.
2: Por Dios.
1: Que penso, no ets Los Javis, no ets en Lorca, no ets en Guitarrica, no pot ser l'artista tothom. És que no tothom pot ser l'artista, perquè és que deixa de tenir sentit l'art si tothom és artista. Llavors, qui se zampa? Ningú? No ho entenc. I a mi m'agrada anar a un museu i intentar entendre o intentar interpretar de la meva manera què estic veient. No pot ser que ara jo vulgui ser tota l'estona i tothom vulgui ser qui està al museu exposat, tio, ja està.
2: Però també passa una mica amb els creadors de contingut, eh?
1: Això és amb el que més passa.
2: Ja. Yeah.
1: No tothom pot ser influencer. O sigui, sí, realment tothom pot ser influencer, però no tothom ha de ser influencer.
2: Clar.
1: A mi, mira, jo conec molta gent que m'obren i em diuen... I a més a mi, que penso, amore, però bueno, ara és igual. Com ho faig? No ho sé. En plan, com,
2: fes vídeos.
1: Què he de dir? Però fes vídeos, però que igualment, o no els facis, en plan, què ho vols fer? Per fer-te ric? Doncs pues anem apanyats.
2: Ja. Yeah. No, 100% que la gent és com bastant oportunista amb això de, bueno, doncs pues ho faig perquè tothom ho ha pogut fer, tal, però és que si ja ni et neix,
1: yeah, però
2: que,
1: és
2: de, que has de gastar temps de la teva vida en fer una cosa que no t'agrada.
1: I com he de començar el vídeo? No ho sé, jo no començo el vídeo pensant en els primers 3 segons i a veure si la gent es torna loca i em fa like els 3 primers segons i no sé què de la retenció. No sé, no ho faig així, crec que per això em funciona també, saps?
2: Ja. Yeah. 100%.
1: No edito foto en subtítols, tallo una foto ni música, me la suda. Ha de ser genuí, i punto, i ja està. I en el moment en què deixa de ser genuí i és per interès, llavors és quan no funciona. Per això el teu text de merda, creient que ets García Lorca, tia, perquè et faci el TikTok viral, no et farà el TikTok viral, perquè és una mierda, i ho has fet pensant en això, i no funcionarà.
2: Que divertit. A mi em fa gràcia llegir-los perquè són hate-watching.
1: Sí, però exacte. No et fa el tipus de gràcia que ells volen que et faci. Tu no penses que aquesta persona és un geni.
2: Penses, uau.
1: Uau, quina pena.
2: Passem al següent hobby, sí, que també sembla de mentida.
1: Els running clubs.
2: Els running clubs, que és aquesta gent que es troba en un mateix espai per anar-se a córrer junta.
1: Gent que també paga per anar-se a córrer junta.
2: Pagues per fer això?
1: Hi ha molts running clubs que s'ha de pagar.
2: És broma, jo pensava que era gratis. Quina decepció.
1: Bueno, perquè et dona una mica d'equipació a vegades.
2: Ah, vale. I potser te conviden a esmorzar, que jo aniria només per l'esmorzar, la veritat, perquè m'encanta.
1: Va, doncs paga tu l'esmorzar en una cafeteria, m'entens?
2: Ja, però per anar amb una amiga meva, si no vol venir amb mi, doncs me'n vaig a un running club. A veure, a mi el de córrer m'assembla bé.
1: És que a mi no m'agrada.
2: Però perquè crec que anar a córrer amb grup pot estar molt guai. Tipo, és una activitat que pots fer, que si, per exemple, no t'agrada anar al gimnàs, però si t'agrada anar a córrer, anar a córrer és una activitat solitària. I pues, així pots conèixer nova gent.
1: Per què ara corre tothom? De què estem fugint? De la ultradreta? Perquè és tan fàcil
2: no,
1: com
2: si
1: pensar amb el cap.
2: No, si està apropant.
1: Si està apropant. Sí.
2: Corre... Jo crec que hem corregut tots en sentit contrari i hem fet que el temps tiri enrere.
1: Ah, sí que hem fet això.
2: Hem fet que la Terra tiri, giri, canvi de costat.
1: Sí, és veritat, hem fet això.
2: Joder.
1: Ara, és veritat, estem així, ara. Quina barbaritat. No corre, és de rares, ara.
2: Sí.
1: Jo sóc una rara.
2: Jo ara també.
1: A mi m'agrada ser una rara.
2: Però, tia, t'ho prometo que córrer és guai. O sigui, a mi m'agrada córrer i he corregut èpoques de la meva vida. Però sí que és veritat que entenc que no és la meva passió màxima i per això no ho faig.
1: No, però és que basar la teva personalitat en un running club...
2: Ah, no, això tampoc cal.
1: Fa molta pena.
2: Tu pots sortir a córrer i si és això, si dius, vinga, va, doncs m'apunto. Arriba una ciutat.
1: És veritat que fan comunitat.
2: Clar.
1: Sí, sí. però... també et diré, fan comun... arribo a una ciutat nova, apunto un running club, coneixeré tothom menys la gent de la ciutat.
2: Clar.
1: Sí, coneixeré la gent que és expat com jo.
2: Has de saber a quin run club vas, també, perquè també hi ha run clubs locals.
1: Sí,
2: l'únic
1: però...
2: que s'ha posat de moda, aquests que van amb un bombo, criden i te regalen un iogurt de marca al final de la corrida.
1: És veritat.
2: Saps? És veritat, també t'he de dir, a nosaltres, Miss Celia Espanya,
1: sí,
2: ens va explicar que tu...
1: que això és el Corres un... Club.
2: No, no.
1: Però no de corres, xa, de corres.
2: Que no tornes a caminar en te vida, però perquè no per córrer molts quilòmetres, imagina't.
1: Del polvo de després.
2: Perquè diuen que se'n van a córrer a les 6 del matí, llavors queden per dutxar-se junts,
1: és que això és...
2: follen, i se'n van a l'ofi amb els seus 5 quilòmetres correguts, el seu polvito mañanero...
1: i el seu cardio.
2: I el seu brunch metido pel cul.
1: Sí.
2: Imagina't que lo contenta que vas.
1: L'avocado toast.
2: Entenc que sigui addictiu, perquè allò és un shot de dopamina entre el sexe,
1: sí,
2: el, la, sí, dopamina, sí, després de córrer.
1: És així.
2: La dopamina quan et cardes un aguacate.
1: És així, és així.
2: Una dutxa que lenta temps. Bueno, és
1: una
2: que tot va a favor.
1: Una dutxa acompanyat.
2: Oh, és que, uau.
1: Una dutxa acompanyat és molt dopamínica.
2: Me'n vaig a córrer. Adéu-siau, Gala,
1: no,
2: que vagi molt
1: no,
2: bé.
1: No, no, no, perquè encara hem de comentar un altre, que és el journaling.
2: Però què t'agrada, tu?
1: A mi què m'encanta. M'encanta. A mi m'encanta que el meu journal llueixi perfecte. No ho faig ni per la resta, ho faig per mi perquè no sóc capaç d'acceptar els meus propis errors i perquè sóc molt perfeccionista, llavors. És un trauma meu que jo m'he de treballar amb la meva psicòloga.
2: I si te surt malament ho arranques?
1: Sí.
2: Que loca.
1: Woo!
2: You're so crazy!
1: A mi m'encanta el journaling. És que depèn del que considerem journaling. Jo tinc un diari on escric coses. Quines coses? Prompts? No. Jo el dels prompts... prompts...
2: Què és un prompt?
1: És aquesta pregunta que et fas, que tu busques a Pinterest, prompts, i et surt.
2: Ah, vale.
1: Digues coses que t'agraden de tu. O això ho has de fer quan estàs molt cardat, eh?
2: Com seria?
1: Jo això ho he arribat,
2: pues
1: a fer
2: arribat
1: i estava molt cardat. No, no, no, jo estava molt cardada quan he fet això.
2: Vale, quan estàs en aquest
1: i
2: moment...
1: I m'ho ha dit la psicòloga, imagina't si està cardada, eh? Hòstia. Que no saps ni el que t'agrada, el pitjor moment de la teva vida.
2: Jo estic en aquest punt, ara.
1: Sí?
2: De fer journaling així, amb preguntetes de merda de com seria el teu dia ideal?
1: Clar, és que és molt dur. Bueno, però el bo d'això és que se'n surt.
2: Gràcies.
1: Està molt bé. Jo ara faig servir el meu diari per escriure el que em passa, per desfogar la meva ràbia, perquè jo tinc molta ràbia. A mi moltes coses em fan ràbia, llavors desfogo la meva ràbia.
2: Llavors què? Comença a escriure i ja està. Me cago en tot.
1: És que... tu, és que no tinc cap aquí. O sigui, aquí tinc un, però no el puc llegir, a veure.
2: Ah, però ho fas en l'ordinador?
1: No, ho faig al... però a vegades ho faig en un diari. Però si no el porto i estic molt apurada, ho faig en l'ordinador, però mira. M'he trobat a la família del meu ex. M'entens?
2: Ah, vale. Quan estàs molt apurada, ordinador al canto.
1: Exacte, ordinadoraço.
2: Vale. I tu fas aquestes coses d'enganxar?
1: Sí, jo sí. És que us l'ensenyaria el meu, però no el porto avui.
2: Hola.
1: Però mira, ahir vaig fer journaling i ahir vaig apuntar que estic molt atabalada perquè no sé què serà de la meva vida en uns mesos i vaig dir que estava molt enfadada en general amb tothom, que no aguantava ningú, que estava farta que tothom parlés del mateix i que ningú es preocupés per les coses importants. I llavors quan em vaig cansar de ser pedant, que és una cosa que m'encanta fer, ser pedant al meu petit journal i cagar-me en tot, vaig enganxar les pulseres d'oques.
2: Vas dir, ara ja puc
1: vaig fer la reflexió de per què sóc així? No, vaig enganxar les pulseres d'oques.
2: Me sembla estupendo.
1: Vaig fer això.
2: Escolta, passem de hobby, que se'ns tirarà el temps a sobre.
1: Ai, sí, va.
2: Hot yoga.
1: Oh.
2: Mira, això és allò de cardar-te una sala a 40 graus a fer estiraments i coses rares.
1: Per què faries això?
2: Perquè recreen la humitat i la calor de l'Índia, tia.
1: So what?
2: So what, literal, perquè, bueno, jo penso, quina tortura, però sí que és cert que jo en aquestes...
1: Et pots desmaiar, et pots morir.
2: A mi em fa por perquè jo m'he desmaiat a moltes classes de gimnàs i m'encantaria fer-ho algun cop només per provar-ho, perquè sé que a la meva elasticitat li encantaria això, un bon múscul dilatat.
1: Però has de fer-ho a 40 graus, no pots fer ioga?
2: Tia, perquè va molt bé pels músculs, diuen.
1: A més, això... Vale, però fes ioga... No. Això s'ho ha inventat una persona que ja no sap què més inventar-se. De tota la vida de Déu s'ha fet ioga. Hi ha molta gent que li va molt bé fer ioga. A mi, per exemple, segur que m'aniria molt bé fer ioga.
2: Mira, que bé, doncs apuntem-nos al
1: no,
2: hot yoga.
1: Faré... No, i per què hot yoga? Això no... Mira, és que en català ni existeix aquest terme.
2: Sí, ioga calentorra. No. Mira, vaig a buscar-ho TikTok. TikTok.
1: Això, TikTok.
2: Mira, ara te cagaràs a sobre quan t'ensenyi jo els homes que van a hot yoga. Men.
1: A veure. No, sí, clar, si busques men, bro, surt un home suat. No, Albert, però aquest màrqueting no serveix.
2: Uita, uita.
1: És molt desagradable. Estic veient un peu en primer pla.
2: Uita,
1: a mi és que no m'agrada veure gent suant així.
2: En sèrio?
1: I que ho publiquin. M'incomoda. A mi m'incomoda molt.
2: Mira que bé, hot yoga. Això ho faré. Mira, i si anem a fer yoga al parc un dia?
1: Vale, però això és yoga normal. Això jo t'ho compro. A mi el que em molesta és inventar-nos coses noves absurdes. El hot yoga.
2: Hot yoga, mira, això no t'agrada?
1: No, això no és hot yoga, aquí hi ha ventiladors. Això és un hot fent yoga, que és diferent. T'estàs confonent aquí una mica.
2: Uita, uita, en Carlos Peguer fent hot yoga.
1: No és en Carlos Peguer.
2: Ah, no?
1: No. Bueno, que vale, que no. Jo el hot yoga no m'agrada, punt, o fins aquí.
2: Vols un dia el provaré i t'explicaré què tal la meva experiència.
1: No, doncs ja m'ho explicaràs. Ara te posaré una mica de música, et sembla bé?
2: Vale, què m'ha
1: posat? Mentre no pares de mirar sexis! Tot d'homes despullats. Família, posem una mica d'esvetlant a veure si se'ns calma el nen, que a veure si la ioga calentorra serà ella. Va, això és carinyo.
2: Jo només toco la calentorra.

0: Svetlana.
1: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT.
3: Família, són les 16:19.
4: Toma, ja quina bona hora.
3: Sí, és una gran hora per agafar un petit avió.
4: No, espera, abans d'agafar l'avió, per sintonitzar ICAT, abans d'agafar qualsevol avió, amb la Gala Castelltort i l'Alberto Gadel al Loft.
3: Ah, que som nosaltres,
4: i ara sí que pots agafar l'avió, arrencar-lo i anar-nos...
3: Què portes a la maleta?
4: Jo porto unes calces netes.
3: Ah, doncs pues sí que tornarem ràpid si només portes unes calces netes.
4: No, jo les puc estirar 3 dies si fa falta.
3: Que, Albert! Que asco!
4: I tu què portes a la maleta?
3: Ganes.
4: De ganes de què?
3: De una mica de Lily Stevens, no?
4: Toma, yeah!
3: La tenim connectada. Ah, mira-la, l'escoltem. Tu ens veus?
5: Sí.
3: Ah, mira, veus? Fantàstic.
5: No super, però us veig.
3: Molt bé, millor super que gens.
4: Què tal per West Virginia?
3: Mante mama.
5: Superbé, trobo molt a faltar Catalunya, he de dir últimament.
3: Ah, sí?
5: Però molt bé, molt bé. Molt feliç, ara estic... aclimatitzada, sabeu?
4: Vale. Fins ara era potser com encara estaves aterrant i ara ja et sents que vius allà,
5: exacte.
4: No?
5: Exacte, ara jo sóc una local West Virginia.
3: Ara quan portes a West Virginia?
5: Ara porto un mes i mig, tirant cap a 2 mesos, llavors això, aclimatitzada, perfecte. I he de dir que les coses es comencen a veure una mica diferent i una mica... es nota que comença a ser tardor, perquè la gent comença a estar boja amb Halloween.
3: Halloween.
5: Pues sí, la gent està molt boja i, bueno, ja sabeu, aquí és com el lloc de Halloween.
3: Aquí els
5: encanta.
3: I viuen
5: a un altre nivell. Sí, sí, sí. És la capital del capitalisme, llavors aquí ho viuen, van a totes.
3: A tu se t'està enganxant una mica el Halloween? La febre per Halloween?
5: Sí. És que jo sempre era de la castanyada, però mira, m'he hagut d'adaptar.
4: No passa res.
3: Adaptació al medi també està
4: perdonem.
3: Molt bé.
4: Què passa? I que de cop volta tothom ho decora tot, com a les pel·lis.
5: O sigui, molt de pel·li, eh? Totes les cases de les frat houses, tot està ple de taranyines, d'aranyes, d'esquelets, o sigui, tot està absolutament decorat. Està tot el dia, bueno, la gent està amb la festa, ja sabeu, ja us vaig dir, estan locos amb la festa. I també als pobles del costat hi ha molts festivals així de tardor, fall festivals, i hi ha com ple de carbasses, tot decorat, és molt adorat.
3: La teva resi també, o no?
5: Sí, sí, sí, estan com bojos. Ens donen, quan entrem, hi ha un pot ple de xutxes i un pot ple de condons.
4: Condons?
5: Ens tenen preparat, sí.
3: Que guarros!
4: Però que per Halloween es folla més que en tota la resta de l'any, o com va?
5: No sé, no ens paren de donar-ne. I jo sempre arribo allà i jo veig la caixa a primera hora del matí està ple i al final del dia està buit. Vull dir, no sé,
4: uau.
5: La gent està com boja.

0: Us ho puc dir, si voleu.
1: Sí, en exclusiva, en exclusiva.
0: Exclusiva. Vale. Ha sigut una mica complicat i jo sóc una catalana rata i gastar-me molta pasta amb les disfresses no m'ha molat gaire. Llavors, un dia... No faig por cap dia, eh? Us he de dir, ho sento.
1: No passa res. No faig por cap dia. No s'ha de fer por. S'ha de passar fred.
0: S'ha d'anar guapa. Això, jo vaig per anar guapa. Un dia anem... Sabeu el vinil i les ardilles?
2: Sí.
0: Vale, doncs anem de les ties.
1: Ah, vale.
0: De... Sabeu les,
2: que guai,
0: les mones?
2: Sí.
0: Després un altre dia anem de fadetes.
2: Oh.
0: I el dia que em mola més vaig de soldada anglesa. Sabeu què vull dir? En plan,
2: ah,
0: amb
2: vale,
0: que aquest,
2: guai! Sí. I tu què t'has gastat, més o menys? Es pot dir això?
0: Sí, sí. Per mi, bueno, és que potser em cancel·len, eh? $40 m'he gastat.
1: Ah. Amb tot? Tia, són tres disfresses, està molt bé.
2: $40
0: sé,
2: està molt bé.
0: Ho sé, però... és molt igualment. Tampoc sí, m'he comprat tantes coses. Vull dir, estic reutilitzant molt. Estic intentant no gastar tant. Però
2: gent...
0: sí, són tres dies superintensos que la gent es torna boja.
2: I la gent què es gasta, no, més o menys?
0: La gent es gasta... S'arriba... Jo he sentit algú de classe $150, eh? Que
1: per
0: jo dic...
1: disfresses.
0: Sí, sí, sí, sí. Que és... És que no enteneu, la gent vol sortir cada dia i tenir una disfressa diferent cada dia. No volen repetir ni una.
1: Les disfresses d'allà fan por o també són com la que ens imaginem aquí, que són una mica cutres?
2: Sí, una mica del tot.
0: Jo crec que són una mica cutres, la veritat.
1: Oh.
0: O sigui, no passa res.
1: Clar.
0: Però són una mica cutres.
1: Escolta, voldrem foto de totes les disfresses, eh?
0: Ui, ja tindreu foto, no us preocupeu.
1: Vale, perfecte.
0: Jo us preparo les fotos.
2: Fantàstic.
0: I... lligat una mica amb el, parlar de sortir de festa per Halloween, us volia comentar una mica també sobre com és sortir de festa aquí, a diferència de Catalunya, perquè us he de dir que després de 2 mesos aquí és molt diferent, molt, molt, molt diferent. Per començar, comencen, bueno, això potser ja ho sabíeu, però comencen extremadament aviat, però jo no sabia fins a quin punt d'aviat seria, o sigui, comencen les pres a les 8 de la tarda,
1: què?
0: Com a molt tard.
2: A les 8 de la tarda, que jo no he acabat ni de fer els recados que tinc a la tarda.
1: Literal.
0: És que perden... Bueno, jo de veritat mai estic preparada perquè penso, però quina hora sopes? Vull dir...
2: No, clar, sopen abans, entenc.
0: Vull dir, però en un moment... Sí, però després preparar-te, tal, anar al lloc, jo de veritat no entenc com gestionen el temps.
1: A les 3 de la tarda ja t'has de començar a preparar.
0: Exacte, o sigui, tu surts al carrer, ja tots els bars està ple de files a fora, típica, en plan, quilomètrica, i ja està tot ple. He de dir que en el nostre cas no, els catalans no ens hem adaptat gaire, perquè ens costa.
1: Normal.
0: Vull dir, jo no sé vosaltres, però jo quan surto a Barcelona la pre comença a les 11, 12.
2: I
1: perquè tanquen el metro.
2: Sí, tranquil·lament, eh?
0: Exacte, o sigui, jo agafo l'últim metro... I agafo el primer al matí. Sabeu què vull dir?
1: Sí, sí, sí. El de les 5 i el de les 12.
0: El de les 5, pam. Exacte. O sigui, el que mola més de sortir a Barcelona és que és molt estil bar, que et sents com si estiguessis a una discoteca, però no pagues els preus de discoteca. O sigui,
1: vale.
0: No pagues 20 pavos com pagues a Barcelona per anar a la discoteca, que s'agraeix bastant. I he de dir que les begudes no són tan cares. O sigui, una birra val $4, que jo em pensava que seria una cosa així molt boja i tampoc ha sigut una cosa...
1: Heavy, heavy.
0: Vull dir que és accessible.
1: Vale.
0: I he de dir, amb el tema de les frats, a mi em feia molta il·lusió tot el tema de les frats.
2: Clar, perquè les decoren molt.
0: Exacte. I una frat party, sempre hi ha molt d'ambient... Però us he de dir que res de res, perquè si no coneixes algú de dins de la fraternitat, no entres. I he de dir que jo no m'he fet amb cap tio de fraternitat, perquè el tipus de xaval que hi ha, diem que tampoc és el rotllo del meu grup d'amics, la veritat.
1: Per què? Com són?
2: Ja. Yeah.
0: Sabeu, típic, no sé, americà, amb gorra, que té, hey, how are you? Sabeu?
1: Tia, el típic no. Que té a Tinder una foto amb un... peix.
0: Exacte. Ah, exactament això.
2: Bé,
0: a més,
2: pescador.
0: Aquest estat, encara més.
2: Clar, els encanta aquí una mica de pescar.
0: Els encanta.
1: Quin
0: aquest
1: horror.
0: Estil d'home. Aquest estil d'home. És aquest estil d'home.
1: Normal que no t'agradés.
0: Però a mi m'agrada això de sortir de festa aquí, en el sentit que penseu que la festa acaba com a molt tard a les 3, i per tant estàs

0: de casa i no perds tot el següent dia. Que jo aquí tinc molt d'aguante perquè com que acaba tan abans...
1: Clar, tu ets una valenta. Doncs...
2: Aquí deuen ser l'ànima de la festa.
1: Aquí deuen al·lucinar.
2: Mi col·lega deu dir, joder, la Lili, tu, com le metes?
0: Jo em sento molt divertida, però penso, però que si això no és res, vull dir...
2: La Lili, acabem de començar.
0: Sortir a les 6 de matí.
1: Sí, sí, sí.
0: És que, clar. I una altra cosa que volia comentar-vos avui és el tema de les tailgates, que no us havia parlat l'altre dia, i crec que també és un tema que ho viuen moltíssim.
1: El tema de les què? Perdó, perdó.
0: Tailgates. No sé si n'heu sentit a parlar.
2: No.
0: No, jo tampoc havia sentit a parlar abans de venir, eh? Vull dir, he vist moltes pel·lis americanes, però tampoc tantes, la veritat.
2: Vale.
0: Val. Sabeu els partits de futbol americà? Us sí. havia explicat que ho viuen moltíssim aquí, vull dir, es senten molt de la seva universitat, és tot un ritual, és tot... Ho viuen molt intensament, venen allà, vestits dels colors, sempre s'ho curren moltíssim. Però hi ha una cosa, un concepte, que són les tailgates, que per als que no sabeu, és bàsicament arribar hores, moltes hores abans del partit, anar al pàrquing de l'estadi on es fa el partit, la gent descarrega el cotxe, que normalment són aquestes pick-up americanes típiques, i munten una paradeta.
2: Hola.
0: Llavors, quan us dic paradeta, no vull dir que foten allà quatre entrepans ni així, no.
1: Més.
0: Foten allà una taula...
1: Sempre a l'extrem. És increïble.
0: T'ho juro, sempre. Els encanta fer tot enorme. Llavors posen allà una barbacoa, posen hot dogs, et donen birra... I el més fort és que les famílies són les famílies dels alumnes i que arriben a venir molt lluny. Vull dir, jo l'altra setmana vaig parlar amb una família de Rhode Island que està com a potser 7 hores amb cotxe, que havia vingut per al partit.
1: Què? Tant?
2: És com la gala Paroques.
0: I ho veuen molt intensament.
1: Només he anat a Montjuïc.
2: Però igual moltes hores abans.
1: Em van dir València. Sí, però et penses que va anar a València o no? Oh. Sí, és veritat. Vale, va, t'ho compro.
2: Gràcies.
0: Doncs com a estudiant d'intercanvi, el que mola molt és que la gent et ve i et diu... Vine, agafa uns entrepans, agafa una beguda i t'ho donen tot de gratis. Vull dir, les famílies són superacollidores, pots fer el que vulguis per allà, t'ho donen tot gratis. Vull dir, o sigui, no sé, el que noto molt als Estats Units és que els agrada molt donar coses gratis a la gent. Com, són molt...
1: Per què?
0: Com es diu això? No sé.
1: Generosos?
0: Volen que et sentis a gust. Sí, no sé. I després de passar-te hores allà a les tailgates bevent, escoltant música perquè foten uns bombos enormes, posen la música a tope i és bàsicament pilons de gent allà bevent, ballant i xerrant, bàsicament. No. I quan per fi entres a l'estadi, doncs, ho havíem parlat, l'ambient és increïble, tothom està vestit dels colors, de les temàtiques, la gent cantant les cançons a ple pulmó.
1: S'ho prenen molt en sèrio tot.
2: I a cheerleaders.
0: Molt. As cheerleaders, sí. No. Això és el meu moment preferit.
2: Normal.
0: Vull dir, el meu somni frustrat és ser una cheerleader, eh?
2: I no pot ser,
0: començar a fer voltaretes. És que és complicat, vull dir, no sé...
2: Pot ser la cheerleader que anima així a les altres cheerleaders. You, cheerleader, no? Al costat.
0: Això molaria bastant. Però és que entrenen 6 cops a la setmana. Jo
2: sí?
0: Crec que no... Sí.
2: Hòstia.
0: 6 cops. Tenen un dia de descans.
1: What the fuck, tants dies?
2: Pues no
1: sigui cheerleader. Ser cheerleader. No, prohibit ser cheerleader.
2: Lili, tu prohibim nosaltres.
0: Jo, mira, m'ho vaig mirar, però vaig dir, mira, prefereixo anar al partit, escoltar el Country Roads, perquè, clar, tenim la sort de que tenim la cançó de Country Roads. Que, de fet, us he preparat un petit vídeo.
1: El tenim, l'estem escoltant.
0: És que aquest ambient és increïble, de veritat.
1: Uf, mira, pelos de punta!
2: Pelacos, l'estadi...
0: De veritat que l'energia que se sent és increïble, de veritat, o sigui, quan toquen aquesta cançó, perquè sempre la toquen al final, tens ganes de plorar, perquè et sents tan part d'allò, et fan sentir super com part d'aquesta comunitat i és molt bonic, la veritat.
2: Que xulo. Escolta, i el xoc cultural del menjar, què tal el portes? Perquè clar, allà deu ser una mica estrany.
1: No, criminal segur.
0: Us he de dir que per aquest tema, de veritat, és l'única cosa que em faria tornar a Catalunya ara mateix, perquè ho porto molt malament i estic trobant a faltar el menjar català a nivells extrems.
1: Què trobes a faltar?
0: Dir, jo, Jo sabia que ho trobaria molt a faltar, però fins a aquest punt trobo a faltar una truita de patates, ai, unes clar. Croquetes... Aquestes coses que tampoc és que ho acabis de pensar, perquè clar, jo, hi ha ous aquí, hi ha patata aquí, però una truita de patates no te la trobes, sabeu?
1: Yeah.
0: Unes braves, un fuet, el fuet de veritat.
1: No es pot sí. comprar fuet?
0: No, no hi ha res així.
2: Res,
0: sí, et pots blanc. Comprar un salami, però així, fuet...
1: Salami, que asco.
2: Tio, allà hi ha com llavors... carn en barra, no? A mi m'ha sortit una cosa més rara, és de TikTok, tio.
0: És terrible. Pues tot això de TikTok pues és el que hi ha, però bona pinta no té.
2: Lili, te demanaré un favor que quan tornis m'aportis les masses aquelles de cookie en motllo.
1: Cookie dough.
0: Oh, allò és increïble.
1: Allò és bo.
0: Ja sé què vols dir. És que està molt bo allò, eh?
1: Uah, que bé.
0: He de dir. Però sabeu què vull dir? És menjar que tu proves un dia, però ja està. No, jo yeah. no vull això cada dia, sabeu
1: clar.
0: Què vull dir?
1: Sí.
0: Llavors, avui, quan sortiu, si us plau, feu un vermut en honor meu, o demà, o el que sigui.
1: Avui.
0: De veritat,
1: avui,
0: o sigui,
1: quan s'acabi
0: no,
1: l'off,
0: no aguanto més.
1: Quedarem tots.
0: Us feu una birreta, xin-xin, jo què sé, en unes honor. Braves, el que sigui, perquè no puc més.
1: També o sigui, el que passa és que...
0: Perfecte. Jo contenta. Així em sento amb vosaltres.
1: Fantàstic.
0: El que passa és que sí que hi ha una mica el mite aquest de que només es menja malament aquí, que sí que es menja malament, però sí que tens accés a fruita i a verdura. El que passa és que no és fruita bona ni verdura bona.
2: Yeah. Què vol dir que no és bona?
0: Cuina... Té un algo raro. No
1: de
0: sé,
1: gust.
0: No està ben cuinat, les pastanagues es pleguen, és com que es queden així doblades, o sigui que dius, què és això? D'on ha sortit? Perquè d'una granja o dels camps això no ha sortit, sabeu?
2: Ui, quina por.
0: Que dius, no.
1: Com allò que diuen, que el pa és com una esponja.
2: Ah, sí, és veritat.
1: El pa Bimbo aquell
0: també,
1: que tenen.
0: El pa és terrible, el pa és terrible.
2: I el pollastre?
0: Sí. Mai el cuinen. O sigui, sempre està com blanquet. Allò que dius, un minut menys i és que estic menjant el pollo cru.
1: Tio.
0: I és terrible. O sigui, tot té com un punt raro de no estar del tot cuinat. Llavors, sí que tens accés a menjar bo, diem, i saludable, però com que no és bo, doncs és com que et tires més per al menjar ràpid i menjar
1: clar.
0: Malament.
1: Sí, el que diuen, sempre.
2: Uau, tia, que fort.
0: Sí.
2: Ai, doncs ensenyeu un dia per TikTok o per aquí al Loft això de les pastanagues blandengues, que a mi em fa gràcia veure-les.
0: Jo us portaré una pastanaga vale. I us faré així i veureu com queda.
2: Escolta,
0: no,
2: Lili.
0: No ha sortit.
2: Moltes gràcies per la teva petita connexió
0: Loft-West
2: Virginia. Ens fa molta il·lusió tenir aquest petit tall de USA amb nosaltres.
0: Clar que sí. Que jo, vagi... agraïda d'estar connectada amb vosaltres
2: claro.
0: I de sentir-me a prop de Catalunya.
1: Molt bé.
2: Que vagis super
0: bé
2: el Halloween i ja ens ensenyaràs de què vas disfressada i com vas disfressada.
0: Genial.
2: Et despedim amb una miqueta de música de l'Olivia Rodrigo i en Robert Smith, d'acord?
0: Perfecte. Adéu, Lluís.
2: Adéu.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Si sents això, és que vius el Loft. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
1: L'Alberto m'estava ensenyant...
2: Ara, mira que guai aquesta foto.
1: Bueno, jo... Ai, sí que és xula. M'està ensenyant les seves fotos del 2020.
2: Amb el meu nòvio d'aquella època.
1: Estic al·lucinant.
2: Tia, unes fotos que penjàvem a Close Friends. Mira aquí que mono surto. En aquest vídeo sempre pensava que sortia molt cookie.
1: Molt menor d'edat surts.
2: Sí, però mira que xula era jo amb el meu buff de cani. Mira, mira.
1: Ja, però jo ho puc veure, però els nostres radioients
2: pues
1: no.
2: Doncs us imagineu la meva cara de perfecta, però com si jo tingués 16 anys, que és l'edat que tenia en aquell moment. Oh!
1: Què és això? Ets tu?
2: Sóc jo borrejant-me!
1: A veure?
2: Mira!
1: What the f... Que desagradable. Exclusiva
2: mundial. Quin horror.
1: Hola, què?
2: Jo vaig pensar...
1: Però si sembla una tuca.
2: Voleu veure-la?
1: No. Sembles una tuca.
2: No enfoquis la pantalla, Roger. No, la... Mireu-me a mi borrejant el meu nòvio. Que heavy, eh? Vale, va, perdó, ja està. Deixem d'ignorar els radioients i seguim amb el Love Dicat.
1: Hola, radioients. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort i el meu exnòvio aquí a la pantalla. I anem a jugar... Ah, no, toca l'Esbarjo ara.
1: Ara toca Esbarjo, toca... sí, però bueno, l'Esbarjo juga.
2: Passala, Rico!
1: Jo ja l'estoy pasando, Rico.
2: Jo fa estona que la passo i en Rico, eh?
1: Jo també estic buscant una foto morrejant-me ara per compensar. Ara,
2: pues sí, jo em vull veure una també de tu.
1: Bueno, pues parla.
2: Aquí, mira, conseqüències de tant de morreig, eh?
1: Què?
2: Guarrilla.
1: Això és perquè això no és de morreig. Això és que jo vaig anar a Londres amb la meva exparella i em vaig rebentar la boca amb una càmera perquè un guiri va passar... Bueno, un guiri, la guiri era jo. Va passar molt a prop i em va rebentar contra la càmera. Bueno, què, secció? Anem o no anem a la secció, Alberto? Ja te la llegeixo jo perquè veig que no m'estàs contestant perquè estàs ocupada.
2: Estic discutint pel WhatsApp.
1: A veure, va, parla!
2: Uau, què he de dir? Ah, avui hem obert els diaris de l'última setmana i hem fet una petita recopilació dels titulars més surrealistes que ens hem trobat per comentar-los aquí amb vosaltres, així que prepareu-vos. Si vosaltres trobeu una notícia random o digna de ser comentada al Loft...
1: No, saps què passa? Que potser 67, ens ho han enviat i no ho sabem.
2: 07 61
1: perquè
2: 67,
1: no hem mirat el telèfon avui.
2: 67, 67, 67, 67, 67.
1: Però el telèfon, no hem mirat el telèfon.
2: Alguns pot punxar el telèfon. Sisplau.
1: Què vol dir això? Em fa por.
2: Pues que ens treguin la info i que ens la passin i ens diguin, la Lofty 56 ha dit això.
1: Ah, vale, sí, clar, que ens ho diguin. Ah, i ara ens hem acostumat a dir-vos sempre quin número de Lofty sou i us encanta. És supermaco.
2: Clar,
1: és
2: perquè
1: que...
2: senten part d'una tribu. Bé, som una que... secta? No.
1: No som una secta.
2: No ho som. Això és el que diria precisament una secta, però de veritat us diem que no és una secta.
1: Mira...
2: Que cute.
1: Una foto nostra.
2: Som-hi, va. És que
1: llegeixo
2: estem,
1: la primera
2: estem
1: notícia.
2: Estem nostàgiques, eh? Ui, tan nostàgica.
1: Acomiaden un treballador de McDonald's per substituir els regals dels menús infantils per discos de música gravada per ell mateix. Oh,
2: la Lulu. La Lulu va treballar al McDo.
1: Però va fer això. És ella la d'esto acomiadada.
2: No, va fer altres coses. Va fer altres coses, ella.
1: Com ara?
2: No, res, ella era perfecta, la millor treballadora del planeta Terra. És més cookie, la Lulu, trobo a faltar. Però bé, aquí...
1: Ah! La gana li estan fent un dedo en aquesta foto.
2: Però bé, el senyor resulta que tenia 40 anys i un somni que volia ser raper i gravar la seva pròpia
1: normal
2: música de manera casolana.
1: Si t'exploten, com a mínim treu un rendiment.
2: Home, clar, ell va ser llest. Va pensar que una bona manera de promocionar-la era precisament posar-la com a regal als Happy Meals.
1: A sobre
2: el
1: que t'ho
2: regalen. Que la seva música no era gaire infantil, recordem que era...
1: sí, no
2: raper,
1: acabava de ser-ho, no?
2: I el EP, el disco, es titulava, atenció, disclaimer, Tales
1: no,
2: of
1: no
2: a
1: diguis,
2: Real...
1: Eh?
2: N-word.
1: Ah, vale. Vale, quin insust.
2: N-word, perquè si no sabia quina és com si diguessis la part aquesta que tapa el braç de les samarretes, però sense la M del...
1: Albert, que concret, molt bé.
2: Gràcies, és que...
1: Bueno, que és un insult, bàsicament.
2: És un insult, i clar, la cop i volta, el teu baby, que se'n va menjar uns McNuggets
1: llegeix aquesta paraula
2: i se troba un disco que diu
1: la N-word
2: i tu polla mi boca desnuda pistola potser la mare li, se li anuaga el magnuguet.
1: Sí, el magnuguet no acaba
2: no,
1: de passar bé.
2: No, se'n va acabar
1: jo bé. Jo puc entendre.
2: Però, a favor de que els artistes independents es busquin la vida i busquin una forma creativa i
1: diu, és creativa, sí. És problemàtica, també.
2: Sí, que és problemàtica.
1: És problemàtica.
2: Podries haver...
1: No, però és problemàtic per la cançó com a tal, no per la idea. A mi si li treus a la joguina i li cardes un disco, me la pela,
2: m'entén? Clar, a mi també.
1: Ara, que el disco digui... Això ja no.
2: Clar, però potser ella era de la comunitat negra.
1: Home, segur.
2: Si no, ja sí que l'hem de cancel·lar.
1: Si no, és molt problemàtic, no?
2: A mi t'he de dir que m'agradaria tenir un micròfon d'aquests... De la boca.
1: Sí, la meva profe de tecno en tenia un, com es deia, Maria Eugènia,
2: era insuportable,
1: oi? Era insuportable, yeah, jo l'amo.
2: Normal.
1: Com has d'anar amb un micro, bro?
2: I fer... Hola, hola, bon dia. Avui
1: soc la Maite Figueroa.
2: Parlarem de la tenacitat dels materials. Vosaltres sabíeu que hi ha materials que tenen diferent duresa? I tu així. Xxxt.
3: Senyora.
2: Jo pensant, va, que se li quedi sense pila.
1: Mai quedava sense pila, és invencible, és com un Nokia.
2: Sí que és cert.
1: En tenim un altre, la llegim?
2: Som-hi.
1: Un estudi identifica científicament quin és el ball masculí que genera més atracció entre les dones. Molt bé, aquests estudis, es podrien fer estudis sobre la menopausa, per exemple, no?
2: Per exemple.
1: Estudis sobre com regular el preu dels lloguers.
2: Estudis sobre la cura del càncer.
1: Ara, estudis sobre... Quin és el ball masculí que genera més atracció entre les dones?
2: Tot, per xocar el xurro un cop més.
1: Estudi que ha fet la Universitat de Northumbria, clar que...
2: No hi tenen res millor fet.
1: A mi aquesta universitat em descobreix la cura del càncer...
2: I jo
1: no me l'enxufo.
2: Ploro.
1: Exacte. Aquesta universitat del Regne Unit ha utilitzat tècniques de captura de moviment en persones reals per crear models en 3D sense cara perquè no influís l'atractiu dels homes que ballaven. Ells han dit... Fees, no.
2: Però una cosa, això m'ha despertat un cert interès sexual. Ah, no, que jo no hi entro dins l'estudi.
1: No, però és igual, perquè a mi no em desperta cap mena d'interès sexual. Després, diverses dones havien de valorar els balls i donar-los una puntuació. A mi m'hauria agradat ser jurat d'això, perquè a mi m'apareix un monigote fent aquests passos.
2: A mi això em sembla hot.
1: Albert.
2: Tenim alguna música sexy? O alguna cosa així per poder inspirar-nos una miqueta.
1: I per tornar a veure això, amb la música sexy
2: sí.
1: De fons.
2: Ui, és molt sexy.
1: Sembla la cinta dels experts de l'any passat. Perquè
2: ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ens hem equivocat, la cinta, guarra.
1: Estic molt incòmode.
2: Està follant!
1: M'he escandalitzat
2: no.
1: Tant.
2: Estic follant! Una cosa, creus que li posaven...
1: M'he posat molt vermella, és que estic molt nerviosa.
2: Però quina música devia sonar en els monigotes? Perquè clar, entenc que no només els hi veien, o sigui, els hi posaven al ball, devien influir
1: no.
2: En la cançó.
1: I aquest ball és el guanyador, imagina't com era.
2: Aquest és el guanyador?
1: Aquest ball que hem vist és
2: veure,
1: el guanyador.
2: Si te posen un home amb bigot i fent això, és sexy, perquè una persona que balli realment és molt sexy. No? No et passa?
1: Sí, però... És que a mi un monigote, m'entens, no?
2: Però és que és tan poc objectiu, això.
1: No, és molt poc objectiu.
2: Perquè és que és molt complicat. A mi, per exemple, hi ha homes que objectivament ballen com el cul i a mi em tornen loques que ballen com el cul.
1: Però perquè t'agrada el mascle, no?
2: Clar, per això. És que jo crec que és més... El... Com es diu?
1: No ho sé.
2: Lo de l'herramienta que l'herramientero. La pistola, no.
1: Vale.
2: Sí, així està la trama. La trama. La rama, imagina't el tronco.
1: Albert, Albert. Albert, bro, what the fuck. La meva pregunta, bueno, no és una pregunta, és una observació. Imagina't ser científic i que et diguin, no, has d'investigar això. Vaya putada.
2: Jo crec que la proposta l'ha fet el científic,
1: Cansat de buscar...
2: La cura del càncer.
1: Em busco quin ball atrau més a les dones.
2: Com mullar més el xurro. Aquesta és la definició.
1: Com posem una mica de cançó d'en Pere Alboy i el Comboi ara mateix al Love Dicat i després tornem.

0: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
1: Estàs sentint el Love.
2: Amb les cabres a l'estudi.
1: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
3: Apaga la luz, que estem activados. El DJ lo pone, bailamos pegados.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. El DJ lo pone, bailamos pegados. En directe a ICAT.
4: Family Friendly, està a punt d'acabar el programa, queda un minutet i aprofitem per recordar-vos el nostre number of telephone. Què t'estàs cagant ara?
5: Ah, no, estic enfadada. Per estic intentant que em creixi el cap. 6670716. Perquè és que la gent utilitza el WhatsApp del programa per dir tonteries. No, és broma, som molt majes. Que sí, que jo el tinc aquí connectat. Mira, 96 missatges
4: pendents. No, però vull dir que ningú ha dit cap tonteria. M'entens el que t'estic dient?
5: Saps que jo vaig lligar l'any passat pel número de WhatsApp del Love?
4: Amb en Joan.
5: Sí, però...
4: és mentida.
5: Va arribar...
4: En Joan, que per cert ha preguntat moltes coses sobre la Mariona. Ara li hem de dir la Mariona, li hem de comunicar.
5: Però te va arribar... Vau arribar
4: no
5: a quedar?
4: No sé, no. Bueno, família, busqueu-nos a Eva, @someva, allà trobareu tot el nostre contingut més exclusiu.
5: I si no, en directe de 5, de 3 a 5, com cada tarda, ICAT. Ara marxem.
4: Us deixem amb el nota de veu i molt, molt, molt.
5: De Love.
4: Adeu!

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
4: Podem garantir altes dosis de Flipamenta, Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
3: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del...

0: És que és com la clàssica de tota la vida, Aina, no? Allò del seny i la rauxa de Catalunya seria el cervell contra el cor.
1: Tal qual, és així. I a més, saps què diu? Que si dubtes entre cervell i cor,
0: sí,
1: que l'estómac té la clau.
0: I jo crec que habitualment la clau és la del cor.
1: 100%, no?
0: Sí, és a dir, quan tries cervell t'acabes arrepentint de no haver triat cor, en canvi quan tries cor mai te n'arrepenteixes.
1: Sí, tens raó, perquè encara que sàpigues que és una mala decisió, tinc la sensació que si no t'acompanya una mica com aquesta sensació de dir, ostres, ho hauria d'haver fet, saps?
0: Aquí és on vaig. No hi ha tant de neguit perquè en el fons estàs fent cas al que et surt de les entranyes i això doncs sempre fa que la realitat flueixi un xic millor.
1: És així.
0: És en Pau Ballbé que ens canta aquesta cançó que m'imagino que l'heu reconeguda i si no la seva veu també, perquè avui en Pau Ballbé ha fet un anunci prou important.
1: Doncs sí, està preparant nou disc, sortirà el 2 d'abril.
0: Guai.
1: Crec que ens espera un abril farcidet, eh?
0: 2 del 4.
1: Sí.
0: M'agrada dir-ho així amb números.
1: 2 del 4. El disc té nom ja. Té títol, es diu Hipernormalitat.
0: És un nom que fa molt per en Pau Ballbé.
1: I el presentarà a les trenes de Girona l'1 de maig a les escales de la Catedral.
0: Molt bé, el disc surt el 2 del 4 i es presenta l'1 del 5.
1: Exacte.
0: Què et sembla?
1: Amb
0: un, amb un doble passi, a més, eh?
1: Fixa't, eh?
0: Se'ns ha filtrat des de les trenes que hi haurà 2 concerts allà a les escales de la Catedral.
1: I també passarà per Barcelona, per València i per Madrid. A les xarxes en Pau ha explicat que hipernormalitat fa referència a la situació en què tothom sap que el sistema social està fallant, però que tothom acaba, d'alguna manera, normalitzant o actuant normal per la incapacitat d'imaginar alternatives.
0: Com miren cap a l'altra banda.
1: Sí, una miqueta
0: així. Fent veure que no passa res.
1: I una dada curiosa és que si feu el tafaner al seu Instagram veureu la portada del disc.
0: T'anava a dir que la portada m'ha semblat xulíssima.
1: Fa tant per tu, Frank.
0: Jo tinc la sensació que ja sé què és.
1: Què és?
0: És a dir, hi ha molta coloraina.
1: Sí.
0: I tu t'hi has fixat el detall, l'has ampliada? No ho facis ara, no, no, no, això és fer
1: o
0: trampa.
1: O sigui, l'he vista, l'he ampliada, però no sé
0: a veure, li estic
1: robant
0: el mòbil
1: fixar.
0: A l'Aina.
1: Sí,
0: que
1: és que
0: i sembla fet.
1: A veure, digues, digues.
0: Sisplau, pots només fer-me cas per un segon?
1: Vostè dirà.
0: La cosa és que tu diries que és molta coloraina d'aquesta feta de disseny prefabricat, com de fons de pantalla de mòbil quan te'l compres.
1: Ho sembla.
0: Però jo diria que és una fotografia d'una garlanda d'aquestes de carrera festa major.
1: Sí, és que ho és.
0: Ah, veus?
1: Ah, però això jo no ho he vist. O sigui, sí que ho he vist a la imatge.
0: Imagina't, jo em pensava que era Sherlock Holmes
1: no.
0: I resulta que l'Aina mirant-s'ho així en diagonal
1: és
0: ja
1: que
0: ho sabia.
1: Jo el que t'anava a dir és que en Pau ha fet un text en aquesta foto, diguéssim, i ha posat que la fotografia aquesta dels colors com de les garlandes aquestes de festa major que la va fer el seu germà, Joan Ballbé, i la va penjar a Instagram. I en Pau va dir, escolta'm una cosa, aquesta foto és fantàstica, la vull perquè tinc la sensació que clava el que jo sento amb hipernormalitat. I li va robar.
0: Xulíssima la història.
1: Sí, fixa't.
0: I és veritat que fa molt per les persones com jo que ens agrada posar color a les nostres vides. Tot i que avui, avorridíssim, eh, guaita?
1: Els mitjons no fallen per això,
0: és veritat,
1: eh? Mitjons de pizzas i és dimecres, Frank!
0: Què està passant?
1: T'has avançat un dia, el teu dia de pizza.
0: Mitjons de pizzas, taronges i en Pau Ballbé que té novetats i que, evidentment, avui havien de passar pel Nota de Veu perquè us havíem d'explicar que ja té data i títol pel nou disc i, fins i tot, concert de presentació. Et sembla bé que per reblar el clau d'en Pau Ballbé ens quedem amb una de les nostres cançons preferides?
1: Home, 100%.
0: D'aquest músic barceloní.
1: Bugambílies.
0: És boníssima. Tu en tens de bugambílies?
1: Ara no.
0: Però n'has tingut?
1: Sí.
0: Jo igual, te
1: n'anava a dir el mateix. Jo crec que a tota casa hi ha una bugambília, no?
0: Sí, el que passa que van i venen.
1: Sí.
0: Són com els astres.
1: Exacte.
0: Les estrelles venen, van... Doncs les bugambílies passen una mica el mateix.
1: Tal qual. També la cançó preferida dels Tiets, en aquest cas, d'en Pau Ballbé.
0: És veritat.
1: Perquè la mencionen a Olívia.
0: Parlen de protagonistes i parlen de bugambílies, que és la cançó que ara ens punxaran des de l'altra banda del vidre les dues persones que es dediquen al control tècnic del Nota de Veu, que són en Dani Expósito i en Sergi Prieto. Quan vulgueu.

0: Cada dia a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. Divendres! Ja està! S'ha acabat la setmana! I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
2: Ella mana cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
1: Divendres a les 8 del vespre, casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: I ja hi som avui en directe, programa del dimecres 14 d'octubre, camí d'un quart de 6 de la tarda i serem fins a les 7. Recordeu que avui és dimarts, ai, és dimecres, quina mania.
4: Bueno, és que això ens passa a tots aquesta setmana,
3: és
4: eh?
3: És que és estranya aquesta Clar. Setmana, és malparida. Sí, doncs avui és dimecres i és dia de secció SIP, sèries i pantalles. A segona hora ve l'Àlex Gutiérrez carregat de bon material.
4: No oblidem, ni oblid ni perdó.
3: Que ens va colar una sèrie falsa la setmana passada.
4: Però és que ens la vam menjar. D'una manera,
3: totalment.
4: Però espectacular, eh?
3: Sí, però jo li vull fer una esmena, perquè crec que va fer un xic de trampes.
4: Clar, perquè es va aferrar una història que ja era coneguda,
3: Clar,
4: no?
3: Clar, llavors com no li hem de comprar una nova versió de...
4: D'Agatha Christie, que a més se n'han fet milions, ja ho sabem. No ho sé, jo li vaig proposar que n'inventi una ell, perquè també ens agrada, perquè és bo creant sèries i així.
3: De zero.
4: Exacte, llavors veurem...
3: Aquesta seria la bona.
4: Sí.
3: Esmena a la totalitat, en parlarem a partir de les 6 amb l'Àlex Gutiérrez. Ara, el que ens ocupa és el disc de la Ivette Nadal, que el teníem molt pendent, que va sortir el 17 de setembre, que es diu I això serà tot, i que l'ha tret des de les entranyes, des del cor, buscant una nova veu, una evolució en el seu jo musical i artístic de la Ivette Nadal, i fa gairebé un mes que va sortir i no n'havíem parlat, i això s'havia de solucionar sí o sí, i avui serà el dia.

Hey, sóc Ivette Nadal i us presento el meu nou disc, que porta per nom I això serà tot. Porto 20 anys de carrera, una carrera que he fet sempre des dels marges, portant-m'ho tot jo mateixa. Escric i canto com una necessitat, com una manera d'entendre i d'habitar el món. En aquesta ocasió, però, he volgut fer un pas més, evolucionar una mica i sortir de la meva zona de confort. Apropar-me una mica a un so més de banda, més cosmopolità i també a unes lletres més narratives. Tot això neix de mi i en sóc l'autora, però aquest disc no l'he fet sola, l'he construït amb una nova banda i amb dos productors que diria que ho són molt amics, en Joan Pons i en Joan Colomo.

0: se'ns aixeca l'ànima, se'ns va amunt l'esperit sentint aquestes cançons de la Ivet Nadal, que sí que, com deia ella, estan vestides d'una altra manera, ho ha treballat això a sis mans, les seves dues, les dues d'en Joan Colomo i les dues del petit de Calaril.
1: Va de Joans, això, eh?
0: Exacte, és veritat. Joan Fixa't. Colomo, Joan Pons i la Ivet Nadal, aquesta artista de Granollers, que ella feia la punt de porto 20 anys de carrera. Clar, és que s'hi va posar tan jove.
1: Sí, sí, brutal.
0: S'hi va posar com d'adolescent, ja, defensant repertori dalt dels escenaris de tot el país.
1: Però és que és d'aquestes artistes que, d'alguna manera, la música li neix de dins. O sigui, l'he sentit dir en alguna entrevista alguna vegada com que necessita, no? O sigui, és com que la música li brolla, saps?
0: Mira, m'ha agradat molt, seguint el fil d'això que tu apuntes, ella feia servir l'expressió com és la meva manera d'habitar en el món.
1: Sí, o sigui, és com que la música forma part d'ella i ella de la música, no?
0: Doncs ho teníem ben pendent, el Nota de Veu, Aicat, aturar-nos una bona estona a l'últim disc de la Ivet Nadal, i això serà tot. Ja hem punxat com qui no vol la cosa un parell de cançons. Som amb en David Caravent. Ella ens ha donat algunes claus per entendre el disc i ara, atenció, que ve la part xula, la part bona. La Ivet es mulla.
1: Vinga, va.
0: Ha vingut aquí a decidir quines tres cançons té ganes de punxar. Ni quatre, ni dues, ni sis. Només tres. Les tres escollides, les que ella tria per compartir aquesta tarda amb tots nosaltres el Nota de Veu d'ICAT.
2: M'agradaria presentar-vos tres cançons del disc. Jo us destacaria Em sap tan greu, una cançó que he escrit a mitges amb el meu guitarrista, el Marcel Torres, i en què vaig decidir convidar-hi en Triquell. És una veu que m'interessa molt pel seu registre, té una tessitura força greu que creia que podia casar molt bé amb la meva.

La segona cançó que us presentaria es diu Fràgil, i una mica la trio per vosaltres, per tots aquells que em seguiu de fa més temps i que crec que potser és la cançó que trenca menys amb la meva trajectòria. Té un so més balada, més íntim, i connecta més amb allò del punt des d'on vinc, no?

0: Desgranant el nou disc de la Ivet Nadal, nou, jo crec que encara li podem considerar eina perquè no fa ni un mes.
1: Tal qual, evidentment que és nou.
0: Tu i jo, com que estem molt al damunt de tot, aquí, nota de veu, full focus, escena musical catalana, doncs el teníem pendent i ens pesava un xic a l'ànima saber que havia sortit el 17 de setembre, però és que no fa ni un mes.
1: Tota la raó.
0: Per cert, ens ha presentat dues cançons, la Ivet, recapitulem. La primera que ens ha tirat és Em sap tan greu.
1: Amb en Triquell.
0: Sí, que és aquesta col·lab amb en Triqui. Havíem sentit ja abans la col·laboració amb en David Carabent i aquesta que és Fràgil, la segona que ha sonat, que deia que en ella la portava com a sonoritats més Ivet Nadal de tota la vida.
1: 100%.
0: Clar, però jo no sé si estem en moda oques i veiem comiats a totes bandes i a qualsevol racó, però el títol del disc...
1: No, no, clar.
0: Estimada Ivet Nadal...
1: Aquí hi ha un elefant a l'habitació.
0: I l'hem d'abordar. El títol del teu disc es diu I això serà tot. Clar, que és una frase...
1: Què vol dir això?
0: I a més és... I això serà tot amb tres punts suspensius. Fa pensar que és... I colorín colorado, que dirien, no?
1: Home, esperem...
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos.
1: Esperem que no sigui així.
0: No, jo crec que no, i et diria que segur que no, perquè tinc la sensació que la Ivet ha fet una clau de volta, una evolució. En parlava amb nosaltres, ella també, a la primera nota de veu que hem punxat, s'hi referia a aquesta evolució. Llavors, quan tu ets un Pokémon que acaba de descobrir una nova evolució, tens ganes de trastejar, anar pel món i enfrontar-te a uns quants monstres amb aquella nova evolució.
1: Tota la raó, sí, sí, però
0: sí?
1: És veritat que el títol, clar, el primer moment, quan el llegeixes, t'espantes.
0: És que segurament deu ser això, que tenim activat el mode comiat per culpa d'oques, de la gossa sorda, etc, etc, etc, etc, la fúmiga... I ho podríem llegir així, com aquella coda d'oques grasses. Jo m'imagino que no, perquè tinc la sensació que és més inici que no pas final, aquest disc.
1: Sí.
0: Oi?
1: 100%. És el que deies tu, com d'una nova era, no?
0: Sí, és exacte. És un nou so i tinc la sensació que, a més, sona de nassos i la Ivet el que ha de fer és explorar aquests terrenys a partir d'aquesta evolució que ara s'ha tret de la màniga amb molt de talent, amb molt d'esforç i també obrint el seu projecte a d'altres persones, que això al final sempre és molt xulo i oxigena.
1: Ganes també de veure-la en directe, eh?
0: Espera, no t'avancis.
1: Mm.
0: Ens donarà pistes dels directes, però abans havíem promès que la Ivet Nadal ens triava tres cançons del seu nou disc, doncs falta la tercera, que ens la tira ara mateix.
2: Per acabar, us convidaria a escoltar De què fugim, una cançó que he tingut l'immens plaer que vingués a cantar i acompanyar-me en Santi Balmes. Aquesta està produïda per en Joan Colomo. Crec que la veu del Santi li dona una dimensió i una atmosfera poètica molt, molt especial.

0: Que, per cert, n'hem parlat, però no sé si hem fet prou èmfasi, Aina, en l'esllam de col·laboracions que s'ha marcat la Ivette Nadal.
1: I tant que sí, i que a més trobo que casen superbé amb el seu estil.
0: Clar, David Carabent, Triquell, Santi Balmes. Que tu demana, saps?
1: Tal qual.
0: Desitjos a la vida.
1: I m'ha agradat molt també aquest tros d'aquesta cançó que sentim, De què fugim, que és així com més de spoken word, saps? Com més parlat. M'ha agradat molt aquest tros, també.
0: Sí, també mola perquè estem sentint a una Ivette diferent.
1: Sí.
0: Saps? És a dir, tinc, salvant totes les distàncies, tinc la sensació quan Reinaldo i Clara van publicar L'amor fa calor, que com una evolució molt clara, entrant elements que mai abans havien estat a la seva proposta, doncs tinc una mica com aquesta flaire, aquesta vibe que la Ivette ha trobat una nova veu i crec que ha de caminar cap aquí clarament amb unes quantes cançons més. Difícil de quantificar. Un disc, dos discos, ja veurem. També el temps ho dirà. Però vaja, que clarament hi ha un camí marcat aquí.
1: 100%, i ens fa il·lusió sempre tenir música de la Ivette Nadal.
0: I tu deies que tenies ganes de veure això en el directe.
1: Home!
0: Doncs fixa't que tenim una cinquena i última nota de veu de la Ivette que es diu Ivette, espai, guionet, espai, directe.
1: La meva.
0: Què creus que hi explica?
1: Què farà els concerts en directe?
0: Vols tirar-te algun triple? T'imagines alguna proposta així ja molt perfilada dins del teu caparró?
1: Mira, jo m'imagino una proposta com recollida, saps? Com concerts...
0: M'estàs parlant del rotllo minimal?
1: Sí.
0: És que és exactament el que jo m'imaginava, també.
1: Minimal, però al mateix temps, tipus, per exemple, que siguin 3-4 damunt de l'escenari...
0: Però que toquen
1: però
0: 26 coses.
1: Tal qual.
0: És que...
1: Gent increïblement talentosa, que sap tocar tots els instruments del món, fins i tot instruments que els veus i dius... Això no ho havia vist mai abans, saps? Aquest tipus de gent.
0: Separats en néixer. Home, ja per demanar més desitjos, com les tres col·laboracions que es marca, i falta en Joan Colomo, dic, girar amb els productors.
1: Oh,
0: girar amb en Colomo
1: molt.
0: I amb l'Aril, que són gent d'aquesta superdotada que toca mil i un instruments.
1: Sí, brutal, per
0: seria
1: què no?
0: Seria un power trio per caure de cul a terra, eh?
1: Sí, sí.
0: Seria guapíssim. Vaja, veurem què ens explica.
1: Vinga.
2: Pel que fa als directes, us convidaria i us animaria a que vingueu a tots els que pugueu, que dongueu aquesta oportunitat. De fet, el disc porta aquest títol, i això serà tot, per alguna cosa en concret, no? Vaig compondre aquestes cançons en un moment d'una adversitat forta de salut, un diagnòstic crònic, complicat, i tinc moltes ganes de donar i de tocar i d'entregar tot el que pugui en cada moment personal que vagi visquent. La veritat, al directe vinc acompanyada d'una banda amb un so que crec que us pot sorprendre moltíssim, amb Mau Guada, el Pastor Martí i el Marcel Torres. Jo diria que és un directe que s'acosta una mica al rock progressiu, però com que ja sabeu que sóc molt sentimental, potser la millor manera de definir-ho seria dir que fem una mena de balades progressives. Així que veniu a veure'ns i deixem-nos d'etiquetes.

0: Ja tenim pistes de com pinta aquest directe, que s'ha de veure, sobretot, que ho subratllava la Ivet, perquè a la vida, ja ho sabeu, s'ha d'aprofitar cada segon. I sé que sona a frase de bosseta de te, de Mr. Wonderful o de Paulo Coelho, però és que saps què?
1: Bosseta de te.
0: És que és refotudament veritat.
1: Tal qual.
0: És com la salut, l'amistat i com de bé estàs amb els moments, no ho valores fins que no ho perds i no s'acaba. I és una putada que sigui així, però suposo que és tan humà que hi caiem una vegada i una altra i una altra.
1: També sense estrès, eh? Vull dir que...
0: Sí, clar, clar, clar.
1: Tampoc ens hem de posar pressió de ser superproductius a cada moment.
0: M'has vist un xic massa intens, no? Potser.
1: No, però és que està molt bé recordar-t'ho. Sí, sí, i ser agraïts per les coses que tenim.
0: Uau. Aquesta és molt de bosseta de te, també.
1: Obrim una empresa de tes.
0: Sigues agraïda per totes les coses que tens.
1: O potser és de galeta de la sort, també.
0: D'aquestes de restaurant xinès,
1: sí,
0: de les pel·lis.
1: Exacte.
0: Perquè aquí llavors no passa tant, això.
1: Jo en directe no sé si les he vistes mai.
0: Jo sí, eh? En algun ho van incorporant, però bàsicament és de les pel·lis. I de les sèries i aquestes històries.
1: Que guai.
0: La Ivet Nadal publicant aquest disc on hi ha aquesta col·lab també amb en Joan Colomo, que n'és un dels productors, a punts de l'Escola de l'Ànima, i gairebé les hem repassades totes, però ens hem quedat amb ganes de pedres, ocells i flors. Per tant, si vols, ho rematem amb aquesta.
1: Vinga, va.
0: Que és una mica la vida, eh? Pedres, ocells i flors.
1: Doncs sí.

0: 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Amb tu podria estar i estar i estar. I no voler canviar.
2: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Estàs sent divertit, estàs sent divertit.
0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.
3: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
8: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, ui, qui?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
4: Wow, wow, what the fuck?
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
9: Oi, Diana!
10: I want to make you a spy.
11: When you're ready, Bond.
12: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
13: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
0: Nota de veu.
14: M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or. M'agrada que les mines te passegin amb un
0: dor. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
15: Toco loco amb llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tuti, un frutti. Batut de tutti frutti, propina pel meu booty.
0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell. M'agrada.

0: Camí de 3 quarts de 6. Potser us pensàveu que estaríeu uns quants dies sense sentir oques grasses, ara que els hi hem dit adéu de forma definitiva? Doncs ni molt menys. Home, ni molt menys.
1: És que no podem desprendre'ns-en així.
0: De fet, d'una banda, recordeu que ahir vam fer un pacte segellat aquí en directe amb l'Aina, que és, des d'ara i fins a final de temporada, ens comprometem, com a mínim, un cop cada setmana, a punxar una cançó d'oques.
1: Exacte, sí,
0: val?
1: Sí.
0: Perquè segueixin ben vius, com a mínim, el seu cançoner entre nosaltres. Però és que de l'altre, ja sabeu que aquí, qui talla el bacallà, qui mana, no és l'Aina, com es pensa tothom, és la gent que escolta el programa.
1: Els notetes.
0: Sou vosaltres, notetes. 677 50 61 53 677 50 61 53. Els vostres desitjos són ordres i a sobre, si rebem coses tan boniques, però tan extremadament boniques, com aquesta que ens ha enviat avui en Sauc.
2: Hola, Frank i Aina. M'agradaria molt que poséssiu la gent que estimo per al meu germà aquest, que avui fa 4 anys d'oques que està aturat.

Hola, nota de veu, què tal, com esteu? Soc l'Ignasi, de la banda de Cerdanyola Montflorit, i estem aquí perquè estrenem nou single. Aquesta cançó es diu Caiguda Lliure i parla de les coses que formen part del nostre dia a dia, com per exemple l'efecte d'un familiar, d'una amistat, o fins i tot les localitzacions on fem vida social, com podria ser una sala de concerts o un casal. Bàsicament, de tot allò que ens aporta coses molt positives, però pel fet de formar part de la nostra rutina, moltes vegades no els donem el valor que tenen fins que desapareixen. I la cançó parla precisament d'aquest moment, del comiat. Espero que us agradi i que abans de patir la vostra propera caiguda feu allò que vau aprendre de l'anterior. Una abraçada.

0: 10 minuts i ens plantem a les 6 en punt de la tarda. Nota de veu, Aicat, fent-vos companyia amb bones cançons. Per exemple, la gent de Montflorit, que de seguida l'Aina ens dona 4 tips de caiguda lliure. Abans, però, com que ha sonat La gent que estimo...
1: Sí, i Doques.
0: Perquè shoutouts en Saúc, que ens l'ha demanada pel seu germà, per en Quer, per molts anys, Quer, 4 petonassos... que ens ha dit en Saúc que avui en feia 4.
1: Que podeu fer com en Saúc i enviar-nos notes de veu al 677 50 61 53 demanant cançons o felicitant a qui vosaltres vulgueu.
0: És que tinc la sensació que això els notetes no ho aprofiten prou.
1: Clar, clar, aprofiteu, notetes, envieu notes de veu que dedicarem cançons a qui vosaltres ens digueu.
0: Tu imagina't que el cap de setmana vas a casa la sogra.
1: Clar.
0: O la suegri, com en dius tu.
1: Sí.
0: Val? Que m'agrada molt quan ho dius. Llavors, tu vas allà i pel que sigui hi ha una estira i arronsa.
1: Sí.
0: I surts amb mal cos. Doncs tu llavors demanes aquí una nota de veu. No, per la meva suegri, que li agrada molt Ginestar, demano aquesta cançó perquè és la millor del món. I tu li envies que han posat això a la ràdio i de sobte ets la millor jove de tota Catalunya.
1: Clar, fàcil.
0: Un exemple així tontíssim que llanço jo a l'aire.
1: Doncs sí, podeu demanar cançons per qui vulgueu i si no per vosaltres mateixos.
0: I posats a demanar notes, us en demanem també a vosaltres. A veure, és un tema delicat, d'acord? Deixarem passar uns dies, però el dilluns de la setmana que ve, que serà dia 19, oi que sí?
1: D'octubre, sí.
0: Clar, pensàvem amb l'Aina. A veure, Oques ja és història, ells ho han decidit, han plegat veles i generen un espai a l'escena musical catalana que entenem que hi ha alguns grups i artistes que voldrien aprofitar. Llavors, vosaltres veieu algú amb capacitat, amb múscul, amb prou seguiment com per ocupar l'espai central que tenia ara Oques gràcies a l'escena musical catalana? Si teniu alguna candidatura clara, ens ho feu saber en aquest número de telèfon que us repetim sempre, que és el 677 50 61 53.
1: Parlem, per exemple, d'un grup que pugui omplir un estadi olímpic, no?
0: Encara que sigui a 5-10 anys vista.
1: Clar, aquesta és la gràcia. Uh-huh. O sigui, jugar a fer previsions de futur.
0: A veure qui pot créixer tant, d'una forma tan descomunal, que pugui acabar fent barrabassades com la que va fer Oques l'altre dia. Va, anem a Montflorit.
1: Vinga, va, són de Cerdanyola i Montflorit presenten caiguda lliure. El primer avançament...
0: Acabo de caure que Cerdanyola és Vallès Occidental.
1: Cerdanyola del Vallès Occidental.
0: M'estàs apallissant.
1: Sí.
0: Tenim una juguesca entre el Maresme i el Vallès Occidental pel que fa a la pàgina d'escena emergent. I clarament li hauré de pagar, que ja et dec un dinar, tia.
1: Sí, és veritat.
0: No hem...
1: L'havia oblidat.
0: No li hem posat...
1: No pot ser.
0: No l'hem agendat ni
1: res.
0: Però és
1: res. Que aquest ritme m'hauràs de convidar una setmana,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, bufet lliure, no?
1: Total. Doncs són de Cerdanyola del Vallès i presenten Caiguda Lliure, que és el primer avançament del seu segon disc, que sortirà el novembre d'enguany. Per tant, d'aquí un mes i mig. No, perdona. D'aquí mig mes.
0: D'aquí dues setmanes, tia.
1: Que fort, ha passat molt ràpid aquest des del setembre a Nadal, trobo que pim-pam,
0: La vida és així, avui som 14 d'octubre, falten dues setmanes clavadetes pel novembre.
1: I a més, mira que oportú, perquè la cançó parla d'un comiat inevitable i del valor de les coses quotidianes que sovint només apreciem quan les perdem.
0: Què hem dit fa una estona, tu i
1: Fixa-te.
0: Jo?
1: Fixa-te.
0: Sí o no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Frase de Bosseta de Te i pilar fonamental de la nostra existència.
1: Doncs Montflorit també han obert una empresa de tes perquè també tenen aquestes barres com nosaltres, per tant podem ser partners.
0: Exacte, fem una joint venture.
1: Exacte. I a més sàpigues que, és que hi ha una dada que m'ha agradat molt i l'haig de dir.
0: A veure.
1: L'any passat es van muntar un tros de gira i van fer 11 concerts al Japó.
0: Endavant, Rotllo Marranàcia.
1: Què et sembla?
0: Molt bé, com van fer Svetlana, doncs Montflorit, Monàcia. Es van cascar 11 concerts pel Japó, que sembla que és un país molt visitat últimament per molta gent de Catalunya, eh?
1: Sí, sí, està de moda, és així.
0: I també estan de moda, potser els heu vist per xarxes, una gent que es diuen Pork Chop Boys.
1: Sí. He decidit...
0: És a dir, no Pet Shop Boys, fan una conya clara amb el nom, ells són els Pork Chop Boys.
1: He decidit que no te n'explicaré res.
0: Ah, gràcies.
1: Perquè ells ho expliquen molt millor que no pas jo.
0: Ah, ara veig que tenim una nota generosa, 1 minut i 15 segons.
1: Sí, i perquè a més et podràs fixar en aquesta nota de veu que de fons se sent un trepitjar.
0: Sí.
1: Que també dona dades del que estan fent.
0: Això ambienta ja, com si diguéssim.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, de seguida, rematant la primera hora del Nota de Veu d'aquest dimecres, Pork Chop Boys, primer amb Nota de Veu, després amb cançó, a veure què ens expliquen i a veure si ho escatim tot plegat.
2: Hola, Aina, bona tarda, sóc l'Eric dels Pork Chop Boys.
3: Jo, Marc Benet, també, de la mateixa banda, sempre.
2: De la mateixa banda, sí, de moment.
3: Ojo, que m'he quedat enrere.
2: No, vine aquí. Bueno, estem fent el que hem anomenat com transinumància, que és una gira caminant que va des de...
3: Els cavalls volen caminar, perquè ara no volen.
2: Des de la Plana fins al Pirineu. Plana, un punt de partida Arbeca, Pirineu, punt d'arribada en Vinya, Escola de Pastors. I és una gira musical que junta territori, cultura i...
3: Paisatge.
2: Paisatge, bueno, tot, ho té tot. Ahir vam actuar a Linyola, èxit rotund, molt xulo, la veritat és que moltíssima gent i molt, molt bon ambient. I avui, ara mateix, estem a punt d'arribar a Artesa i actuarem aquí mateix poble. Portem 28,9 quilòmetres, quasi 29, i comencem a estar tots cansats. I delirant. Però bueno, anirem a tothom qui vingui, i qui vulgui vingui a caminar, qui vingui. Estem a xarxes, hi ha tota la informació, que vagin mirant. Nosaltres fem el que podem ara mateix, perquè caminant i tot és molt complicat.
3: Estan cansats, aquests cavalls, paren.
2: Sí, no sé si estan més cansats que nosaltres, però bueno. Re, ens veiem, moltes gràcies. Adéu.

0: Bona tarda, són les 6, seguim en directe a ICAT. Evidentment, no hem pas canviat d'emissora i us he d'informar, penya, que estem ready. Ho tenim tot a punt. A l'altra banda del vidre, quatre llustroses mans, les d'en Sergi Prieto i les d'en Dani Expósito. I aquí al meu costat, unes llustrosíssimes ulleres tan netes que fan feredat, les de l'Aina Ostrell, preparadíssima per fer el seu ja icònic, mític, clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Pedro Sánchez es rodeja dels seus ministres per afrontar les eleccions del 29 de novembre i col·loca la de defensa a Margarita Robles com la número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Robles és la ministra que ha sortit més airosa de la crisi de Ceuta, la més crítica amb el Marroc i s'ha enfrontat amb altres ministres com el de l'Interior. Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. En un comunicat, Esquerra ha exigit l'aplicació immediata de l'amnistia a tots els casos que encara la tenen pendents i remarca que la causa ha estat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats. I entre el gener i el setembre s'han triplicat les trucades relacionades amb els fenòmens meteorològics al telèfon d'emergència 112 respecte al mateix període de l'any passat. D'altra banda, en els primers 9 mesos de l'any, les trucades relacionades amb incendis s'han incrementat un 45%. I ara les notícies d'àmbit cultural.
0: Ara, que no volien activar la guitarreta, va, Dani, marca't un bon arpegi. Fotem-li, a veure, cap amunt, guaita, guaita el tio, com... No em falla ni una. Va, us expliquem que la cultura popular torna a omplir Manresa, la capital del Bages, amb la Fira Mediterrània.
1: Des de demà i fins diumenge, la música i arts escèniques d'arrel tornen a demostrar que estan ben vives omplint els equipaments culturals manresans amb 85 propostes. Tot això amb l'objectiu de fomentar la participació i l'associacionisme.
0: I ja sabeu, Aicat, que si hi ha Fira Mediterrània, la gent de l'Independent se'n va cap allà demà dijous, més de mig programa, amb en David Talleda des de Manresa. Parlem també de teatre amb L'amor venia amb taxi, de la cubana que lidera les nominacions dels Premis Butaca.
1: L'amor venia amb taxi opta a 9 guardons. Això sí, els segueixen de ben a prop amb 8 nominacions al Barquer del Teatre Lliure i l'espectacle de dansa La mort i la primavera de la Baronal.
0: I avui arranca a Mataró la 6a edició del Festival Dos Terços sota el lema Gaudir la terra amb els 5 sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira.
1: Toca, toca, em recorda a Oques
0: sí.
1: Grasses.
0: La penya toca, toca.
1: Exacte.
0: La penya balla, balla.
1: La penya...
0: Corda, corda.
1: Exacte. El festival reunirà, entre d'altres, Judith Nederman, que actuarà diumenge a Can Soler, a Valldeix, en format íntim de duo amb el guitarrista Darío Barroso. La cantant maresmenca hi arribarà amb Brota, el nom de la seva nova etapa artística, combinant repertori conegut amb cançons inèdites. Tot això en un festival que des de l'any 2021 reivindica i vol donar a conèixer l'espai agrícola i forestal a través de la cultura.
0: I reblem el clau amb la presentació de l'Enderroc número 400, on 50 periodistes crítics musicals del país, entre els quals hi havia la Marta Salicru, en Blai Mercè, en Jordi Bianchotto,
1: en Lluís Andrau,
0: l'Aina Ostrell, l'Elia Gea,
1: en Sergi Núñez,
0: en Frank Lluís Giró, és a dir, la gent del Nota de Veu, allà remenant les cireres, tallant el bacallà una miqueta,
1: sí.
0: Vam dir-hi la nostra, i va quedar coronat un disc d'un grup. Clar, si es fa una llista, al final hi ha algú al capdamunt.
1: T'agrada, com ha quedat el rànquing?
0: M'agrada repenjar-m'hi, tot i que saps que és el meu grup preferit, però jo vaig triar un altre disc.
1: Va guanyar... El si meu disc, podem dir així.
0: Sí, el meu disc ha quedat el número 12.
1: Exacte, el que
0: no
1: ha quedat en primera posició
0: sí.
1: És un disc del teu grup preferit,
0: sí.
1: Antònia Font.
0: Però no és el disc que jo havia escollit. Jo em vaig quedar a Rússia, tot i que adoptant amb taxi, i resulta que al final va sortir Alegria.
1: Alegria, i per tant, què et sembla si fem sonar la seva cançó insígnia?
0: Cap retret. Endavant, sempre a portar alegria a aquest món que és bastant galdós, depèn de com.

0: m'emocionant.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.
3: Que ningú et podrà aturar.
2: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
3: L'INCAT.
2: L'INCAT.
3: L'INCAT.
2: ICAT.
1: ICAT. Nota de veu.
2: Amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
5: Ei!

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: I també amb dues persones rapidíssimes a l'altra banda del vidre, en Sergi Prieto i en Dani Expósito, i amb una altra de molt honorable que ja seu entre nosaltres, que és l'Àlex Gutiérrez.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Molt honorable, m'ha curat pressió de semblar més patrici del que soc.
1: És que pensa que el dissabte amb l'Aina vam anar a fer la transmissió de l'últim concert d'Oques Grasses i vam tenir a Salvador Illa, el president, a la prèvia del concert.
4: Sí. Ostres, doncs, gràcies per equiparar-me amb un president. I és veritat que ara, com he dit, molt honorable, per mi m'hauria sortit el...
1: Moltes gràcies! És que és això, oh, el fas bé!
3: Molt bé!
4: Sí, però clar, també és veritat que és més fàcil, no? Portem molts anys sentint-lo caricaturitzat, no? El honorable i venerable.
1: Fas algun altre personatge?
4: Ah, sí, però ja necessito... No, que no.
1: Un tastet,
3: però digue'ns qui fas.
4: No, però vull dir, sí. Jo...
1: Ja, però dir-nos qui fas el primer pas perquè li fem fer. Però vaja, no, prometem que no ho farem, va.
4: No, jo què sé, és que molts, no?
3: Sí? Que fort!
4: El Cruanyes o a casa, sí, home, sí.
1: Toni Cruanyes?
4: Toni Cruanyes,
1: a veure.
4: No, és difícil. Col·lega.
1: Aturem-nos. Sí, vau ser companys de promoció?
4: Efectivament.
1: És que l'altre dia recordo que ens en
3: parlaves. Amb la Raquel Sanz.
4: Raquel,
3: és que sempre la canto malament,
1: no.
3: Com és?
1: Raquel Sanz,
3: no m'esperava.
1: Raquel Sanz, la teva mirada.
3: Ja, encara no ha sortit, divendres sortirà i ens la sabrem bé.
1: Falten hores ja. Escolta'm, en Cruanyes no és gens fàcil.
3: No.
1: Vull dir
3: no
1: que fàcil, en Pujol, sí. Per entendre'ns, és fàcil.
4: Sí. Però, clar,
1: com
4: final,
1: uns tics molt
4: no,
1: marcats.
4: Però al final acabo fent el Cruanyes del Polònia.
1: Ah!
4: Vull dir que
3: però
4: no,
3: ja és clar, difícil, també, eh?
4: Clar, vull dir, el Polònia al final marca molt el camí.
3: Clar.
1: A veure, per si algú acaba d'engegar a la ràdio, no sap pas d'on baixen. Això és el Nota de Veu, AICAT, el fem cada tarda de 5 a 7, i els dimecres tenim la sort que a la segona hora ve l'Àlex Gutiérrez, que és el cap de mèdia del diari Ara, que també fa ràdio aquí els dimecres, amb la seva secció SIP, que vol dir sèries i pantalles. Això és un acrònim de tota la vida.
4: Exacte.
1: Que fa una mica d'efecte cremallera, també.
4: Efectivament.
1: Secció SIP. Llavors, l'Àlex porta tot d'artefactes audiovisuals, normalment de coses que es poden veure al món real.
4: Ahà.
1: Val? A vegades, de tant en tant. Vull dir, perquè a vegades ens en coles alguna que és mentida. Tot i que jo tinc una petita esmena. Ho vas fer de puta mare la setmana passada, ho vas fer molt bé. Però, clar, va ser una mentida tan sustentada en un relat real que costava. És a dir, que si tu dius no, ara han fet una sèrie que és d'una fàbrica de globus i resulta que dintre dels globus hi ha tancats...
4: Ostres, és una que porto avui.
1: Una mena de no sé què. Clar, tu vas parlar d'Agatha Christie, de 10 negrets, i aleshores només en queda un i no sé què, que ens ho vam menjar amb patatones.
4: Oh, clar, era part de la glàcia. I com que hi havia, a més, altres dues sèries en aquell moment, doncs vaig pensar... Era fàcil, no?, que en el sàndwich...
3: No. És que ens la va colar... O sigui, el nostre porter estava jugant al dòmino, saps?, en aquell moment, vull dir...
4: Bé, però ara m'heu fet un repte, que és tornar-vos-la a colar...
1: Sí.
4: ...quan ja esteu escaldats, i a més, amb una sèrie original, per entendre'ns.
3: Però és que l'Àlex és capaç de venir i dir... No vull, us porto la tercera temporada d'una sèrie, que llavors, clar, ni ho dubtes.
1: 100%.
3: Perquè dius, home, si és la tercera, saps?
4: Com serà, no?
1: Va, fem cançó de benvinguda, és a dir, l'ololo de benvinguda.
3: Sí, el ololo d'avui és... Hi ha rumors? Es diu així.
1: Que és per la travessa?
3: No, és perquè hi ha rumors de que l'Àlex en qualsevol moment ens pot colar una sèrie falsa.

0: Canta la Venus, que hi ha rumors, com diu l'Aina, de que l'Àlex ho intentarà alguna altra vegada, tornarà a les andades i veurem si torna a fer brollar la seva imaginació.
1: Tu ets conscient que això pot passar avui?
0: Avui no passarà. Tot i que n'hi ha una, n'hi ha una que a mi em té escaldat.
2: No sé.
0: Avui ens porta l'Àlex Gone, segunda temporada i Petits Profetes. A mi això de segunda temporada... Què vols que t'hi digui? Però va, anem a la primera?
1: Vinga, va.
0: Anem a Gone...
1: No és... Ah, perdó.
0: Que Gone és se'n va anar, no? Va marxar.
2: Va marxar, sí.
0: Clar, va marxar.
2: Seria també desapareguda.
0: També, és veritat. I clar, hi ha algú que està desapareixent, hi ha algú que acaba de marxar. Però és que, a més, aquests algú tenen una cançó que comença dient...
1: Ha marxat,
0: i ara què?
3: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: Poques gràcies amb aquesta cançó meravellosa, tan trista, que t'esquinça l'ànima, que es diu Ping Pong, i ens porta directament aquest ha marxat cap a Gone, Gone, dieu-ne com vulgueu, Goat, no? La cabra, oques grasses. Gone, Gone, on ho trobem, això, Àlex?
1: Això ho trobem a Filmin. Són 6 episodis, és una sèrie britànica, i passa en un col·legi privat de Bristol. Per tant, disciplina dura, per entendre'ns. Allà hi trobem el
0: tot
1: director.
0: Tot i que és l'actualitat, això?
1: I és l'actualitat, sí, sí. El que passa és que és aquests col·legis que, tot i ser l'actualitat...
0: No ha passat el temps allà.
1: Efectivament, tu quan veus allà, clar, els veus tots vestits iguals, amb unes formes i unes maneres de fer i una severitat que semblen els col·legis, o la imatge que tenim dels col·legis, dels anys 50. Per tant, hi ha poca evolució. I en allà hi trobem el director d'aquesta escola, que és el David Morrissey, que pels qui seguíssiu a The Walking Dead és el que feia de governador a Walking Dead.
0: Tu la miraves, Aida, Walking Dead?
2: Sí, vaig veure, crec que la primera temporada.
1: Doncs ell feia el personatge del governador i aquí fa el personatge del director de l'escola, que és, a més, l'entrenador de l'equip esportiu de l'escola. A partir d'aquí, un dia la dona li diu: escolta, vaig a treure el gos. Diu: ves, ves. I la dona, gone.
2: Se'n va anar i no va tornar,
1: Se'n va anar i no va tornar. No torna. Passen les hores quan ella ha de tornar i aquí no... que no torna, no avisa, etc. Clar, és una casa molt estructurada, aquella. Aquell senyor viu amb unes normes molt rígides i, per tant, si la meva dona no ha tornat a les 7, és que ha passat alguna cosa. En canvi, malgrat tot, també veiem que és algú extremadament estoic. No sembla especialment afectat.
2: Que estrany, no?
1: És un personatge certament estrany, però no saps si no està afectat perquè és algú que en aquell entorn està acostumat sempre a reprimir les emocions, és algú que no ha expressat mai les emocions.
0: O és que d'alguna manera ja està implicat.
1: Aquí està. Aquí hi tenim, de fet, una cosa que és molt significativa del primer episodi és que quan la filla arriba, una filla ja gran, que treballa, de fet, a la universitat, al col·legi aquest, i on és la mare... Ho diu d'una manera que també et fa pensar que el pare hauria de saber, diguéssim, on és. No diu, no ha arribat, diu, on és la mare? I li diu, li pregunta a ell, ve la policia i comença a fer les perquisicions i sí que se n'adona que l'altre realment està com molt, molt sec. I comença un punt, un joc de misteri, de dir, escolta, aquest amaga o no amaga alguna cosa per trobar la dona desapareguda que no saben on és. Va...
2: I el gos? Perquè se n'anava amb el gos, no?
0: Sí, sí. De sobte, eh?
1: Sí, no, el gos acaba apareixent, diguéssim.
2: Sol.
1: Acaba apareixent.
0: Ai, que aquí hi ha alguna pista.
1: I per tant, és un joc bàsicament de misteri i sobretot d'aquest personatge que és clarament el centre, eh? El centre és ell.
2: Que té cara A i cara B, fa la sensació, no?
1: Sí, el que passa és que vas pensant... La cara B és la que jo em penso, m'estan guiant o no, i realment vas pensant tota l'estona. La policia, hi ha un agent de policia una mica més jove que ella, que sospita molt, i aleshores el joc que hi ha entre ells dos...
0: Clar, és com el marit clarament sempre és el primer sospitós.
1: Sí, sí, sí, esclar, i realment bé, és un matrimoni que segurament doncs, la fase romàntica ja havia passat feia molt de temps, no? Però alhora és un tio absolutament recte, que representa com si fos Oxford, Cambridge, no? Una d'aquestes universitats, doncs un col·legi privat, una persona modèlica, que això quan entrena a l'equip, doncs és absolutament estricte.
0: Tot és rectitud.
1: Tot és rectitud.
0: Clar. Veu, pantalons amb la pinça, clar, ben marcada,
1: exacte,
0: les vores ben doblegades.
1: Efectivament.
0: Tot on ha de ser.
1: Però hi ha aquella cosa que dius, aquella fredor, d'on li ve? És només la castració emocional típica anglesa, sabeu que els anglesos tenen un cert problema al tòpic, eh? Anglès, com a mínim, doncs un problema amb l'expressió dels sentiments, l'educació extremadament rígida, sobretot a les escoles privades i tot plegat, no? És aquest el tema. 6 episodis, vull dir que...
0: Bon punt d'arrencada, eh? I això són 6 capítols a Filmin i els han alliberat tots 6 o fan allò que us agrada tant a vosaltres dos de cada 73 dies en surt un?
1: No, estan ja tots disponibles.
0: Veus que bé? I llavors tu t'administres i em pots venir un cada setmana, eh? Ho pots fer els dilluns, si vols.
2: Clar, però si saps que hi és, costa molt aguantar, saps?
0: Se'n diu autocontrol.
2: No, cap, zero autocontrol.
1: I el protagonista d'aquesta sèrie, que no sé jo si és un role model, és un model d'allò gaire... educatiu i edificant, ho practica molt.
0: Doncs va, a qui li agradarà especialment? Per a qui és aquesta sèrie que es diu Gone?
1: Aquí, avui us he portat, els per a qui són tots de vestidor, de vestuari.
2: Oh, sí?
1: De roba, exacte.
0: Ah, m'encanten els per a qui temàtics.
1: Per a qui temàtics,
0: avui,
1: sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: tio.
2: Vinga, va, va.
1: Avui són per als qui han dut uniforme d'escola, clarament, sí, clar, no sé si n'heu dut.
2: No.
1: Bata?
2: Sí, bata, sí. Bata durant la primària, diguéssim.
1: Durant la primària. Nosaltres teníem amb el meu fill, teníem l'intent de... Hi havia bates de nois i de noies.
2: Ah, sí.
1: I havien de dir, escolta, això s'ha d'acabar,
2: etcètera. No té cap sentit. No?
1: Doncs aquí ha patit, diguéssim, d'alguna manera, la uniformització, o la mili, no sé si... Tu per edat
0: no,
1: ja no...
0: No, per sort no. Tu sí que la vas fer?
1: No,
0: vas fer objecció de consciència?
1: Vaig fer coses poc explicables.
0: Una trampa legal.
1: No, vaig xutar la pilota tant, vaig deixar que ens sortegessin, i el dia abans d'anar-me... d'haver d'anar a l'Emili, perquè jo tenia una destinació, el dia abans, aquell dia em vaig declarar objector de consciència.
0: Quina era la teva destinació?
1: Saragossa.
0: Ah, encara.
1: Sí, va, l'únic que hagués estat Calldetenes, vull dir, no m'hi veien allà.
0: Mandra de la vida.
1: Clar, ni que hagués estat al costat de casa, vull dir, a mi allà no m'hi veien.

0: el que tens,
1: no,
0: saps?
1: Jo sóc miop i efectivament vaig amb ulleres de sol graduades, però evidentment porto les altres, perquè hi arriba un moment que
0: sí, sí, clar, clar.
1: I a més arriba un moment que, jo què sé, puges un ascensor i vas donant cops a la gent, vull dir que
2: m'apunta en Dani Expósito des de l'altra banda del vidre que també hi hauria la variable de que et falten butxaques i llavors les tens ja allà calçades les ulleres i no les toques.
1: Escolta, no, tothom té una samarreta, menys que vagis a pit descobert, tens la samarreta, una varilla per dintre, tot per fora, i aquesta és la manera, diguéssim, de tota la vida de d'ulleres a sol a les 8 del vespre.
2: Jo a vegades me les deixo quan baixo a l'andana del tren o així, només per fer-me l'interessant.
0: Posades, eh?
2: Sí, posades, allà a l'andana. Sí, sí.
1: Veus, veus com va? Mira.
2: Ai, ai, ai.
1: Doncs escolta, si mai
2: desapareix algú...
1: Ja ho sabem.
2: Va, anem a buscar el segon artefacte audiovisual que ens porta l'Àlex aquesta setmana. La primera, segona temporada.

0: A punt de plantar-nos a 2:15 amb segunda temporada, això ambientat per la temporada 2 de La Família.
1: Home, R31, temporada 2.
0: R31, la 31 fam, la nostra família sabadellenca. Segunda temporada, a mi em fa pensar en Los Planetes, pel segundo premio.
2: També, clar,
0: i l'Isaac i la Cuesta i tot això.
2: Però saber, a vegades, quan un s'inventa sèries, no sap mai...
0: clar, ara ens farà la típica de, clar, ara no saps si és, ho fa veure perquè no és, però no ho és perquè ho
2: estic
0: fa veure.
2: Estic fent d'escut, oi?
0: Uau,
1: jo t'he dit que de la primera tinc dubtes, eh?
0: Sí o no? La de Gon?
1: Per què no?
0: Ah, però no ens en farà dues de seguides. A mi m'ha sonat un argument, no?, molt homologable. Oh, clar, és que a veure, jo em nego a ser la persona que dubta de tot, ja.
1: No, no, va, vinga.
2: Espereu al final i us pronuncieu.
1: Vinga, anem a per la segona, va.
0: És veritat,
1: segona...
0: fem això, al final passem comptes.
2: La segona, segunda temporada. Això és també Filmin, d'acord?
0: Dues de Filmin, sospitós.
2: Sospitós. Però s'estrena el 27 d'octubre. Us porto una mica de primícia i us poso en candeletes. Però m'han passat screeners.
0: Oh!
2: Els he pogut veure perquè...
0: Guai, justament... talent, el privilegiat!
1: Sí, sí, sí.
2: Entrevisto a una de les creadores i, per tant, com que l'he mirat, he pensat que això val la pena també de recomanar-ho i començar a fer bullir l'olla. Per tant, ho heu sentit aïcat primer? I això és... Això, seran 7 episodis. 0 disponibles de moment, i és una sèrie del Miguel Ángel Blanca i la Berta Prieto,
0: val,
2: que són les que van fer en el seu moment Autodefensa.
0: Sí, el Miguel Ángel Blanca, que venia de Manos de Topo.
2: Exacte. I allò era amb la Bebé, amb la Belén Barenys. El que passa és que en aquest projecte no hi és. Això ho escriu sobretot la Berta Prieto i la Blanca també, i tot i que es diu segunda temporada, no té res a

0: en autodefensa, ni és la segona temporada d'autodefensa, etc. És bàsicament una història una mica experimental sobre una escriptora que es diu Paula Ferrara, que ella ha escrit un llibre que li ha funcionat doncs, correctament, que es diu El conyo i la navaja, tant, un llibre així tot colpidor, i té, treballa per això, perquè clar, això un llibre no en vius, treballa fent de negra literària, escrivint llibres d'altre, i en aquest cas treballa d'una negra literària d'una nena anorèxica,
1: wow,
0: influencer. És una nena que fa de la seva curació de l'anorèxia una influencer. Estem en terreny delicat i realment...
1: És pantanós. Una escena...
0: Sí, mm-hmm. està ben fet, però clar, és un terreny delicat perquè la nena és un personatge, a més, crispant, per dir-ho suaument, que a més abusa de tot plegat, o sigui, una nena... Bueno, tot el tòpic de la influencer, o sigui, la nena que li arriba la fama molt més d'hora del que ella és capaç de pair, diguéssim, una nena adolescent, de tenir 13 anys o una cosa així. I ella li fa de negra literària, va escriure un llibre, però que clar, li va escriure la Paula, no? I ara, com que no té diners, la pressiona a l'editorial, perquè la gent literària, perquè digui, escolta, agafa la feina d'escriure el segon llibre d'aquesta nena. I alhora entra en escena un traper que acaba de sortir de la presó. I, d'alguna manera, que es veu que alguna cosa havien tingut a...
1: Com si fos en Cecilio G, per exemple,
0: una miqueta, sí, mm-hmm. Sí. Surt de la presó i aleshores el tio, pues, clar, surt amb com una mena de filosofia de vida i amb coses a explicar. Ella, la protagonista, està en un moment molt cardat de la vida. De fet, gairebé tot el primer episodi se'l passa, jo diria, que esturada,
1: diguéssim. La Paula, l'escriptora.
0: La Paula, l'escriptora, uh-huh. Que és la Belén Prieto, que a part de ser-ne guionista és la protagonista, se'l passa com en xoc. I li van passant coses al costat i vas veient que aquesta noia no està bé i que li està costant relacionar-se amb l'entorn clarament i que està tenint crisis d'ansietat. Hi ha un moment que està amb el nòvio i té com una baixada de tot i acaba un ganivet a la mà demanant-li que el nòvio està llundit per demostrar-li que l'estima, per entendre'ns, no? Per tant, un personatge en una situació clarament de desequilibri molt, molt, molt fort. I a partir d'aquí, cada capítol, la textura del capítol és una mica diferent. Per tant, és una sèrie bastant experimental. La primera és difícil, és una sèrie exigent per l'espectador, perquè té un punt una mica kitsch, un punt una mica estrident. Les músiques són músiques, altre cop, poc amables, per entendre'ns allò... Bum, bum, bum, bum, lògicament, per reflectir l'estat interior de la protagonista... Que no rutlla bé i per tant bé, és tot aquest intent de dir, és molt generacional de com sobreviure l'any 2026 amb una feina precària dedicant-se a les lletres. Clar, ella hi ha un moment que diu és que jo estic participant de l'holocausto de la cultura, no? Vull dir, una dona que li importa, per entendre'ns, la cultura, però que no se n'en surt a l'hora de fer una aportació rellevant, no? I per tant és una sèrie peculiar que té aquest punt, té aquesta entrada difícil, és una sèrie barata, la factura té molt realista i, per tant, t'ha d'agradar la realitat, per entendre, t'ha d'agradar la realitat en brut. Però crec que si hi entres, bueno, descobreixes, o sigui, hi ha un moment que connectes, o sigui, que te n'adones que a vegades veus sèries que pots connectar molt, perquè, evidentment, allò, el llenguatge audiovisual t'arriba, però te n'adones de l'artifici. I aquesta sèrie, tot i que és experimental, no té tant d'artifici com altres.
1: És com molt real, no? Realment la pots...
0: Molt,
1: és tangible.
0: Molt. Sí, és real.
1: I podria ser una col·lega teva
0: a Barcelona,
1: o la teva cosina.
0: Exacte. No són els pisos de cites, per entendre'ns, de cites Barcelona, que són pisos...
1: Exacte.
0: Que, vaja, que almenys...
1: És qui viu allà.
0: Qui viu allà, sí, ja t'ho dic, jo no. En canvi, aquests pisos ja, sí, jo he estat en més d'un pis així, he viscut alguna etapa de la meva vida en pisos amb tot una mica per terra, no?
1: Bona pinta aquesta, eh?
2: Sí.
1: I aquesta, a més, recordo que ens en va parlar l'Àlex en aquell primer dia que ens hi hem referit tot de vegades, que va ser com molt fundacional, que ell va dir coses que han de venir xules aquesta tardor o aquesta temporada, i d'aquesta ja en va parlar. I jo crec que, no? És a dir, està ben referenciada entre Miguel Ángel Blanca, la Belén Prieto.
2: Mira, ara...
1: Seria molt fort que aquesta fos inventada.
2: Sort que ho acabes de dir, perquè porto tota l'estona pensant, tinc una sensació de déjà vu, saps?
1: Ah.
2: Com de que em sonava una mica tot, i pensava, però és que no recordo haver-ne parlat mai.
1: Jo recordo que deia que agafava el fil d'autodefensa, però que se n'anava cap a altres camins narratius.
2: Doncs sí.
1: Tot i que en siguin una mica els mateixos responsables.
2: Ens l'apuntem.
1: Per aquí serà aquesta, en clau de vestuari, que avui ens està fent uns per aquí temàtics, l'Àlex.
0: Exacte, jo diria, per als qui duen jerseis de llana.
1: Sobretot... Molt d'en blanca, això.
0: Exacte, sí. I els que duen jerseis de llana sense, o sigui, sense màniga llarga a sota. I, per tant, allò que pica una mica.
2: Ai, sí.
0: Per tant, és una sèrie que hi ha moments que...
2: Incòmode, eh?
0: Sí, que pica. Hi ha moments que, ostres, vaig a agradar-me una mica. O també, per als qui a casa, per casa no duen res. No sé, ah. Si, no sé si és el vostre cas.
1: M'encanta que vas d'un extrem a l'altre.
0: Sí. Home, a casa, ja sé, és de llana pocs, però vull dir que a casa, no sé si, sota mínims, quan no hi ha ningú, si és allò de dir, home, hi ha un mínim de roba interior, o hi ha gent que n'hi ha aquest mínim de roba interior, doncs seria... Per al grup B.
2: Que jo a més pot ser del grup A, si piquen el timbre, que et poses el jersei de llana a sobre.
1: Sí. Clar. Jo t'he de dir que a vegades m'agrada, eh?
0: Sí, sí, és, sí. És un... Per què no?
1: A mi a vegades m'agrada estar una estona allà, saps?
0: Al natural.
1: Del chill.
0: Del chill.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això, jo crec que divideix. Hi ha gent que, en canvi, que necessita aquesta mínima capa de protecció, sí, cap al no-res, sí, sí. Perquè està sol a casa.
1: A mi el que em costa més és dormint perquè m'acaba resultant incòmode. No per res, eh? Sinó perquè no estic còmode del tot dormint nu.
0: Falta una protecció...
1: Sí, en canvi, per anar per casa sí, però a l'hora de dormir no acabo de...
0: No, jo, veus, jo podria... Cuinar seria l'activitat en qual...
2: Home, no, cuinar no. És perillós, també, eh?
0: Sí que sí.
1: Jo dic allò que t'apalanques a mirar una pel·li, per exemple, sí. Doncs allà...
0: Perquè no, no?
1: Clar, els passos importants se solen fer sense roba.
2: Sí, sí.
0: Doncs aquí teniu, si sou d'aquests... Si sou d'aquests... no cuineu nusos, sisplau. Si sou d'aquests, doncs us pot agradar, perquè és una sèrie molt natural, és una sèrie que retrata quotidianitats molt crues i molt nues i que realment els protagonistes doncs, te'ls imagines anant amb pilotes per casa seva.
1: Vinga, va, anem a la tercera, que és Petits Profetes. I clar, en clau, escena musical catalana, dius la paraula petit...
2: I al final és de Cal Eril.

0: El petit de Calaril que sent un grapat de coses que glossa en aquesta cançó. A nosaltres també ens desperta els sentits l'Àlex Gutiérrez quan ens visita i ens proposa aquestes recomanacions audiovisuals. Gone a Filmin, segunda temporada a Filmin també. I ho rematem amb Petits Profetes.
1: Apple TV.
0: Molt bé.
1: Aquesta Apple TV. Són 6 episodis, dels quals 3 ja estan disponibles, perquè això es va estrenar fa uns 15 dies i es va alliberant. Que m'agrada molt el verb alliberar, no?
0: Sí.
1: Com si estiguessin captius en una mena de presó, és una mica com molt dramàtic.
0: És molt guai. A mi m'agrada dir-los a vegades també, a l'altra banda del vidre, allibereu la nota de veu. Tenim notes
1: exacte
0: de veu, no, en comptes de
1: captives,
0: tirar-les o punxar-les, l'alliberes tu.
1: Tirar-les és una mica menyspreu, no?
0: Sí.
1: Algú ha enviat una nota de veu i ah, tira-la.
2: Sí.
1: No, no, no.
0: Crec que alliberar dona molt valor a la cosa que vols fer visible.
2: Com revelar, no?
0: Sí, revela exacte.
2: Com fan al programa de la ruleta de la suerte, que toquen la lletra i es revela.
1: Molt bé, és un gran referent a reivindicar, eh?
0: Voy a reservar el panel.
1: Estàvem parlant d'alliberar, portar el món, etc. Diu, com la ruleta de la suerte.
0: I ella tu a terra, tot. Tu a terra,
1: sí, sí.
0: Pilota al terra, per favor.
1: El mínim punt aspiracional que hem tingut, tot d'una, era la ruleta de la suerte.
2: Però és que no us passa que penseu que si realment toquen la pantalla o no? O sigui, jo m'ho plantejo sempre, eh?
0: Ostres, ja fa molts anys que no ho veig. Encara ho fan, això, eh?
1: Sí, sí, ho fan i ho peten.
0: Sí, eh?
1: Ho peta.
2: Sí, sí.
0: O no fan Antena 3?
1: Sí, sí.
0: Que és com així al vespre.
2: Jo ho veig els diumenges al migdia.
1: Al matí, migdia.
0: Ah, sí?
1: És migdia, això.
0: Ah, val.
2: Sí.
1: Sí, migdia.
0: Va, tornem, però, a Petits Profetes.
1: Petits Profetes és una sèrie.
0: Apple TV?
1: D'Apple TV, protagonitzada per un senyor excèntric, barbut, però inofensiu. Diguéssim que diu, home, ja, els barbuts...
0: Podria ser una mica tu.
1: No, barbut. No,
0: val.
1: No, això, mira,
0: barba d'aquestes de pam.
2: Barbut de Pare Noel, una mica,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, barba que podries amagar...
2: Les claus.
1: De, sí, unes claus de casa, si vols. No, una barba...
0: Com de Hagrid, per
1: sí,
0: exemple.
1: Exacte. Prou com perquè siguis el tio aquell de la barba.
2: Ah.
0: Imagina't.
1: Clar, jo no sóc el tio de la barba.
0: No.
1: Jo porto la típica barba que porta el 90% de la gent de la meva edat.
0: Sí, sí.
1: No, allò és el senyor aquell de la barba, però inofensiu. És a dir, és aquesta gent, a vegades en diríem una mica friquis, que reivindica precisament la figura aquesta del senyor excèntric no assassí en sèrie. Que sovint l'audiovisual l'ha explotat molt i en canvi no. Aquest és un senyor amable, l'únic que clarament és un personatge, diguéssim, poc integrat en les estructures normals de la societat, no? Treballa en una empresa d'aquesta, una mena d'IKEA de bricolatge.
0: El servei estació, no?
1: Sí, exacte. El servei estació...
0: Balla amb un armillit, amb
1: sí,
0: una armilleta.
1: Sí, amb la seva armilleta. Sí. Treballa poc. Si es pot escaquejar, s'escaqueja. I bé, ajuda allà i algú li demana, escolta, és que jo voldria comprar...
0: Si el meu pecat és la mandra, em portis empresa,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, algú li demana, escolta, jo voldria comprar 6 claus. I ell li diu, no. Diu, no pot comprar 6 claus, no, de comprar 5.000. Perquè si els venéssim d'un en un, que és el que la gent necessita, nosaltres no faríem diners. Però no ho diu amb cinisme.
2: No, ho diu tal qual,
1: ho
2: eh?
1: Ho diu de dir, perquè ell... I sap que és així.
0: El món funciona
1: i
0: així.
1: I el món funciona així. Uh-huh. I diu de bona fe, per entendre'ns. No? És algú de bona fe. Aleshores, aquest algú guarda, per això, una habitació del dolor.
0: Ai.
1: I és una habitació literal i metafòrica. Que és que fa, crec que són 7 anys, la seva dona va marxar un dia...
2: Va marxar i es va trobar la dona de Gon.
0: Es va marcar un gol. La seva dona es va marcar un gol.
1: El gos surt de la sèrie aquesta.
0: Ah, fixa't. És un
1: crossover. No, la dona va desaparèixer.
0: Uau.
2: Has dit que era un crossover?
0: No, però
1: està molt bé.
0: Crossover.
1: Agafar el gos de la sèrie i fer-ho sortir en una altra.
0: Però
2: molaria molt que anés passant de sèrie en sèrie, vagi passant el gos.
0: El clàssic de cover, no?
1: Clar.
0: Ostres, boníssim.
1: Doncs en aquest cas, la dona desapareix i no, sí, no saben per què. No saben per què.
0: Però ja fa com 6 o 7 anys.
1: Sí, fa 6 o 7 anys. Han trobat el cotxe de la dona, 8, a prop d'un pont. I ell guarda una habitació, que és l'habitació de la Clea, que es diu la dona, tal com una mica...
2: Tal com ho va deixar ella,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és una habitació estranya, perquè és com si fos de Nadal, ella va marxar un Nadal, encara hi ha l'arbre de Nadal, perfectament funcionant, diguéssim, i és una habitació inquietant. Aquest senyor va veure cada dia el seu pare a la residència, és un pare que té una demència important, i el pare aquest li parla d'un llibre que ell tenia, que a través de l'alquímia permetia fabricar homuncles, que són aquesta mena d'éssers petits, els petits profetes del títol, que en un pot de vidre amb formol, per entendre, una mena de criatures fantàstiques que podies crear amb alquímia i que et responien les preguntes del passat, del present i del futur. I això li deixa caure en una d'aquestes converses erràtiques de la seva ment de vaglejant, però sí que ell recorda que hi havia un llibre estrany a casa i se'n va a les golfes, troba el llibre i veu que efectivament hi ha la fórmula de fer els homuncles i diu, doncs no tenim res a perdre.
0: Provem-ho.
1: Va fer els homuncles.
0: Rotllo Gargamel, anem a veure si fem barrufets.
1: Exacte. Aquesta és una sèrie que la fa el Mackenzie Crook, que això és que vau veure The Office, la versió anglesa, és la que feia de Gareth, el personatge una mica també més friqui. Per tant, hi ha aquest punt de la reivindicació del tio peculiar, del nerdy, una mica... Hi ha una mirada també molt arran de terra, és anglès a la sèrie. Ell té un veí al costat que li fa una mica la guitza. Bé, comencen a passar coses molt quotidianes. És una sèrie petita, és una sèrie d'efectes i efectes, amb A i amb E, petites, però té alguna cosa que et va atrapant.
0: I la part aquesta de la cosa fantàstica està ben tractada? Se'n surten bé?
1: Sí. Té un punt sobrenatural que, clar, com que el personatge també és...
0: Tot estranyot.
1: Uh-huh. Entres en una dimensió on dius, per què no?
2: Ho compres,
1: I sí. I fins i tot te diuen, no, clar que no, però, ostres, estaria bé, no? Que podria fabricar personetes i posar-les en un pot de vidre, no. Dit així, potser queda una mica...
0: Sí.
1: Queda una mica d'una altra època, però...
0: Sí.
1: No, però m'enteneu, no?
0: Ja, t'entenem.
1: I, a banda, fabricar unes criatures que transponguessin... Clar, això també planteja la pregunta de... Si jo us digués, ara us puc portar una criatura que us respondrà qualsevol pregunta del passat o del futur, si ho voldríeu, també hi ha una responsabilitat i un risc, no?, associat a saber massa.
0: Sí, és com un dilema moral que no és de resposta senzilla, tampoc.
1: Efectivament.
0: Petits profetes, a qui agradarà?
1: Aquí, en termes de vestidor, jo diria que per als qui han sortit algun dia de casa amb una sabata de cada, que no sé si és el cas.
0: No gaire, diria. Més enllà de consignes de Carnestoltes.
1: Ah, doncs jo check.
2: Sí, eh?
1: Sí, un dia vaig...
0: Però ho vas dues bambes expressament?
1: Dues bambes que s'assemblaven.
2: Què dius?
1: I tot d'una estic a fora i dic, ah, no.
2: I no et vas sentir molt estrany tot el dia?
1: Em vaig sentir com si... O sigui, jo crec que era... Si t'hi havies de fixar una mica, perquè, evidentment, no era un moquesí i unes...
2: I una sabata de taló, no?
1: Ja, sí. D'anar a buscar crancs. Però t'havies de fixar, però o sigui, un cop ho veies, llavors ja no podies veure res més de l'exterior. O sigui, jo tenia la sensació d'anar cridant l'atenció pel món, per entendre'ns, no?
2: Que fort.
1: I no, això va passar. O també per als qui duen un complement o una peça de roba d'aquell qui enyoren. No sé si això ho heu fet o en el passat o de dir, ostres, o algú que ja no hi és.
0: Jo sí que ho he fet, sí.
1: És conservat, no?, una peça o... L'olor, la textura, no sé, el coixí, aquestes coses, una penyora, en un sentit ampli del terme. Doncs jo crec que aquest punt d'intentar portar-nos la gent que no tenim amb nosaltres a través d'objectes físics, crec que aquesta sèrie també pot interpel·lar.
0: Molt bé, doncs és Petits Profetes a Apple TV, que se suma a Segunda Temporada, i Gone, que les dues són de Filmin. Fem una cosa, Aina.
2: Digues.
0: Tu i jo deliberem, si vols. Fem una resposta, però com que ja venen els notetes a demanar-nos cançons, resolem amb l'Àlex la setmana que ve.
2: Vinga.
1: No, un moment.
2: És que no sé per què t'he comprat això, perquè
0: rotllo la travessa.
2: Que no.
1: Ja s'ha fet una travessa.
2: Clar, patirem molt.
0: Eh?
2: Patirem.
0: No. És a dir, a veure, tu creus que n'hi ha alguna que sigui inventada, falsa, que l'Àlex se l'ha tret del barret?
2: Jo crec que no, però si m'hagués de mullar per una, diria la primera, potser.
0: Jo et diria que jo crec que no, però si m'hagués de mullar per alguna...
2: La tercera.
0: Sí, Petits Profetes... he vist aquí com molta barreja, molta amalgama...
2: Vale, comprem tot avui.
0: Tu n'estàs segura que li compres Gon?
2: Sí.
0: Jo no n'estic tan segur si li compro
2: tampoc,
0: Petits
2: però...
0: Profetes.
2: O sigui, crec que a l'Àlex li agrada massa jugar com per haver cremat la carta avui, saps?
0: Clar, però és aquella cosa de per què no fer-ho ara, per què esperar-me?
2: Sí, perquè ara no ho dirien mai que ho faré, no? Però jo crec que l'Àlex té ganes de fer-ho gros.
0: Em deixes uns dies per pensar-m'ho?
2: No.
0: He de dir-ho ara?
2: Sí.
0: Però l'Àlex ho resol la setmana que ve.
2: No, avui.
0: No, la setmana que ve. La setmana que ve és que venen els notetes i no tindrem temps.
2: I després tu el que vols tota la temporada penjada...
0: Fem una cosa. Dimecres que ve, més secció SIP amb l'Àlex. Àlex, un plaer.
1: Igualment.
0: I dimecres que ve, repassem aquestes sèries i n'afegim alguna més a la llista.
2: No pot ser.
0: Clar que sí, com ha de ser. Rotllo travessa.
3: De 5 a 7 a ICAT... Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
4: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
4: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
5: Qui no balla no és viu.
4: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
6: Hola, sóc l'Àlex de Sabadell. Avui us recomano la cançó Amics del manresà Albert Palomar. Que la gaudiu.

Molt bona, esparelleta icònica de la radiodifusió catalana. Aviam, volia demanar una cançó, la de Mil ocells, de Charango amb Pau Donés, si pot ser, per quan pugui ser. Una abraçada, que vagi bé. Ara que

0: escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents en aquesta setmana tan estranya per nosaltres i per molts de vosaltres, estic segur que també, però avui sí, avui tornem a tenir programa i el farem, esclar, repassant l'actualitat musical, que és bastant variada avui, i ho farem amb l'equip, anava a dir, habitual. És que encara trobo faltar el Diego Monroy, que ens ha acompanyat tants mesos, però ara ja podem dir que l'equip habitual també és aquest, Omar Barón, Nil Hernández, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, avui al llarg del programa parlarem amb dos músics que es faran la competència dissabte.
1: És veritat.
2: Perquè tots dos actuen dissabte, ho fan a Barcelona. Blaumut, últim concert a la sala Apolo. Parlarem amb Àlex de la Iglesia i també Fat Dog, els britànics Fat Dogs, que estan dissabte a sala per al 62 de la capital catalana. Per tant, doncs, parlarem
1: amb ells.
2: Sí. Pocs metres de distància.
1: Sí, sí.
2: Dues formacions molt interessants en les quals avui parlarem, però és que tenim moltes coses.
1: I tant. Mira, per exemple, descobrirem música nova, que això sempre ens encanta. Sofia Stell, s'escriu S-T-E-L. Us recordem que tenim una llista a Spotify on anem afegint totes aquestes cançons noves que anem punxant al programa per si la voleu consultar, i així ja no hi ha dubte de com s'escriuen els noms tampoc, perquè els podeu escoltar. Aquesta és una artista de 27-28 anys que es pot definir com a cantautora, també com a productora i també com a model. Té, diríem, diverses facetes. I tot just l'agafem en un moment superinteressant perquè només ha publicat un parell d'EPs i encara li faltava publicar un disc llarg, un disc complet. Aquest disc arribarà aquest divendres, és a dir que val la pena escoltar-la ara, en aquest moment. I a més, aquesta dona ha de tenir bastant sentit de l'humor perquè publica el primer disc, el primer llarg de la seva carrera, i atenció, el titula el millor disc de tots els temps, The Greatest Album of All Time. Així sona Molly in the Club, de Sofia Stell. Benvinguts.

0: Tardor.
1: Sou dels que encara pagueu en efectiu i manteniu el català? Doncs aquesta és la idea que Quitus han volgut plasmar la seva nova cançó en efectiu.
2: Soc el Marc dels Quitus. Nosaltres som un grup d'indie rock que té gairebé un any de vida. I res, i ara acabem de treure el nostre quart single, que es diu En efectiu, i és una cançó de rock, així canyera, que tracta una mica de que pagar en efectiu és una mica com el català. Ningú el fa servir. I algunes altres coses més relacionades amb el capitalisme, amb la productivitat. Doncs a nosaltres ens agrada molt que la gent interpreti el que li doni la real gana de les lletres, per tant, ho deixem lliure a la vostra interpretació. Actualment estem enregistrant un disc, però bueno, ens ho autoproduïm tot, ens ho fem tot nosaltres, llavors estem anant una mica lents, però tindreu més notícies.

Hipernormalitat, així és com es dirà el nou disc d'estudi de Pau Ballbé, que arriba 2 anys després d'aquell Agorafòbia. Es publicarà el dia 2 d'abril i el concert de presentació serà el dia 1 de maig a les escales de la Catedral dins del Festival Estrenes de Girona. Unes entrades que es posen a la venda d'aquí pocs minuts, a partir de les 8 del vespre. I a les xarxes, Pau Ballbé ha explicat que Hipernormalitat fa referència a la situació en què tothom sap que el sistema social està fallant, però que tothom acaba actuant normal per la incapacitat d'imaginar alternatives.

Doncs ara viatgem al Baix Empordà perquè ja s'ha donat a conèixer el cartell de la segona edició de Brots Empordà, que es farà en diferents escenaris del 22 al 24 d'octubre. El menú del festival combina arts vives, pagesia, patrimoni, gastronomia i sabers vinculats al territori. I entre els artistes que hi actuaran durant aquests 4 dies hi ha Tarta, Relena, Refri, Toti Soler, Momi Maiga, Carles Viernes, Josep Pedral, Xavilloses, Alosa, Lecoq i Extraño Ways Orquestra. Thank you.

Si aquesta cançó us sona és perquè es tracta d'un clàssic, aquest Canta por mí, que l'último de la fila van incloure al seu disc Nuevo Catálogo de Seres y Estares del 1990. Els madrilenys Rufus T. Firefly en van fer una versió que van posar a l'edició en vinil de l'àlbum Todas las cosas buenas, el seu últim treball, i ara l'han publicat a les plataformes digitals amb motiu de nous concerts de la gira i que, mira, té una data a Barcelona, serà 27 de novembre, Sala Gran del Rasmatàs, entrades que ja s'han posat a la venda al preu de 25 euros. Qui també ha anunciat concert de presentació de disc és Ramon Cugat, a qui fa pocs dies li vam dedicar un 3 preguntes. Després d'un parell de pes, ha tret Tot el que no han plorat, un material que es podrà escoltar en directe el 22 de gener al Teatre de la Peni de Molins de Rei. D'altra banda, Los Delincuentes han decidit ampliar la seva gira i entre les ciutats escollides hi ha Badalona, on actuaran al Pavelló Olímpic el 16 d'octubre, però del 2027, és a dir, pràcticament d'aquí un any. I acabem amb Madí, perquè avui han publicat Bury Me in the Crater of the Moon, el que és el seu 8è treball de la seva carrera i que, a més, coincideix amb el 25è aniversari del seu debut. Per celebrar 10è aniversari, dijous de la setmana que ve, 22 d'octubre, actuen a la Sala La Nau de Barcelona.

0: Doncs avui un dels grups protagonistes, bé, aquesta setmana, són els Blau Mood, que és un grup que per aquí, per la independència i que han passat tot sovint, i tenen algunes coses importants a anunciar. David, resumint-ho molt breu, acaben d'anunciar un concert, o tenen un concert, que sembla que no serà un concert qualsevol, aquest.
1: No, qualsevol. Home, jo diria que cada concert sempre és especial, però el d'aquest dissabte 17 d'octubre, Blau Mood tanca la gira Sala Apolo, però tanca la gira i anuncia que durant molt de temps, tots aquells que vulguin veure Blau Mood damunt d'un escenari, això no serà possible.
0: Així que hem dit, anem a veure si el Xavi de la Iglesia, el cantant de Blau Mood, ens ho pot explicar millor i en les seves paraules. Què tal, Xavi, com estàs?
2: Doncs molt bé, home, content de ser aquí.
0: Perfecte, anava a dir, el David deia molt bé, subratllava, tots els concerts són especials, és clar, efectivament, però aquest s'ha tornat una mica més especial, no? Què esteu anunciant exactament? Què significa això, que durant un temps, després d'aquest concert, no veurem els Blau Mood actuant directe?
2: Doncs exactament això, farem una pausa que no sabem ben bé quant temps ens portarà, sobretot doncs això, per parar la roda aquesta que portem des de fa 14 anys, no, de fer discos, gires, mentre estàs fent la gira, estàs comprant el següent disc, acabes la gira, poc temps després ja publiques disc i tornes a anar de gira, doncs així portem 6 discos, no?
0: Wow,
2: més yeah. Alguns singles que han tret entremig i 14 anys que es diuen ràpid, no? I hem arribat en un moment on hem pensat doncs, que seria també bona opció doncs, prendre una miqueta d'aire, a fer un respir a tot això i compondre un proper disc de Blau Mood, però amb tota la calma del món i sense tenir cap tipus de pressió ni cap data de tornada, no? I també poder dedicar un temps doncs, també a fer altres projectes personals que també els quals també tenim ganes de dedicar-hi temps, però sempre amb el focus posat doncs, en un futur nou disc de Blau Mood, però que ara mateix no té ni data de sortida ni hi ha absolutament res a punt de la taula.
0: I això és el bo, que no tingui una data, no? Perquè això és el que us posa pressió a vosaltres, Xavi, no? De dir, bé, és que aquesta roda que comentaves, clar, és la roda ideal per qualsevol música, poder anar traient discos i anar fent concerts, però és veritat que és una mica infernal, això, i que en algun moment, suposo que com ens passa a tots, no? Necessitem parar i pensar una mica.
2: Sí, al final la cultura i el món de l'art d'això va, no?, de pensar, al final. Estem immersos en una roda de consum i d'informació absolutament abusiu en tots els aspectes, no? I també, hòstia, des de la part que ens toca, doncs, ostres, un disc que potser trigues un parell d'anys entre concebre'l, gravar-lo, produir-lo, tots els aspectes que comporta, doncs, ostres, després el publiques i en 10 minuts és un disc antic, no?, avui en dia. I, ostres, això és una cosa que si d'alguna manera molts artistes ens fa mal. Ens fa mal. Evidentment no podem anar en contra de la massa i de la societat com funciona ara, però sí que podem aportar el nostre petit gra de sorra dient, ei, respirem una mica això, fem una mica més de calma, i per la part nostra, per la part de composició del disc, doncs i portem els tempos naturals i donem temps a que passin coses, no? I no aquest accelerament que duem tots.
1: Per tant, podríem dir, perquè quedi clar als oients de l'Independents i també als vostres fans, no feu com oques grasses, no feu com la fúmiga,
0: no.
1: És a dir, que és una aturada temporal, de moment indefinida dels escenaris, però que Blau Mood continua amb aquest disc que en un futur més o menys llunyà doncs arribarà, no?
2: Això mateix, exactament això.
1: I escolta, no trobareu a faltar una mica aquest contacte amb el públic?
2: Absolutament, i de fet no ha estat una decisió fàcil de prendre perquè, ostres, pensem que estem en un gran moment, almenys nosaltres estem gaudint com mai de tocar plegats, la relació entre els components del grup és immillorable i deixem enrere una gira doncs, en què la majoria de concerts en sales mitjanes que hem fet i en festivals doncs un 85% han estat entrades exaurides, per tant, ostres, vull dir, no ha estat una decisió fàcil de dir, ostres, bueno, pleguem perquè la cosa no tira, no, al contrari, i en aquest sentit, ostres, simplement és que hem sentit aquesta necessitat, no?, de parar i de dir, bueno, doncs aquí mateix fem aquest fre. Tampoc ens veiem ara component un altre disc ràpid i per tenir material, sinó que ara és un moment de respirar això i com us deia abans, doncs també de dedicar temps a altres coses que també és important.
1: Tots els concerts són importants, ho hem dit abans, però clar, aquest de dissabte a la Sala Apolo ho serà una mica més. Per tant, pots avançar una mica què és el que la gent es trobarà? Hi haurà sorpreses, hi haurà convidats o no hi haurà convidats, però hi haurà sorpresa en quant al repertori, anirem en bicicleta, menjarem pa amb oli i sal...
2: No ho sé. No, a veure, el que hi haurà serà un concert amb totes les lletres de concert i el que representa, no? En aquest cas no hi haurà convidats perquè ho han volgut així. Sí que és veritat que altres cops, altres finals de gira ho hem fet, però aquest cop com que és un concert d'alguna manera de comiat temporal, hem volgut que el protagonisme fos de les cançons i del repertori, no? Que al final és el que ens ha dut fins aquí després d'això, de 14 a 15 anys de música. I el que sé que hem fet és posar un setlist molt adequat en aquest concert, no? Amb cançons que doncs, potser feia molt de temps que no tocàvem, amb cançons que alguna d'elles no havíem tocat mai en directe o l'havíem tocat algun cop, però no. I també fent cas al públic ens demanava doncs, certes cançons que quan estaves doncs, rodant un disc doncs, algunes doncs, quedaven fora i en aquest cas doncs, hem intentat fer una miqueta de tria d'aquestes cançons que es demanaven i al final fer un concert doncs, per gaudir tots nosaltres i sobretot el públic.
0: Doncs Xavi de la Iglesia, de Blau Mut, esperem que sigui tot un èxit. Recordem als oients, la cita és dissabte, Sala Apolo, dins la programació del Sweet Festival. Un concert més dels molts que han fet Blau Mut, però l'últim, com a mínim, en una temporada. I estic segur, Xavi, que en solitari o ja com a Blau Mut tindrem notícies vostres en un futur i les explicarem aquí a ICAT, que ho seguim des del primer dia amb molta atenció. Xavi, que sigui un èxit.
2: Que bé, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Un plaer. Una abraçada.

0: independents.
1: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
2: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
3: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
1: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta a la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
1: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
13: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
14: Qui no balla no és viu.
13: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
0: Independents. Informació i música.

L'any 1976 ens va deixar per la posteritat grans discos i entre aquests hi ha Turnstiles, el quart treball d'estudi de Billy Joel, que incloïa cançons tan conegudes com aquest Say Goodbye to Hollywood. Doncs, coincidint amb el 50è aniversari de la seva publicació, l'artista nord-americà s'ha animat a reeditar-lo en una capsa especial en 4 CDs i un Blu-ray que es posarà a la venda el dia 11 de desembre. En total són 67 pistes d'àudio, de les quals 54 són inèdites, a més de 32 actuacions filmades, moltes d'elles que no s'havien vist fins ara. Però la joia de la corona són les sessions que Billy Joel va fer amb el baixista Dee Murray i el bateria Nigel Olson, dos dels components de la banda d'Elton John. De moment i com a aperitiu, s'ha donat a conèixer la demo del tema James, que data del 12 de juny del 1975. Sona així.

0: Us agrada el que sona? És ben contundent, oi? Guitarres, música amb nervi, de vegades directament ballable, una certa actitud punk. És Fat Dog, un quintet del sud-est de Londres que està de plena actualitat. Fa uns 10 dies van publicar el seu segon disc i aquest dissabte actuen a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Així que és un moment ideal per parlar amb el cantant de Fat Dog, Joel Love. Acaben de tornar d'una gira espectacular com a taloners de Foo Fighters, que els ha permès actuar davant de grans audiències. Quan van tornar a Anglaterra és quan es van concentrar en les cançons d'aquest segon disc. Gires, discos, aquestes són les dues feines principals d'una banda, però en Joel Love ens confessa que el que realment li agrada és fer concerts.
1: M'encanta tocar en directe, però és veritat que quan fas molts concerts deixes de banda aquesta part més creativa. Sincerament, m'agrada més fer concerts que discos, però podríem fer discos amb intel·ligència artificial i sortir de gira. No, no és bona idea, perdó.

0: Estem parlant amb Fat Doc, amb el seu cantant, concretament Joy Love, i continuem escoltant les cançons al segon disc. Us heu fixat que encara no han dit com es titula? Doncs de seguida us expliquem que això també té la seva cosa, però ara volia subratllar les diferències d'aquest nou disc respecte al primer, que van publicar fa un parell d'anys, i que tenia un títol com molt caní, diríem, eh? Fat Doc és un grup sorgit en gran part durant la pandèmia, podríem dir, i el seu disc de debut es titula Uf! I era un disc tan intens que gairebé et deixava noquejat. Era d'aquells discos, bé, atapeïts d'energia. En aquest segon disc, l'energia no s'ha perdut, però sí que hi ha més dinàmica, podríem dir. Cançons igual de ràpides i sorolloses que les del primer disc, però també en conté d'altres més reflexives, més acústiques, té les seves muntanyes i les seves valls, per dir-ho així, eh? Com és això? Com han canviat les energies creatives del grup?
1: No
2: crec que fos qüestió de canviar l'energia. Hi ha cançons amb exactament la mateixa energia en aquest disc. Simplement crec que es tractava més d'estar entusiasmat per escriure. I això no passa si només estàs copiant coses tota l'estona, tampoc si et copies a tu mateix. Hi ha grups que pensen que tenen un so propi i que s'hi han d'aferrar. No ho sé, potser no tinc raó, no ho sé, però sento que la inspiració de la música ve de sentir que estàs en un lloc nou.

0: Joy Love, dels Fat Dogs, sobre d'on ve la inspiració, sobre la voluntat de no repetir-se. I ja podem entrar en la dinàmica i la planificació de la feina que vam fer l'estudi de gravació. Doncs mira, planificació ben poca, perquè el més habitual és que un grup arribi a l'estudi amb les cançons ja molt tancades i assajades, perquè així aprofiten al màxim les hores d'estudi, que són molt cares, però Fat Dog, i durant l'entrevista va anar quedant més i més clar, no és un grup qualsevol, i van escriure les cançons al mateix estudi.
1: Tant de bo treballés així. Toquem tant en directe que costa trobar el moment per escriure cançons. Aquest disc, en concret, l'hem acabat d'escriure a l'estudi i ja està bé, perquè això és nou per a nosaltres. Tota l'activitat surt de l'energia d'aquella habitació. Això ja està bé.

0: Va, que ara sí que ja toca que posem títol, no?, a aquest nou disc de Fat Dog. El seu segon treball, publicat el passat 2 d'octubre, es titula Cancel Me, i entre parèntesi, I'm Tired, com aquesta cançó que sona. Cancela'm, estic cansat. Sabeu que és cancel·lar algú, oi? És exposar públicament algú que ha tingut un comportament suposadament qüestionable i construir moviment, una miqueta, per eliminar-lo de la vida social i digital. Poca broma, que aquest és un tema seriós, però el cas és que Joy Love i Fat Dog sí que hi han posat humor, perquè demanen en aquesta cançó i en el títol del disc que els cancel·lem, que els cancel·lin, perquè així hauran de treballar menys, perquè ja estan cansats. Però mira, ja que ha sortit el tema de la cancel·lació, he recordat que fa poc van veure la policia anglesa detenint el líder de Massive Attack per dir que donava suport a l'acció del poble palestí. I hem vist que amb aquest tema en concret de Palestina han rebut artistes com Nicap, com Bob Dylan, com Macklemore, que acompanyava Ed Sheeran de gira, i molts altres. No sé què en pensa en Joy Love de tot plegat.
1: Anglaterra és una bogeria. Admiro Espanya, que ha sigut més clara en això, però a Anglaterra estem en una situació molt complicada. Es van perdent llibertats, com el dret a la protesta, i ens ho treuen davant dels nostres nassos. Un minut tens aquest dret, un minut després ja no.

0: Espero que trobeu interessant què diu Joel Love de Fat Dog, però sobretot que trobeu interessant la seva música, la recollida al segon disc acabat de publicar, Cancel Me, I'm Tired, perquè així segur que gaudireu del concert que faran dissabte a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, i prepareu-vos, perquè aquest és un d'aquells grups que en directe ho donen tot, especialment el nostre convidat d'avui a l'Independents, Dicat.
1: Als concerts no paro, baixo a barrejar-me amb el públic i de vegades notes que et quedes sense aire i la veu comença a fallar-te, però crec que seria molt pitjor si em concentrés en cantar-ho tot perfecte. Seria un concert molt més avorrit, segur. Els concerts més excitants són els que sembla que estan a punt d'anar-se'n a Norris i que estan a punt d'explotar, però mai ho acaben de fer.

0: Doncs crec que ja ho tenim tot. Ja teniu fitxats els Fat Dog, ja esteu al cas del seu segon disc, aquest Cancel Me, I'm Tired, i ja sabeu també que dissabte actuen a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Faltaria afegir que el concert està inclòs dins el cicle Sant Hood i que, a més d'ells, també hi actuaran Mandy Indiana, un altre grup ben recomanable, i també Honey Glaze. I que, a banda, també hi haurà accions a la tarda a altres punts de Barcelona. Joia, a la botiga Disco Redondos, o Carlota Flaner a la perruqueria 8. No serà aquest el primer cop que Fat Dog actua a Barcelona, eh? Però, i ens ho han dit, i així acabem, estan encantats de tornar a la ciutat.
1: Vam tocar el Primavera a la ciutat, un concert previ al festival. L'audiència és genial. De fet, no m'agrada el Primavera. Em sembla com un gran aparcament, però m'encanta Barcelona.

0: independents. Discos en diagonal.
1: Tres dies després de fer 58 anys, Dominica s'autoregala Espirals, un treball doble que va començar a gestar fa un parell d'anys i que ha donat com a resultat final 16 cançons on conviuen el pop d'autor, l'electrònica subtil, la chanson francesa contemporània i també el rock independent. I sempre amb aquesta atmosfera que es balanceja entre l'elegància i la melancolia. El títol de l'àlbum és una metàfora del concepte geomètric per explicar quan les cançons es basen en records que s'escapen just quan més ens hi volem aferrar.

0: Doncs fins aquí l'Independents avui, déu-n'hi-do, avui un programa bastant variat perquè hem parlat amb els Blau Mood i amb Fat Dog, que els dos actuen dissabte fent concerts especials, sobretot el de Blau Mood. Hem escoltat cançons noves, hem repassat algunes notícies també musicals, hem escoltat un disc en diagonal, però amb força atenció, que és el de Dominica. Déu-n'hi-do. Demà hi tornem, David.
1: Demà hi tornem i demà tornem amb un repte.
0: Està molt bé demà el dia, eh?
1: Un repte perquè, recordeu que demà, la Fira Mediterrània de Manresa, 29a edició, puja el taló i, per tant, doncs, allà hi serem per explicar-vos moltes coses i parlar amb alguns dels protagonistes, per exemple, Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol. Però, a la segona part, doncs, el que farem és estrenar i escoltar cançó a cançó el nou disc d'un artista que ens encanta, és la Mar Pujol.
0: Doncs sí, perquè, mireu, habitualment haguéssim fet un temàtic des de Manresa, des de la Fira Mediterrània, que s'ho mereixen, però què em dieu del nou disc de la Mar Pujol? És un dels més esperats i és aquesta dona fa unes cançons precioses, així que no hem volgut perdre l'oportunitat d'estrenar aquí el disc unes hores abans de la seva publicació, així que entre Manresa i Barcelona amb la Mar Pujol, demà farem un altre programa. Us esperem aquí a la Seta i Cat. A reveure, adeu. We'll be right back.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: I som oberts per dalt. Plats i bola de mirall xerradant. I tots els perruquers van arribant. Els pistes de fusta se saluden. I Miqui Puig els plats des de la cabina us diu hola. A migdia ja som en digital a 3CAT Cultura. I ara, a les 8 del vespre, el so vellotat de la FM en rep. Sigues benvingut. L'emissió de Vallcat també queda amagatzemada amb una història que pots gaudir. I sempre, a balls populars que fem arreu. És un goig i una joia començar una tarda més a la pista. Actress, with ending, electrònica eleganta, pianos, bellesa. El que us ofereixo cada tarda

Let's go.

0: l'elegància extrema d'Actress, amb un disco meravellós, una d'aquelles coses que combina pianos a la manera de Sakamoto, bombos de club i bellesa. Això es diu It Ending, sense acabar ens un son. Bellesa,
1: I heard what you said,
0: fins i tot amb vestimenta.
1: Just as I was chasing freedom, don't want the pills,

vestida de cap a peus amb un Prada. Ellie Goulding li diu que no, que no li farà el mal que ell vol. I know too much. Aquesta noia ven discos, genera molt soroll, però és que les cançons són bones. El mainstream també arriba i treu el cap a la pista de fusta. Like what I see, and I like what I see when it's looking at me. Senzill.

0: Som de Berlín i amb dues coses, un baix, una caixa de ritmes i un sintetitzador baratíssim, s'acaben de construir una cançó que ja és imprescindible. M'agrada descobrir artistes joves que llavors veureu a festivals, perquè sí, Berlín és Europa. D'aujourd'hui
1: et de demain. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. Kraftwerk.

Michelangelo, escrit a mà UX, porta un pentinat, jugador de bàsquet del Cacaulat, un bigotet dels 80, i amb el seu amic, Nicole Rickson, són capaços de recrear un so pretèrit dels 80 que no van viure. Això es diu Secret. Fem recerca a través de les xarxes, a Bandcamp. Trobem gent que no ho va posar-ho fàcil, com Conflict Bugó, Key the Can, electrònica gruixuda, aquella que et fa dir per què

doncs què us pensàveu? Hi ha una foscor que també és bonica, com Flip Bugó, a l'àlies de Sid Direro, un músic de Detroit que estima a parts iguales la música industrial, el techno i aquestes animalades. Em feu molt feliç quan em dieu que en voleu més, que us agrada descobrir a cada pas i a cada tarda coses que no són ni les fórmules ni els algoritmes. Greg Paulus, Hold Here, amb el remix de Mahed Daniel 1000. Busqueu els noms a Trascat Cultura perquè sempre escrits són millors amb la veu d'aquest ancià de les cabines que és en Miqui Puig als plats.

0: joc i americà i palestí. Maher Daniel embuteix amb una cruixesa, amb un baix hipnòtic, aquest Hold Ear de Greg Paulus. Noms molt menuts, artistes poc coneguts, però que també ens aporten aquella dosi d'electrònica que necessitem avui fosca. Demà serà més brillant, algun dia més hortera, però sempre intensa. Perquè si ens és la pista...
1: You make me want...
2: Pista de fusta.
1: You make me cry...
2: Dance Club.
1: You're born for me...
2: Trencamalucs.
1: I like your intensity.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Get up! Get it up, get it up, get it up, get it up.
0: Un goig i una joia que cada tarda a les 8 us connecteu a la FM Dicat, que trieu la pista per deixar-ne la merda diària. The Black Cascade.

full de promo. Aquesta cançó és com ens poséssim dintre d'un túnel a final dels 90, primers dels 2000, amb un so característic, una evolució més de la música house, portada amb aquest I Tell To Go de Black. La mare que em va parir, no se m'esgoten les músiques.

com marquen els cànons. La diva va fent la crida com un mossèn perquè tothom arribi a la pista. La diva va dient que aquest That Sound, que Word That Body, és el que avui ens farà ballar. Són artichokes que tenen la mà trencada en fe, peces que venen gairebé de les catacombes dels 90. I aquí, amb Rafi Abel, fan que això soni a Nova York. I ja que parlem de Nova York, per què no parlem de la Setmana de la Moda? Fashion Week és la darrera peça de Lion Beth, aquest duet de Nova York que tant ens agrada. Daniel Dinsting en fa el remix. Talla i enganxa, i la fa distint.

nostàlgia d'aquells models dels 90, aquells models que fins i tot sortien en el videoclip de George Michael. Són Leon Wave, des de Nova York pel món, celebrant la setmana, la Fashion Week. I ara, si em permeteu, avancem. El rellotge és fins la 1 de la matinada. És el que ens demana Gabriele Pozzo. 1 AM, Dodi Palese Remix. Aquí ja seríem al mig del club, amb molta foscor, amb moltes ganes de ball i vés

No estan bé ni un ni l'altre. En Gabriele Pozzo, que sempre fa peces plenes de percussions, però en Dodi Palesa diu, deixa, que jo només hi punzaré sintetitzadors. Uns sintetitzadors d'un altre món. Són gairebé com si una persona cantés i et porten cap a la foscor. La peça es diu One I Am, la una de la matinada al club. Encara que ara sigui l'hora que tu vulguis, si ens estàs sentint en directe, són quarts de nou. Si ens has sentit al migdia, quarts d'algo, i si ens sents d'aquí 2 anys,

0: wants to be a DJ.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
2: Entra per la porta de la història, senyores i senyors. Un clàssic. Strings of Life. Soul Central. Bart Skills, Huesca. Un amore supremo. Així ens combategen Strings of Life el 2026 i el piano que no s'esgota.

un amor supremo. Així és com Soul Syndrome van batejar la seva revisió de l'String of Life. Ara ens arriba amb aquest remix de Burton Skills i jo ja em frego les mans per poder-lo punxar en alguna festa, en algun ball de tarda, a l'aire lliure. Torna perquè m'heu demanat, perquè us ha agradat. A l'Ascension, a Sam Alfred. Gent jove fent coses que et volen al cap.

canalla. Són capaços d'agafar un sampler d'una cançó que jo vaig viure amb els seus 20 i pocs i fer-me-la encara més bonica. Sam Alfred fa servir el Pacific State de 8-0 State com a ganxo i jo vull que no s'esgotin.

0: Right, will you listen to me, please? Please raid. This is an illegal party.
1: Tots a la pista.
2: Nobody move, nobody move.
1: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miki Puig.
3: La tarda bonica arriba al seu final. Queden tres cartutxos ben triats. Tres cartutxos que ens han de funcionar. Sports, if you want me. Mutant Extended Remix. D'aquí al final pujarem els beats i necessitareu certa ajuda, ho sé, perquè esteu desentrenats. Hem d'agafar forma.

Mootalk, des del sud de Londres. Només si has crescut al sud de Londres i has begut aquella aigua, pots fer remixes com aquests. Sports on d'Oklahoma, el seu és més pop, i aquest If You Want Me, una peça d'indie pop, en mans de Mootalk, es converteix en una piconadora, en una cançó que tu voldries no s'esgotés mas i et portés a dins d'un cotxe, de club en club. Com ens hi porta, Carlita? Torna One More Dance, amb Steve Appleton. Ets Icat, això és la recta final de la pista d'avui. Is it love or just a crush? Is it the music that's a rush? One more kiss before we know. One more dance before we go. We could stay forever in here.

em vull quedar a viure en aquesta línia de teclats. Carlita, pujant els octans. Carlita fent que això bulli. Steve Appleton ajudant a la jove productora a fer una peça única. El meu nom és Miqui Puig, això és Pista de Fusta. I aquí sempre venim amb el millor repertori. Aquí sempre us portem cançons boniques per dir-vos que aquí sereu benvinguts. La pista s'acaba, s'esgota i només queda una peça, un clàssic dels 90. Olive i el seu You Are Not Alone, amb un remix de Marlon Hobbs.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabia més.
2: Està descobrint grans cançons de Bad Bunny, Gorilla, Celia Cruz o Serrat a través de les versions més sorprenents.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu-vos quart, amics i amigues celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a la guitarra elèctrica, arriba l'hora del cel obert. Ai, què seria de la història del rock sense aquest invent, aquesta electrificació de l'instrument de sis cordes que representa, potser millor que qualsevol altre element, l'arrel del que considerem el rock. Avui volem retre homenatge a aquest instrument concentrant-nos en una sonoritat concreta i àmpliament reconeguda. Avui volem parlar del so jingle jangle.

Mr. Tambourine Man. O sigui, els Byrds aquí entrant de manera triomfal a la història de la música popular. El primer single que treuen. Una adaptació de Bob Dylan, electrificada sobretot gràcies a la guitarra de 12 cordes Rickenbacker d'en Roger McQueen, que de fet és l'únic membre dels Byrds que toca en aquesta cançó. Això no els agrada gaire que es recordi a la resta del grup, però aquí tot eren sessioners menys el Roger, que amb aquesta Rickenbacker va crear tot un estil. Un estil de guitarres netes que la crítica definiria amb una expressió de la mateixa lletra del Tambourine Man, aquest jingle jangle. No cal dir que de seguida aquestes guitarres jangle es van posar de moda principalment per les Rickenbackers que feien servir tant en George Harrison com en John Lennon o en Roger McQueen. Ei, però després de la onada britànica coetània dels Beatles, les guitarres van tornar a ser utilitzades de manera semblant per alguns hereus importants. Per exemple, els Big Star.

September Girls, potser la cançó més coneguda d'aquest grup liderat per l'Alex Chilton i el Chris Bell, que van tenir tota la mala sort del món i van separar-se sense pena ni glòria per després ser reivindicats anys més tard com un dels grans grups de pop de guitarres de la història del pop. Però on volem anar a parar avui, ja que hem escoltat els dos pioners, o alguns dels pioners, és de la revitalització d'aquestes sonoritats a mitjans dels anys 80. Diguem-ne que els 80, molt amables amb les guitarres, no van ser. L'aparició del techno va posar els teclats com a principal element de les sonoritats de l'època i més d'un es va pensar que la guitarra elèctrica estava morta. Per sort nostra, però, a Athens, Georgia, uns enamorats dels Byrds van decidir crear un grup que es diria REM.

R.E.M., Talk About The Passion, una de les cançons d'aquests discos de debut que sempre es posa a les llistes quan es busquen els més destacats. El Murmur, del 1983, que va començar a reivindicar l'ús de les guitarres en aquesta dècada tan cruel per aquest instrument. Ara bé, que si haguessin de buscar una escena que va ser protagonista a l'hora de retornar als vinils les guitarres Jungle, aquesta va ser l'escena de Winston-Salem a North Carolina en grups com els Let's Active.

Let's Active, que tenen una relació amb els R.E.M. perquè el seu líder era el Mitch Easter, que va ser el productor del primer disc de Michael Stipe en companyia. I és que en aquesta escena d'un lloc tan petit com Winston-Salem, alguna cosa hauria de passar perquè tots els grups que sortissin als 80 tinguessin aquesta sonoritat de guitarres cristal·lines. Un altre exemple seria el grup format pel meravellós Chris Tammy i el Peter Holzapfel, que també més tard tocaria amb els R.E.M. Són els DBs.

Black and White, una de les cançons del LP Stand for Decibels, publicat el 1980, reivindicant també les sonoritats del power pop de guitarres. Aquí estem avui al cel obert, reivindicant el so jungle de la dècada dels 80, tots aquests grups que van tornar a posar damunt de la taula la importància de les guitarres netes i electrificades. Parlàvem de l'escena de Winston-Salem, però és que a Athens, Georgia, a part dels R.E.M., també hi havia grups que apostaven per l'electricitat de les sis cordes. Un d'ells era fins i tot anterior als R.E.M., es van crear el 1978, i que van aconseguir, juntament amb els B-52, que tothom prestés atenció a aquesta ciutat fins aquell moment desconeguda. Són els Pylon.

Crazy, el primer single dels Pylon, amb aquestes guitarres angulars del Randy Bewley, i que tant van influenciar els mateixos Rem, els quals, com per reivindicar la seva admiració, van enregistrar una cançó seva, van fer un cover, el Crazy, que van publicar-lo com a cara B del Drive B. Al mateix temps que passava això, a l'altra punta del món, és a dir, a Nova Zelanda, va sorgir també una escena que, si fa o no fa, practicava el mateix estil musical. Estem parlant de la zona de Dunedin, a New Zealand, on hi havia els Chills.

Els Chills, és a dir, el grup del Martin Phillips, que van ser, com si diguéssim, el grup bandera del Dunedin Sound, una escena a la qual també s'hi van afegir un grup australià de Perth que es feien dir The Some Loves i que per sempre seran recordats per aquest meravellós Know You Now.

Va, vinga, i ara que estem ja en plena escena Kiwi, seria un pecat mortal no afegir potser el grup més estimat. Els meravellosos Bats i la seva aportació melancòlica al jungle pop. Això és el Made Up in Blue.

0: Els deliciosos Bat, que ens van de perles per fer una petitíssima pausa en aquesta antologia de Jungle Pop, però no patiu que tornem, i tornem amb gent bastant, bastant celebrada.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb història, geografia, i fem un salt d'Austràlia cap a l'Anglaterra dels anys 80, la qual també es va rebel·lar contra aquesta dictadura de sintetitzadors, caixes de ritme i música freda. Que aquí van ser els màxims representants. Home, només cal anar una estoneta a Manchester i trucar a la porta dels Smiths.

Ai, en Johnny Marr, si em va fer de feina, mare de Déu, amb aquests riffs delicats i plens d'emotivitat. Ei, que no trec cap tipus de mèrit a Morrissey, eh? Un autèntic poeta, vaja, dels millors lletristes de la història de la música popular, sense cap tipus de dubte. Però en Johnny, nen, el Johnny va tornar a fer venir ganes als joves d'agafar una guitarra i exprimir-la com si fos una llimona. De fet, uns dels seus deixebles era un grup de Liverpool que malauradament només van publicar un disc per culpa de que el seu líder, Lee Mavers, era un obsessiu, fins al punt de que l'únic disc publicat li van haver de robar de l'estudi perquè ell no hi havia manera de que el considerés acabat. Eren els Lass.

El Dirty Ghost, la cançó per excel·lència dels Last, que havien de ser el gran grup de finals dels 80, però que per culpa de la neurosi i obsessivitat del Lee Mavers, a dia d'avui encara estem esperant que publiquin el seu segon disc. I ja que parlem de guitarres de cotofluix, tornem a Austràlia, ni que sigui una estoneta, perquè a Brisbane ens esperen els Go-Betweens.

Los Things of Your Town, que era una cançó que ja la va fer el gran McLennan quan el disc ja estava acabat, ja s'havien repartit les cançons ell i el Robert Foster, però de repent allò que passa, a l'últim moment, li va venir aquesta melodia en 10 minuts i quan li va presentar al Foster, el tio va dir, home, això és una putada perquè ara hi haurà més cançons teves que meves, però és que si em fico de cul i et dic que aquesta cançó no es posi en el disc, seria un cretí, perquè serà un hit. I a veure, un hit no va ser, però sí la cançó més popular d'aquest grup meravellós que mai va arribar a tenir l'audiència que es mereixia. Va, vinga, anem tirant, que si no se m'acabarà el temps. I, per exemple, vull aprofitar una altra connexió del Rem amb el power pop, que és aquesta en què la seva germana va estar festejant durant bastant de temps amb un noi així tímid i callat que feia cançons absolutament enormes i majestuoses. Aquest tio es deia Matthew Sweet.

Matthew Sweet i aquest I've Been Waiting del disc Girlfriend del 1991, que és impecable d'inici fins a final. Repasseu-lo si voleu. Ah, i mentre ho feu, jo passo una estona per Londres, que m'esperen els Sundays.

Els Sundays, clarament influïts per Johnny Marr i les sonoritats dels Smiths, en aquest Here Where the Story Ends, del Reading, Writing and Arithmetic, el primer LP i el millor de la seva trajectòria. Que ja no us queixareu, eh? Us estic fotent aquí un ressupó de guitarres elèctriques arpejades que en teniu per una setmana. I a més, també tinc aquí els Rivers, des d'Austin, Texas, amb el John Crossing, que en la seva curta carrera, abans de retirar-se de la música de manera sobtada, feia coses com aquest Arabi.

Jingle Jangle de garatge, els The Ravers, i aquest Arabi del disc Translate Slowly, en un cel obert que ara sí arriba a la seva recta final i ho fa amb The Verlaines. Un altre grup del so Dunedin, de Nova Zelanda, format al voltant d'un amant de les guitarres Jingle Jangle, com era el Graeme Downes, el qual reconeixia una obsessió pels Birds i pels Big Stars. Els Verlaines, de fet, van debutar amb el Hallelujah All The Way Home l'any 85, tot i que la cançó que portem per acomiadar-nos és del Jovenilia, el meu disc preferit publicat 2 anys abans. Amb Death and the Maiden, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adeu.

0: Escolta, Zicat. Spin-off, amb Alfons Corina.
1: Benvinguts una setmana més a l'Spin-off i benvinguts al Festival de Sitges. Ho vam dir, ho vam prometre i som aquí al hall de l'Hotel Melià, on tantes i tantes vegades ens hem trobat, ens hem sentit, hem intercanviat impressions i hem estat esgotats. Som aquí un any més i preparats per explicar-vos tot el que dona de si l'edició del Festival de Sitges d'aquest any. I em fa molta il·lusió que ens acompanyi l'exdirector del Festival de Sitges i gran col·laborador i becari d'aquest programa, Àlex Gorina. Què tal? Com estàs?
2: Després de 42 anys de Sitges, crec que ha arribat al tope guai i aquí s'acaba la història, però això ja ho explicaré un altre dia. Bon dia a tothom.
1: Bon dia, bona nit, el que sigui. Quantes activitats recordes haver fet en aquest hall al llarg de la teva vida?
2: Algunes inconfessables. Ah, no, en el hall no, en el hall inconfessables no. En el hall senzillament hem fet entrades i sortides i trobades a vegades molt desagradables i no tens escapatòria.
1: I sabeu que em fa molta il·lusió, Sílvia? Saps que em fa molta il·lusió?
3: Què et fa molta il·lusió?
1: Com estàs?
3: Molt bé, feliç d'estar a Sitges.
1: Doncs em fa molta il·lusió que ara mateix tinc a costat i costat a Gorina i Figueres.
3: Sí.
1: És una cosa...
3: Ostres, sí!
1: Biel Figueres, què tal?
4: Ah, molt bé, aquí. Encantat d'estar aquí. Un altre any.
1: Sí, instal·lat. Quan fa que vens al festival?
4: Va, ja fa uns anyets, eh? Havia vingut allò com a civil, per dir-ho així, i ara ja com a cobertura. Sí. Ui, però aquesta ja és la setena, sí.
1: Jo crec que el Biel és dels que encara viu el festival com jo el vivia fa un temps, és a dir, anant a tot el que pots, a veure 50 pel·lícules, les més sanguinàries que calgui, tu estàs...
4: Ah, sí, com més sang i fetge, millor.
1: Estàs gaudint com un gos,
4: sí,
1: no?
4: Sí, m'ho passo molt bé, sempre.
2: O sigui, estàs l'any meu 91. Per entendre'ns.
4: Exacte, sí. 40 anys de delay aquí.
1: Doncs encantat de tenir-vos i Sílvia, tu també. Moltíssimes gràcies al José María Campillo, que està a Barcelona fent-nos la cobertura d'aquest festival, i evidentment moltes gràcies a la Matilde Seoane i a la Rosa Massaguer, que han pujat aquí a fer-nos suport. A veure, anem a començar per la música d'avui, perquè avui us he triat un grup que jo crec que al Biel li agradarà. Al Biel li agrada bastant la canya, pel que he deduït de les nostres converses i trobades. Dimarts 20 d'octubre al Palau Sant Jordi toquen els The Strokes.

0: Què havia? T'agraden aquests o què?
1: Sí, no els tinc gaire tractats, però sí.
0: Doncs
1: sí,
0: mira, a la nit d'avui els escoltaràs i jo crec que t'enganxaràs. Potser fins i tot et compres l'entrada. Toquen al Palau Sant Jordi, aquest quintet de Nova York, d'indie rock i garage rock revival des de finals dels 90 i que venen per presentar el seu nou disc, Reality Awaits. La veritat és que jo estava escoltant uns quants temes i pensava, ostres, doncs m'agrada com sona això. Campi, fot-li una miqueta. Però no ens podem entretenir molt perquè tenim moltíssima matèria per endavant, alguns famosos, algun mort, com sempre, algunes notícies i sobretot tot un festival de Sitges que aquí l'Àlex i el Biel, Sílvia, sobretot, són els que han estat aquí instal·lats i gaudint-lo de dalt a baix tot el que han pogut, o patint-lo, que evidentment ja ho sabem, que en un festival també es pateix molt, molta falta de son, molta falta de menjar, cues, pluges,
2: l'aire condicionat.
0: L'aire condicionat.
2: Com està aquest any l'aire condicionat?
0: Exacte.
2: A l'auditori.
3: Jo sempre tinc calor.
4: A primera hora del matí, a un quart de nou, sempre t'has de posar la camisa.
0: No? Doncs a veure, entrem en matèria. Valoració de moment general d'aquesta edició del festival, Àlex.
4: Com a festival, moltes coses a corregir i algunes importants. Com a edició cinematogràfica, falten títols grandíssims. Falten títols grandíssims. Hem vist coses, però trobo que la mitjana ha baixat en referència a l'any passat.
0: És a dir, quan dius grandíssims, et refereixes a bones o a grans, a mediàtiques?
4: A tot.
0: A tot, dir,
4: falten més pel·lícules molt bones i falten Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos, és a dir, falta títols grans de la temporada.
0: Sí, és veritat que estem a dimecres i encara poden passar coses, però vaja.
3: Falta una substància, falta un Poor Things, falta un Frankenstein, saps? Falta un grandíssim títol, o sigui, el que hi ha no és dolent, o sigui, hi ha unes mitjanies altes, però falta allò, la gran cosa que ho peti.
0: Bé, potser una balena que traurà el cap per aquí.
3: D'aquí unes hores,
2: sí.
0: D'aquí poquet, vés a saber, no? A veure, si haguessis de destacar alguns títols, Àlex, així per començar...
4: Voleu a mi?
0: Sí.
4: D'acord, doncs...
0: Almenys algunes joietes que la gent pugui rescatar, a veure.
4: A veure, jo... Que se us quedi el cap o no, això és un altre tema, no? Mm. És a dir, a mi, Ghost in the Shell és una pel·lícula que m'ha impactat absolutament, és absolutament trencadora, com The Devils del Ken Russell...
0: Aquest títol de Ghost in the Shell, Jean-Paul Dufresne, un homenatge a Ghost in the Shell, Biel, o què?
3: No. És una cacofonia, però no té res a veure. No.
4: Té la capacitat de sorprendre't cada quart d'hora canvia de registre completament.
3: Totalment.
4: La pel·lícula de Ken Russell, The Devils, que per cert reposa als cinemes aquest divendres, per mi és la més moderna del festival, o sigui, és insòlid perquè és del 1971. Rapidíssimament, jo un xapó total a La Muerte de Drácula, dels
0: Burning
4: Percebes, homenatge al Pere Portavella i a l'Escola de Barcelona. M'encanta una petitesa absoluta que és Zi del Cogonada, una pel·lícula que no és fantàstica, però sí. I mencionaria Company, la pel·lícula del Casey Affleck, que ha enfurismat a mig festival per la seva delicadesa. És el més allunyat absolutament del que la gent s'espera del Festival de Sitges, però pel meu gust és una pel·lícula que és una d'un virtuosisme absolut. I dues pel·lícules més, que són No Rest for the Wicked i Leviticus, que és la mateixa pel·lícula en dos terrenys diferents, que evidentment plantegen un tema tan interessant com l'amor entre dos homes en circumstàncies que tenen a veure precisament amb la imaginació.
0: El Biel anava sentint o
3: sí, no, coincideixo bastant, en diré algunes que ell no ha dit, però coincideixo bastant.
4: Oi, és que m'he seguit, no he dit totes.
3: No, jo també, vaig dir unes quantes. Mira, The Cycle, del Jordan Downey, m'ha agradat molt, terror bo, terror de bèstia bona, saps? Mm-hmm. Que és difícil de fer perquè a vegades ens trobem cada mandanga que no s'aguanta. Never After Dark, que l'he vist aquest matí, terror japonès, també sí. Història de fantasmes japoneses, però no la clàssica, i donen aquí un gir que està prou bé. The Incomer, molt divertida, The Incomer.
4: Totalment d'acord.
3: Molt, molt divertida, de gent a les arcades, allò, salvatges, salvatjats, escocesos, salvatjats, els quals han de desnonar d'una illa.
0: No, molt bé, escolta, fantàstic.
3: Una francesa,
0: Too Many Best,
3: que és deliciós, o sigui, el que vaig riure amb aquesta pel·lícula també.
4: Els porcs anglès gegants.
3: Sí. Això, els de Tiles, jo.
0: A l'Àlex el té espantadíssim, això, allà a la Garrotxa.
4: I amb un actor magnífic.
3: Sí, no, és magnífica, fa riure moltíssim, és una molt bona comèdia. i per acabar els 5 minuts més, que em va sorprendre molt.
0: Aquesta l'he vist, el meu problema és que en aquest festival he vist moltes pel·lícules del festival, però les he anat veient a Barcelona, a les sessions prèvies, en fi, que ja no sé situar el que he vist en aquest festival i el que no, però és veritat, estic d'acord que 5 minuts més està bastant bé, la pel·lícula.
4: Ara posaria un minut més per donar una última volta al tema de la pel·lícula, un final més...
3: S'acaba i et sap greu, dius, sí, no, sí. Voldria una miqueta més d'això, perquè és que està molt bé.
4: Sí. No he mencionat una, però perquè la gent dirà, oi, ha triat tot pel·lícules que no són ben bé de gènere, no ho tinc clar, tal i qual. Sanguin és una pel·lícula que dins del que, diguem, agrada a Sitges, és de les que més m'ha convençut.
3: Que la comparant amb La substància no té res a veure.
0: És d'aquest body horror francès, sí, no. Molt desagradable, s'ha de dir, però vaja, sí.
3: Sí, és allò que no t'arrenquis la crosta, saps? Vull dir, jo vull dir que fer-ho.
0: Bé, algunes d'aquestes s'estrenen en breu, per tant, les podrem anar veient. Ha estat una edició, per què no dir-ho, hi ha hagut molta polèmica prèvia al festival, sobretot quan es va anunciar una sèrie de, diguem, retallades d'acreditacions per afavorir a, doncs, a influencers, a youtubers. Ho heu pogut percebre, tot això? Ho heu vist? O és una cosa que us ha passat més desapercebuda?
4: El tema dels influencers, clar, tampoc van tots amb un cartell que digui soy un influencer. No, però el que tinc clar és que he vist molta gent que no sé qui són. O sigui, he tingut una sensació de solitud aquest festival, perquè ha desaparegut pràcticament una generació de periodistes d'aquí, i en canvi ja entenc que s'ha de regenerar el tema, però se n'ha parlat molt, i no només de la retallada d'acreditacions, sinó la retallada de pel·lícules que pots demanar dins de l'acreditació, que és tremendo.
3: Doblant el preu.
4: Doblant el preu.
3: Doblant el preu i pots triar menys pel·lícules i hi ha menys gent. O sigui, jo ho noto això, vull dir, la secció de premsa, que és gran, hi ha menys gent generalment, saps? Vull dir, sempre estava a petar al màxim, però hi ha menys gent en molts dels films.
0: Però clar, si dobles el preu, podran dir allò, recaptacions de rècord, tal...
4: Aquest és un altre tema, algun dia el traurem.
0: Sí, en fi.
2: Jo el que vull portar, he seguit molt el festival des de les xarxes socials, i en xarxes socials jo crec que el festival ha aconseguit el seu objectiu, que és el de situar a les seves estrelles i situar, tant a Twitter com a Instagram, les grans visites que ha tingut. Vull dir que concordo una mica amb aquesta estratègia que tots estàveu comentant.
3: El problema és que les estrelles que venen els veuen més a xarxes que aquí al festival.
0: Estic totalment d'acord. De fet,
3: és un problema.
0: Ha passat una cosa una mica curiosa. Presències mediàtiques aquí al festival és un any espectacular.
3: Sí, s'ha de dir. Millors.
0: Però clar, premi honorífic a Peter Jackson. No fa cap entrevista, no fa absolutament res. El veus molt a xarxes, però aquí ni se l'ha vist. Allò un visto i no visto. Això sí, cobraven 20 euros per la sessió de Braindead, per una pel·lícula que la pots veure a qualsevol lloc, vaja. Kevin Bacon, i et diuen, ostres, que bé, aquest sí que el van poder tenir, però l'havies d'entrevistar amb la seva dona, amb la Kira Sedgwick, que han fet la pel·lícula junts, però també el fill. Ve Danny DeVito, ve com amb 5 familiars, també. Amy Irving, no donen entrevistes. Clar, ha sigut molt complicat aquest any.
3: Bàrbara Rey, aquesta sí que es va poder cedir a Bàrbara Rey.
0: Bàrbara Rey, sí, tu ho vas passar del tema, Ale?
2: No, no vas entrevistar a Bàrbara Rey?
4: No, vaig entrevistar a Bàrbara Rey i no
0: I et vas quedar tan ample.
4: No passa res, perquè he pogut entrevistar Pino Donaggio, que ha sigut una delícia d'entrevista i de persona, però he pogut assistir a l'entrega del guardó més amagat del festival, la de l'Adrien Barbó, i que no hi havia ni Cristo, o sigui, hi havia mitja sala...
0: Però és que això, més bé m'ho posa, li donen un premi honorífic i jo vaig demanar entrevistar Adrien Barbó, però pel premi honorífic, diguéssim, però com també porto una pel·lícula, havies d'entrevistar amb el director i dius, home, li hauré de preguntar només per aquesta pel·lícula, quan a mi el que m'interessa és parlar de la seva carrera.
3: Pues mira, que hi havia mitja sala ahir. Sí.
0: Ja i clar, és una llàstima.
4: Jo diria que hi ha una qüestió amb el tema de convidats que ha corregit d'alguna manera, perquè dona la sensació que gairebé els hauries de fer un contracte que si volen venir i volen rebre el premi han de fer determinades coses, no? I al final... Jo tinc la impressió de que la direcció del festival el que volen és anar a sopar amb Peter Jackson i ja està.
3: I la foto i penjar-la.
4: I ells han tingut l'experiència, no? Home, no. No.
0: Sí, bé, doncs això ha passat una miqueta, però bé, com us vaig dir, com a mínim l'entrevista a Kevin Bacon sí que la vaig poder rascar. Això sí, girava al voltant d'aquesta pel·lícula que ha rodat en família, pràcticament, que és una pel·lícula simpàtica, no?
4: The
0: Family Movie. I això sí, li vaig poder fer una petita pregunta sobre el cine de terror en general, per com... Bé, per ell ha estat una part important de la seva carrera, com ara sentireu, i per aquest premi honorífic que li donaven. Sentim a Kevin Bacon.
5: Horror, it's been a huge part of your career. How do you feel about this genre?
6: I was thinking about how the very first film I did in horror was Friday the 13th, the very first Friday the 13th.
7: Estava pensant que el primer film que vaig fer en terror va ser el primer divendres 13. I en aquells dies el terror era com el cosí lleig de la família, no tenia cap respecte i encara menys els slashers. De tant en tant apareixia una peça de terror elevat, com les pel·lícules de Kubrick o La llavor del diable, però eren excepcions. Els actors no volien estar als slashers, la gent se sentia avergonyida per ells i això ha canviat totalment al llarg dels anys. Ara, fins i tot, arriben als Oscars, com en el cas de Sinners. I crec que és genial, perquè adoro aquest gènere.
8: Cinema i actualitat a ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.
0: Sitges, seguim aquí al hall de l'hotel Melia, seguim parlant del festival, però també d'altres cosetes que han anat passant aquesta setmana. Doncs, per exemple, les recaptacions, que sempre li fem un cop d'ull, al Biel més m'agrada, que és un home de números, Biel, tu t'agrada el tema. Però és que és espectacular, realment, Estem a la tercera setmana, ho hem passat ara, el tercer cap de setmana de La Bola Negra. Voleu saber la recaptació en aquesta tercera setmana?
2: Si us plau.
0: Sí, més de 5 milions d'euros en tercer cap de setmana, només un menys 16% respecte al segon cap de setmana, que igualment havia estat més alt que el primer. Sí. És a dir, el tercer cap de setmana ha fet més diners que el primer cap de setmana i, a més, ha passat la festa del cinema ara i també ha anat agafant més. Vaja, que Spider-Man i l'Odissea, que són les dues pel·lícules més vistes de l'any, de moment, a l'estat espanyol, amb 40 milions d'euros, estan tremolant perquè La Bola Negra porta més de 25 i està imparable, Biel, s'ho menjarà tot, eh?
3: No, pot arribar als 40 perfectament i superar-ho, eh? Vull dir, superarà.
0: Ho superarà, jo crec que...
3: Perquè a més tindrà, anirà tenint més nominacions oficials, premis, saps? Vull dir, això allargarà mesos, eh?
0: Sí, és un boca orella d'aquests que tindrà una caiguda molt lenta molt i llavors arrasarà.
4: Fora de micro, el Pino Donaggio em va dir que per ell era la millor pel·lícula de l'any.
0: Sí?
4: Directament.
2: Que bo.
3: És que pot ser així en general, eh? A nivell internacional, eh? Vull dir.
0: Sens dubte. Ha tingut una molt bona estrena La Otra Madre, que és aquesta pel·lícula de terror amb Jessica Chastain, que dius, home, quina llàstima que s'estreni una pel·lícula de terror d'aquestes mediàtiques, diguéssim, que podria haver estat aquí al festival, però és que és tan dolenta que potser no l'han volgut, no? Mare meva, quina pel·lícula més dolenta.
3: Pues ha de ser-ho molt, eh? Vull dir, perquè aquí a vegades es cola cada cosa, vull dir que fa...
4: Bueno, s'han colat unes quantes pel·lícules també d'aquelles de pretacorra, eh?
0: Doncs gairebé un milió d'euros ha fet el primer cap de setmana, el terror no falla mai, això sí. A Estats Units, també número 1, més de 28 milions de dòlars, i és bastant curiós perquè s'ha reproduït el mateix patró que la setmana passada. La setmana passada Verity, que és una altra pel·lícula espantosa i dolentíssima, va fer una recaptació brutal i, en canvi, les dues pel·lícules d'autor s'han clavat una patacada històrica. Digger, una d'elles, i aquesta setmana la seqüela de La Red Social, que, mare meva, jo crec que ningú l'esperava i ningú la demanava, eh? Biel?
3: No, ningú la volia ni la demanava ni res, vull dir.
0: I a més està molt malament la pel·lícula.
4: Jo no l'he pogut veure, evidentment, però he de dir que, considerant tot el que sabem ara i com és actualment el personatge, que és pitjor que encara quan vam fer la primera pel·lícula.
2: És veritat, tot tens la raó,
4: Jo crec que hi ha una mica de rebuig social col·lectiu.
3: El personatge, és que la primera pel·lícula es va anar volent. I veient...
0: No, però sobretot és una pel·lícula molt antiquada, eh? Els perills de Facebook en l'època de la intel·ligència artificial. Bé, el sorprenent, Sílvia, és que vam parlar de Digger, que va estar un dels grans frescos de l'any, i de cop el senyor Àlex Gorina surt un defensor...
2: Sí, és que el Becari a vegades...
0: Ferm per aquesta pel·lícula.
4: Digger, Megalòpolis i l'última pel·lícula del Roman Polanski, que era de Castles, no me'n recordo, la que passa per aquell hotel a Suïssa amb tots els milionaris operats i tot això.
0: Sí, amb el Mickey Rourke.
4: És un triangle diabòlic de les Bermudes, és, en fi, una bomba atòmica a la societat actual.
0: Sí, no, el que passa és que aquesta bomba atòmica li costarà 250 milions de pèrdues a la Warner, que dius, per això us ha acabat comprant la Paramount.
4: La nit del caçador va ser un fracàs quan es va estrenar.
0: De Palas, no?, la del Polanski.
4: Sí, de Palas.
3: Estava buscant.
0: Sí. Bé, una notícia impactant, sobretot per la joventut d'aquest noi que es deia R.J. Mitte, que era el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad, ha mort als 34 anys, suïcidi, a més, per tant, una notícia molt trista que ha colpit molt, perquè, vaja, és una de les sèries més seguides i, òbviament, un personatge molt estimat quan era molt petit fent aquesta sèrie, no? Antonio Banderas serà Hernán Cortés. Què et sembla? És l'únic que li faltava ja per fer.
4: Home, no. A Antonio Banderas hi poden quedar molts personatges. Rei Catòlico o Isabel de Castella.
3: Les dos.
2: Sí, bastant ben vist, això, eh?
0: Aquesta és una de les notícies de la setmana. Una altra és que la nova pel·lícula de Corey Barker, que és el director d'Obsession, un dels grans fenòmens d'aquest any, ja té data, es diu Anything But Ghost, una pel·lícula sobre fantasmes que s'estrena el maig del 2027. I què et sembla, Biel, que Bradley Cooper hagi fitxat per Zizou, per una nova pel·lícula de Zizou? Oi que és espantosa, la barreja?
3: Sí, no, podria ser com aquella, com d'estudio, saps? La sèrie d'estudio, podria sortir alguna cosa així, eh? Vull dir, no.
0: I tu miraves Stargate, la sèrie?
3: Sí, tant, molt fan.
0: Sílvia, tu també, eh?
2: Jo també. Molt.
0: Doncs mira, faran una nova sèrie de Stargate, que dius, ja n'han fet moltes, eh? Comença a ser molt Star Trek, això, eh? Sí. Però vaja.
3: Amb algun dels originals?
2: Exacte, és el que anava a preguntar jo, amb algú dels originals o no?
0: Això jo crec que no. També s'està fent una nova Expedient X, ha sortit el tràiler de Los Vigilantes de la Playa Nova, o sigui...
2: Amb Estefan Amell.
3: Ara estan tornant als 90.
4: Però quanta caspa, o sigui...
3: Ara tornen als 90.
0: Doncs, i ves que no tornin als 70, perquè Mike Flanagan, que és aquest director que acaba d'estrenar una nova versió de Carrie per Prime Video, que bàsicament la seva carrera és adaptar Stephen King i fer seqüeles, no, de pel·lícules intocables. Ara ha fet una nova de L'Exorcista. A més, Scarlett Johansson diu que vol fer una seqüela de Tiburón, i dius, és que ja es va fer i no funcionava.
3: Aquest home és com un xorrero, saps? I van traient sèries i pel·lícules i idees allò que ja existeixen, vull dir, allò reciclades, allò tra.
4: Sí, saps, pel que tinc entès, que aquesta sèrie de Carrie és una història d'adolescents a la universitat, classe de l'84 tal i qual, i que els dos últims capítols apareix Carrie i és com un personatge secundari que
0: sí. No, totalment. Bueno, no, això de secundari no seria així, però és una sèrie més d'institut, diguéssim, en plan, salir de classe.
3: Però amb Carrie.
0: Que al final maten a unes quantes persones, però vaja.
2: Una combinació, per favor.
0: No, s'assembla molt a Una rúbia molt legal, no sé, és una sèrie...
3: Física o química, però amb Carrie.
0: A mi m'ha semblat tontíssima, però el Mike Flanagan és com el Zack Snyder. És un tio que dins de la seva mediocritat ha aconseguit absorbir una legió incombustible de fans totalment irreductibles, que el defensen faci el que faci.
3: Té coses bones. Jo defenso que té coses bones.
0: Sí, algunes coses, com el Zack Snyder, al principi, que sí. Dius, aquest tio tindrà algú que
3: explica. Però en el moment en què fa 5 coses l'any, grandíssimes totes, a més, o que vols que siguin grandíssimes, no funcionen. És que no hi ha temps perquè surtin bé.
4: Bueno, el truco Ridley Scott, per entendre.
0: Sí, Ridley Scott, mira, és un altre que se salva cada any. Mira, com ha sortit Digger, ningú parla de Ridley Scott, però cada any fa que una pel·lícula, un estudi, perdi 100 milions de dòlars, sí. També, aquest any, amb El poder del perro, però el tio va tan ràpid signant que no tenen temps a pensar, ostres, no li ha funcionat l'última pel·lícula? No importa, perquè ja està filmant
2: està
0: la següent.
2: Ja
0: està filmant La isla del tesoro amb el Hugh Jackman, ara. Per tant, una altra pel·lícula que serà caríssima, segur. En fi, doncs són algunes de les notícies que hem tingut aquesta setmana. Més coses que s'han vist o es veuran al festival i que, curiosament, són estrenes d'aquesta setmana. Aquesta implica a una balena. Es diu Whalefall. I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there. And the ocean... have all the advantages. So what options does that leave prey like you? Bé, aquesta és una pel·lícula que ja s'hauria d'haver vist al Festival de Sitges en aquest moment que estem fent el programa, però que al final no es va poder fer. Ho dic perquè és una d'aquestes coses d'organització que dius, home, no parla molt bé de l'organització del festival. Van programar la pel·lícula per abans de l'embargament de la pròpia pel·lícula, amb la qual diguem que les 2.000 persones que la veiessin a l'auditori
4: immediatament
0: no podien després parlar-ne. I dius, clar, com li dius a 2.000 persones, escolta, no digueu res del que heu vist aquesta pel·lícula.
4: Però saps el que ha provocat això? Perquè no és només aquesta, hi ha algunes més, i han mogut tota la parrilla, quan ja estava oberta la taquilla i ja s'havien mogut les entrades,
0: sí.
4: I la gent no podien avisar-la de que havien comprat l'entrada d'una pel·lícula que no farien. Jo t'explico el merder que s'ha muntat, eh?
3: Sí, mira, perquè a premsa, mira, anem a una altra pel·lícula i ja està. Saps? No ens ha costat, ens ha costat zero per dir alguna cosa aquesta pel·lícula, però bueno, per la gent normal, això, i pel públic.
0: Sí, no, no, i a més era un dels plats forts. Sí. Per una, jo crec que l'única pel·lícula d'estudi realment, no, és de la Fox, per tant, de la Disney, que hi havia aquí una pel·lícula molt esperada, que es venia parlant molt i que, afortunadament, a Barcelona sí que ens la van passar.
2: Sí, és la, és
0: de la
2: dir,
0: vida,
2: els
0: no?
2: que estàvem a Barcelona l'hem vista.
0: I llavors en podem parlar, no? Com la Sílvia i jo. Jo t'he de dir, Sílvia, i us he de dir en general, que no és exactament el que m'esperava. És a dir, s'havia venut, és la pel·lícula d'un submarinista cada cop, és empassat per una balena i té una hora de rellotge per sortir de dins per, abans que se li acabi l'oxigen. I clar, tu imagines, doncs, una pel·lícula totalment d'aventura.
4: I alucinante.
0: Sí, i no, és com més,
2: no.
0: És més com un Moby Dick, en realitat. Una cosa molt més metafòrica. No?
2: És bastant poètica.
0: Sí, sí, sí, totalment.
2: Amb perquè, algunes coses molt boniques.
0: Perquè hi ha molts flashbacks de la relació d'aquest noi amb el seu pare que s'ha mort, que és el Josh Brolin, i a partir d'aquí és una metàfora, diguéssim tot, de la reconciliació d'ell amb el seu pare mentre està a l'estómac d'aquesta balena.
4: Però va parar a l'estómac?
2: Sí, sí, sí, sí, va parar.
4: Els sucs aquells
2: sí, ja,
4: ja estan
2: també.
4: Treballant, diguéssim.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Però és... És impossible que se't tragui una ballena. Per començar, menja amb plàcton, menja amb
0: no, però és
3: gambeta,
0: un,
3: vull dir...
0: És un
4: catxalot.
0: És catxalot. Un catxalot.
2: És molt gran.
0: És, jo ho he estat mirant amb la intel·ligència artificial. És l'única balena que té les tragaderes, diguéssim...
3: De tragar-te
0: per, un humà. Per, amb capacitat per empassar un humà. I què passa? Això està molt bé. És, o sigui, el catxalot s'està menjant un calamar gegant
2: sí.
0: i el calamar gegant enganxa per la cama el submarinista
2: i
0: se l'emporta cap a dins. I això és el que passa, vaja.
2: I després, no sé si et va fer molta gràcia, el tema de la medusa. Es troba dins de l'estómac de la gran balena.
0: Es
2: troba coses. I hi ha una medusa que és molt simpàtica.
0: Sí, sí, una medusa que vindria a ser com el Wilson de Nàufragos, saps? Per entendre'n.
3: Ah, val. Estómac d'una medusa dins de l'estómac d'un catxalot.
0: Sí, sí.
2: Fa llum, la medusa.
4: La versió Disney d'animació està al dia. O sigui, el faran ja, no?
0: No ho sé, no ho sé. Però vaja, la pel·lícula visualment és molt espectacular, realment. Van construir tot un estómac de balena real per poder-ho rodar tot. I hi ha, per exemple, una escena nocturna amb unes orques atacant a la balena que és una cosa al·lucinant. De veritat, aneu a veure-la en pantalla gran, si podeu, aquí a Sitges, a l'auditori.
4: Serà, serà, però gairebé de matinada.
0: Gairebé de matinada. Bé, és igual.
3: Jo avui no, perquè és l'únic passe que...
0: Jo crec, Sílvia, per això, que no, aquí i en general no agradarà. És una pel·lícula massa maca, en realitat.
2: És bonica, sí.
0: No és tan destroyer com semblava que seria.
4: Per això la pel·lícula que Casey Affleck ha fracassat amb el públic de Sitges.
0: Estrepitosament, no? Que, per cert, que Casey Affleck ha estat per aquí també, però també era... No? Només dona dues entrevistes, tal, no sé què. Bueno, però res, que si Affleck. Res de res, vaja. Wellfall, una de les estrenes de la setmana i una de les grans presències aquí del festival, és una mica més humil, però a mi m'ha agradat molt també la següent pel·lícula. Es diu Nightborn. You are the best mom in the world. It hurts him when I touch. Sí, Alain, oh... There's something wrong with it. Doncs Nightborn és una de les pel·lícules sobre la que gira gran part de l'eix temàtic d'aquest festival. Bé, jo m'he fartat de veure aquest tipus de pel·lícules en els darrers temps. Una més de, vaja, hereva de La Semilla del Diablo, per entendre's.
4: Totalment.
0: De maternitat i cinema de terror. Amb alguns tocs personals, això sí, però m'ha convençut bastant. És a dir, recordo ara aquella de la Jennifer Lawrence i el Robert Pattinson, que també era com un síndrome
3: post-traumàtic, sí, sí, sí.
0: Que em va semblar horrible, sí. Doncs aquesta m'ha agradat molt més. Em sembla molt més maca d'imatges, de metàfores, també.
4: Gran música d'un tio que es diu Eika Topinen, que es veu que és un músic d'un grup.
0: Ah, Eika Topinen, és l'Apocalíptica, els tios sí. que toquen el cello.
4: Doncs sí, és l'autor de la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
0: Doncs mira, ja
3: no
0: ho
3: sabia, està molt bé, sí, sí, ja. Ho aprovem.
0: Jo no, ja li compro. Els he vist moltes vegades a Apocalíptica i són espectaculars.
3: Va molt guai.
0: A veure, Nightborn, t'ha convençut, doncs?
4: A mi m'agrada bastant, m'agrada molt l'ambientació, el look que té la pel·lícula, em sorprèn la interpretació del Rupert Green, Labyrinth, mai hagués dit que el trobaria...
0: Que trobaries el nen de Harry Potter.
2: Sí, exacte.
3: L'amic de fent aquest paper.
2: L'amic de Harry Potter.
4: I el comentari és, mai facis l'amor sota un arbre mític, perquè no sabràs mai si ets el pare o no ets el pare.
3: Tenint llits, fes-ho al llit, saps? Vull dir, allò, no vagis al camp, no, ja.
0: S'ha d'aprofitar quan es posa a tiro.
3: Però no
0: cosa,
3: sota arbres,
0: perquè,
3: claro,
0: perquè sí. Si no, són coses que ja perds pel temps. No? Aquell acudit, folles poco? Ojalá, pues aquestes coses. En fi, que Nightborn és una pel·lícula que comprem.
3: Sí, jo la compro també.
0: Mig finesa, mig britànica, que ens explica aquesta relació entre una noia finesa i un noi britànic, que tenen un fill que,
2: sí,
0: no,
2: que
0: és,
2: no, és
0: no és convencional.
2: No és convencional.

0: Així que en aquest film volia utilitzar aquestes mitologies i crear una lògica per mi mateixa d'aquestes històries de folklore. Així que al film tenim una dona finlandesa i un home britànic i volia lidiar amb les diferències culturals entre ells dos. Ella se sent a casa enmig del bosc, mentre que ell ni parla el finlandès, així que està una mica perdut i incòmode enmig de la natura. So uncomfortable being among
1: the nature. I és bastant curiós, perquè en aquests Sitges i estrenes d'aquesta setmana tenim una balena gegant i tenim una serp gegant. Es diu Boyuna.
2: Boyuna. Mother of the waters.
3: That's kind of like folklore.
2: Depends how you ask. And there is balance, she rests.
4: Hola. ¿Hay alguien aquí?
1: Doncs bé, s'estrena aquesta pel·lícula que es diu Boyuna, la leyenda de l'Amazones, una pel·lícula de serp gegant. Bé, el plantejament és molt similar al d'Anaconda, no? Al final, vaixell amb gent d'Estats Units que se'n va a Sud-amèrica i comencen a ser boicotejats, però és una pel·lícula que a mi m'ha convençut, és a dir, li falta una mica de pressupost, es nota, però la lectura social i el to de la pel·lícula em sembla diferent d'Anaconda, em sembla una pel·lícula una mica més contundent.
5: És diferent d'Anaconda, però a mi no m'ha convençut gens, o sigui, per començar, és això, el baix pressupost, però és que la serp no es veu, saps? La serp...
1: Clar, per això no es veu.
5: tu penses que allà hi ha una serp, però no es veu, es veu coses que es mouen entre les herbes, un bulto que surt de cop i volta i s'endú alguna cosa, però no la veus, la serp, en veritat, en tot el film gairebé, fins al final que es veu les fosques, també perquè no es vegi que és de cartró-pedra. Vull dir, però a mi no m'ha convençut gens, m'ha convençut la mort de la gent com va succeint-se, saps? Allò dius, ah, per què s'ha encarregat aquest aquí així? Vull dir, quin sentit té això? Cap?
1: Que arbitrari.
6: A mi, jo penso, a mi el fa gràcia que peten igual els guerrilleros, les ONGs, els miners clandestins, allà tot...
1: És una barreja d'Anaconda i Rambo 4, que també eren uns metges que anaven allà a les i se'ls pelaven a tots.
5: Però al final no em convenç gens amb aquella gent apareixent de cop i volta, saps? Allò dient... amb espòilers als indis, saps? Apareixent, diu, i ara què, saps? Vull dir, què fem? La serp, l'assició de la serp també és... I per què, saps? Vull dir...
1: Vaja, pues, quina llàstima el Biel, que normalment li agrada tot. Ara l'està posant a caldo.
6: No passa res. De tota manera, si voleu veure pel·lícules divertides d'aquestes, veu King Kong, l'original, és exactament això.
1: Sí. I per altra banda... És que parla de colonialisme, també, clar.
6: I les de Ray Harryhausen, evidentment, els bitxos eren molt més divertits que no aquesta serra.
5: N'hi ha una pitjor festival sobre animals, que és l'hipopòtam a Louisiana.
1: Ai, Hungry, està molt bé, és molt divertida. I a més a Louisiana, i dius...
5: Un hipopòtam a Louisiana, menjant-se gent d'allà.
6: Porcs senglars, hipopòtams, serps...
1: Jo m'ho vaig passar molt bé. Pues, soc fàcil en aquestes coses. Bé, la qüestió és que vam poder parlar el primer dia, res, només arribar al festival, el primer que vaig fer aquí en el sofà és entrevistar el Mike P. Nelson, el director d'aquesta Boyuna, leyenda de l'Amazones. Escolta, un tio molt amable, molt simpàtic i que a més, compta que al final de l'entrevista ens deixa una primícia que ens va confirmar en exclusiva per l'Spin-off. Amb tots vosaltres, Mike P. Nelson, Boyuna, la leyenda de l'Amazones. Mike P. Nelson, thank you so much for being here. Welcome and enjoy the festival.
7: Yeah, I mean, so far it's been a lot of fun.
8: De momento ha sido super divertido.
7: And it's my first time in Spain.
8: Es la primera vez que viene a España y entonces.
7: Being in Spain for the first time, being in Sitges for the first time with the film.
8: Estar aquí en Sitges por primera vez con una película es increíble.
1: Bueno, hablamos de la película Beware Boyuna. Bueno, es una película que a mí me ha sorprendido. Lo estábamos hablando antes, que el tono, sobre todo, ¿no? Que cuando piensas en una película de serpiente gigante, te imaginas algo muy festivo. Nos hemos encontrado una película muy diferente.
7: I think it's one of those movies that's a little divisive.
8: Creo que es una película que es bastante divisiva.
7: Because yeah, you're right. When you go into a creature feature like this, I think you expect something very specific, and ours does a little something different.
8: Sí, porque cuando te metes en una película de monstruos así de este tipo, te esperas algo muy concreto, y aquí él lo que ha dicho es algo muy distinto.
7: You know, we are trying to tell a dramatic story with characters and set those characters up really richly, and then we have a tremendous payoff with some pretty gnarly carnage.
8: Sí, porque lo que intenta realmente es hacer una película con personajes, crear esos personajes con riqueza y luego empieza la carnaza.

0: Ai.
1: Li volia preguntar si ja coneixia aquest mite abans o com ha arribat a conèixer-lo per la pel·lícula.
2: Yeah, so when we first started writing, it was something that we came across while we were sort of figuring out the story.
0: Cuando empezaron a escribir la película fue una leyenda que empezaron a averiguar poco a poco.
2: Originally, the idea was sort of based on the Titanoboa, which was this prehistoric snake that was discovered in Colombia back in 2009.
0: Originalmente se basaba todo en la leyenda del Titanoboa, que era una serpiente prehistórica que se descubrió, de hecho, en Colombia.
2: But one thing that was really exciting was how the kind of science and the realism of Titanoboa overlapped with the sort of mythology and folklore of this other very big snake from that part of the world, from down in Brazil. And so we combined the two and asked the question, you know, is this myth, is this folklore, or is this something real, or is it both?
0: Y le interesaba cómo se solopaba la ciencia de la Titanoboa con esta leyenda que también estaba en Brasil, y entonces era para ver si podían combinar las dos cosas con la mitología, con el folclore, para ver qué conseguían mezclando todo.
1: Comentábamos antes el tono de la película. Una de las cosas que me gusta, y lo digo de verdad, es la ausencia de humor. Lo digo porque normalmente este tipo de películas suelen contar con un sentido del humor o algún personaje cómico. Esto aquí no existe porque las circunstancias que viven los personajes son duras y son dramáticas. Si no te tomas tú en serio, no te van a tomar en serio fuera, para entendernos.
2: I remember very specifically when I first pitched for the movie, which, by the way, I almost didn't do the movie.
0: Y recuerda cuando hizo el pitch de la película, que, por cierto, casi no la hizo.
2: Because at first I wasn't quite sure what tonally, you know, the producers were looking for, but as soon as I sort of was like, hey, what if we actually tried to make something dramatic, a little bit more serious, and actually try to make it scary as opposed to silly, could that be something we try here? And that's what I was interested in doing.
0: Sí, porque no sabía muy bien qué tono querían los productores, pero de repente les dijo, oye, ¿y si hacemos algo en serio en vez de hacer tonterías y que intentemos dar miedo de verdad?
1: Se habla de colonialismo, se habla de el cambio climático, en fin, hay una serie de otras reflexiones en la película.
2: To set the film in that part of the world and to not talk about what's actually going on down there is like, I mean, it goes hand in hand with the story that we're telling. You know, these doctors from these outsiders coming in, both trying to help and others trying to take, which was super important, especially when you're talking about the story of Boyuna, who, you know, in when there is balance, she rests, and imbalance, she defends.
0: Que decía que sí, que si vas a rodar en esa parte del mundo es imprescindible, va de la mano hablar de esos temas, y por eso también tienes dos grupos de personas que van para allá, unos para ayudar y otros para tomar, y por eso también la leyenda de la Boyuna, como dice en la película, cuando hay equilibrio no sale, y cuando no lo hay es cuando sale.
2: So to show, yeah, to be able to jump into this story when we are in that imbalance was sort of that window to be like, well, Boyuna is gonna wreck some shit. Let's just be real here, and our characters are all gonna get caught up in the middle of it. But it was really too to just to put a magnifying glass on what was going on down there, and what the indigenous are going through at the time with gold mining and logging, and to show that like nature itself, along with the people down there, can fight back.
0: Y dice que cuando se lanzó de cabeza esta película, cuando nos dan esta ventana de desequilibrio entre pues todo lo que está pasando, era el momento perfecto para que llegara Boyuna a liar la parda, y que pues también que tenía que contar la historia de lo que están pasando los indígenas en ese momento con la pues en los bosques, que están tirando para abajo los árboles, con la búsqueda de oro y todo, es que tenía que comentarlo.
1: ¿Pudiste rodar en las zonas donde pasa la película? Debió ser un rodaje complicado, me imagino.
2: It was definitely challenging, but I do feel like what we were able to achieve without the how do you say it, without the blessing of the jungle itself, there's no way we would have been able to actually get what we got. So we were very blessed, and I do believe that the jungle had a lot to do with that. So yes, very challenging, of course, but we were very, very fortunate.
0: Que desde luego rodar fue un reto, pero que cree honestamente que recibió una bendición por parte de la selva y sin esa bendición habría sido imposible rodar. Que realmente cree de corazón que le llegó una bendición por parte de la selva porque le parecía bien que rodase ahí y si no habría sido imposible.
2: And I would add too, so much of that also came from just the local support from down there, like them knowing the story that we were trying to tell, them helping us with anything that we needed, both in front of and behind camera, and then of course our Colombian crew, who just an incredibly talented bunch of filmmakers that you know, producers, gaffers, like the whole scene. They brought such skill and knowledge to being able to shoot in that environment, and I mean we were all in it together.
0: Y que también tuvo un montón de apoyo local, que básicamente le daban todo lo que necesitaba para rodar ahí, además de contar con un equipo de cineastas colombianos con un talento enorme, tanto detrás de la cámara como delante, y llevarlo todo juntos, que le puso la vida muy fácil.
1: Se debieron portar bien porque no apareció Boyuna, vaya.
2: Yes, very true. As I said, we were blessed. There was some balance there, so yeah, no real Boyuna, thankfully.
0: Sí, hace hincapié en que sí, que fue una bendición, había mucho equilibrio, entonces no vino Boyuna.
1: Me gustaría acabar con una pregunta sobre el futuro. Me gustaron mucho sus versiones de Wrong Turn y Silent Night, Deadly Night. Lo digo porque tengo entendido que ahora se va a enfrentar al reto de una nueva entrega de Saw. Y ya sé, me imagino que no puede comentar nada sobre el tema, pero bueno, quería saber si es verdad, si está confirmado y qué le parece el reto.
2: Well, first of all, thank you. Both Wrong Turn and Silent Night, Deadly Night are both very near and dear to me, because I was allowed to do something, you know, fun and unique with those. In terms of Saw, yes, it has been confirmed, and we will be doing it with Atomic Monster and Blumhouse and Lionsgate, and I'm very, very excited, and the script is wild.
0: Pues primero dice que muchas gracias, que le encantó hacer Silent Night, Deadly Night y Wrong Turn porque le permitieron hacer algo distinto a la versión original, no era una copia sin más. Y en cuanto a Saw, confirma que sí, que va a seguir adelante, que ya la están preparando con Atomic Monster, con Blumhouse, con Lionsgate, y que el guion es una auténtica salvajada.
1: Pues estaremos muy pendientes de ver esta nueva entrega. Thank you so much. I love your t-shirt. Una serpiente en ella. Y success with the movie.
2: Thank you so much. I appreciate that. I'm just super excited to show it here. I've heard that the audiences at Sitges are incredible. I cannot wait to watch it with this audience.
0: Que muchas gracias y está muy emocionado porque ha oído que el público de Sitges es increíble y tiene un montón de ganas de ver la película con ese público.
1: You will enjoy. Yeah. Thank you.
2: Yes, thank you so much.
3: Spin-off, perquè vosaltres sou els protagonistes de la vostra història.
1: Una petita exclusiva, serà el director de Saw de la següent entrega, confirmat. Això que diu que el públic de Sitges aplaudeix molt i és molt apassionat és totalment veritat, tot i que jo sóc dels que pensa que s'hauria de diferenciar el tipus de morts, eh? És a dir, quan li rebenten el cap a un zombi, fa gràcia. Quan li rebenten el cap a un nen, home, no cal aplaudir i riure. Vaja, jo sóc dels que pensa això. Però, en fi, altres festivals que existeixen, a banda de Sitges, doncs el Filmets de Badalona, per exemple, un superclàssic des del 2001, que el teniu del 15 al 25 d'octubre, òbviament, a Badalona. També el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, del 17 al 25 d'octubre, i alerta, perquè això no s'atura ni un moment i estan entrelligats, jo diria, que els dos festivals més importants de Catalunya ara mateix. Acaba el de Sitges i el dia següent comença el Serializados Fest, el gran festival de sèries de Barcelona, del 19 al 28 d'octubre, una altra cita ineludible, evidentment, no? Tenim altres estrenes que no necessàriament lligades al Festival de Sitges. Els que esteu aquí segrestats no les heu pogut veure algunes, però jo us la vinc a defensar. Adaptació del videojoc, una vegada més, no hi ha Jean-Claude Van Damme aquesta vegada, però es diu Street Fighter.
4: Brother, I failed you. There was darkness growing within me.
5: You're not my brother.
4: There's something.
5: What are you waiting for?
4: Forgive me.
1: Esperant tant com Mortal Kombat al seu dia?
6: No.
1: No? Jo jugava més a Street Fighter,
6: Jo soc molt fan de Street Fighter, però aquesta em fa bastanta por, eh? Vull dir.
1: Bé, doncs crec que només l'he vist jo, que he vingut pitant des de la Barcelona per poder parlar-ne. Avui m'he quedat al·lucinat. O sigui, feia molt que no em llançaven tants inputs, a la vegada 40.000 efectes de so i moviments de càmera i coloraines i música dels 90. Això sí, la pel·lícula se situa als 90, de quan es va crear el videojoc, i és totalment noventera. M'ha fet molta gràcia durant 15 minuts, perquè a més està barrejat amb trossos d'anime, que jo crec que és com s'hauria d'haver fet la pel·lícula, saps què et vull dir? I he acabat esgotat. Durat dues hores de...
7: Esgotat.
1: De hòsties. Hores, només hòsties. És a dir, la pel·lícula de Van Damme tenia molt argument comparada amb aquesta, que la va escriure Steven D'Souza, eh? Poca broma, el guionista de Jungle
8: de
1: Cristal.
8: Això és un defecte que estem patint també en el festival d'aquest any, perquè hi ha hagut dues pel·lícules coreanes, eh? O sigui, una que es diu Hope i l'altra que es diu Colony, que són dues pel·lícules en la que no paren de donar-se hòsties tota l'estona, i quan portes dues hores i mitja d'hòsties, realment arriba un moment que dius, prou.
1: Prou, eh?
6: Lo de Hope és molt gros.
1: Sí.
6: A més, el canvi de pel·lícula al minut 130, saps? Dius allò que canvia totalment la pel·lícula.
8: James Cameron ha de posar una denúncia.
6: Sí, és un plagi.
1: Hope, jo he de dir, ja en parlaré perquè s'estrena aviat, en dues setmanes. Realment, la seqüència dels carrers del principi, jo, és de lo més increïble que
6: he vist. La primera hora és impressionant.
1: És increïble, i després dius, on aneu?
6: I després és Avatar.
1: Una hora 40 més i a sobre s'acaba com final obert. Ara potser fem tres entregues més, que és el mateix que fan a Street Fighter. Té un últim pla que dius,
7: no cal.
1: Farem la seqüela. Mare meva, en fi, completament fora de lloc, arriba una altra estrena, ho dic perquè, clar, és una pel·lícula que es va veure a Sant Sebastià, que és una pel·lícula tipus Sant Sebastià, i enmig de balenes, de serps gegants, de Street Fighter, de cop arriba aquesta pel·lícula que es diu La Invitación.
9: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. This shirt, well, it's nice. It looks really good on you.
10: Well, you could tell me that once in a while.
11: Take them off?
9: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: Doncs bé, aquesta invitació, de fet, és un remake de Sentimental, la pel·lícula del Sesgai, que de fet era una adaptació de la seva obra de teatre, Els veïns de dalt. L'ha dirigit, bé, alerta, Olivia Wilde, i ella és protagonista, amb Seth Rogen, amb Edward Norton, Penelope Cruz, déu-n'hi-do, quartet de luxe, absolutament. Mm-hmm. I escolta, jo no sé què passa, què té aquesta història, la veig cada vegada i cada vegada m'ho passo bé.
8: Però jo he vist totes les versions que s'han fet al món, i la coreana, a diferència del que acabo de dir fa un moment, és de llarg la més divertida.
1: Segur.
6: Jo n'he vist moltes i aquesta, la coreana, no la tinc detectada.
8: És tremenda, la coreana.
1: Sí. I què t'ha semblat, aquesta?
6: A mi és que la història no m'agrada en si, saps? Vull dir, les he vistes totes, eh? També la francesa, també la van fer poc, me'n recordo, saps? Vull dir, de Sesgai, aquesta, saps? Vull dir, els quatre estan bé, vull dir, perquè que són bons, saps? Vull dir, són bons.
1: Seth Rogen, sobretot.
6: Seth Rogen, a mi em fa molta gràcia, em fa moltíssima gràcia.
1: Només cal que surti el Rondinant i ja fa
6: gràcia. Sí, ja està. Però a mi la història no m'acaba agradant. O sigui, està ben feta, però és que no és el meu.
1: I tu, Sílvia, l'has vista? Et recomano recuperar-la. Doncs tu t'ho vas passar bé veient-la?
8: Home, jo el que passa és que tinc la sensació que una pel·lícula que l'has vist quatre vegades en un any, doncs realment...
1: Comença a passar, és veritat. Però la Penelope també
6: és allò, menjar pernil està molt bé, però menjar pernil cada dia potser al final cansa, eh?
7: Molt bé, Biel, en aquesta reflexió.
1: Clar, una altra de les pel·lícules que sí s'ha vist en aquest festival i que també sembla com una mica fora de lloc, però alerta, és un Hirokazu Koreeda i dic, clar, sorprenent, no?, que arriba gairebé mig d'amagat aquest cop, quan normalment és un director que se li presta molta atenció, i es diu Kakeru.
12: Kodomo o nakushita aru fufu. Karera ga mukaeta no wa musuko no sugata o shita humanoido deshita.
13: Tadaima. Ama. Papa.
14: Okaeri, Kakeru.
15: Papa da yo.
16: Washi wa kimi no papa dewa nai.
1: Spielberg, però dirigida per Hirokazu Koreeda, un director que a mi m'ha emocionat com pocs amb les seves pel·lícules i el que de cop el començo a notar una mica repetitiu, ara ja, eh? És de les que menys m'ha interessat.
6: A mi m'ha interessat poc, la trobo tova, la trobo llarga, lenta, saps? Vull dir, sí, és allò, a més, a l'hora que l'hem vista tampoc era la millor hora, saps? Vull dir, allò, després de dinar, saps? Vull dir, a mi se m'ha fet molt, molt, molt eterna, eh? Vull dir, una història que a més ja hem vist, o sigui, allò, parella que perd el fill i que per contrarrestar això adopta un robot, nen, fet, que té intel·ligència artificial, fet per intel·ligència artificial, això ho vam veure, saps? Vull dir, ho hem vist, portem 25 anys veient-ho.
8: Sí, sí.
6: No m'ha interessat gaire.
8: A Canes li van clavar unes hòsties que no s'acaben, o sigui, va ser brutal el maltractament contra la pel·lícula, ara ho entenc.
6: Sí, no està justificat.
8: Potser no calia tant, però jo, que adoro a la persona, perquè realment Koreeda és un encant de persona meravellosa d'entrevistar i ha fet cinema que m'agrada, però sempre estava allò, al límit de la cursileria, sí. En molts moments, i aquesta vegada ha traspassat el límit.
6: És cursi.
1: L'ha creuat.
7: És cursi. És a dir, al principi és interessant, dius, a veure on em portarà, però acaba i dius, no, és que no li compres.
6: I com més, i no s'acaba, i sembla que ja és el final, llavors encara és més cursi la història.
7: Al final és
6: llavors...
7: molt cursi.
6: L'arbre aquell, saps?
7: A l'arbre, sí, els nens, és que clar.
1: Vaja, que Kakeru és una mica caca, eh?
8: Bueno, Kakeru, però en realitat es diu Hako no Nana no Hitahushi.
1: Val.
6: Chip in the box, saps?
1: Sí, aquí li ha posat chip in the box. No, a veure,
6: jo la caixa,
1: jo. Respecto molt sempre l'humanisme de Koreeda, igual que el de Ken Loach, però... aquest cop, a vegades, s'ha de dir que no. I no. Ja està, per molt que la història sigui maca i ben intencionada. Vinga, anem a les plataformes.

0: Bé, sentíem abans a Kevin Bacon parlar precisament de que el seu gran primer paper va ser a Divendres 13, i és que aquesta és la setmana que HBO estrena finalment la sèrie Crystal Lake, la sèrie prequela, no?, centrada en el personatge de la mare, que interpreta més Linda Cardellini, que és una actriu que a mi m'entusiasma, i imaginant-me-la fent de Pamela Burgess, doncs em fa molta gràcia. Ha trigat moltíssim a fer-se aquesta sèrie perquè els drets de Viernes 13 estaven repartits entre tres estudis, el guionista original, el director original, bé, era un... Crec que no ho han acabat de resoldre del tot, però han pogut extreure aquesta prequela que arriba aquesta setmana a l'HBO. A Netflix, quarta temporada, Sílvia, de La Diplomàtica. Té pinta de ser de les sèries...
1: És que aquest cap de setmana ja sé el que faré.
0: Estaràs tancada...
1: A Becari Gorina és una de les meves sèries preferides.
0: No sé de què parleu.
1: L'hauries de veure.
2: No sé de què parleu.
1: La veurem. Farem una marató.
2: No sé de què parleu.
0: A Apple TV aquest dia 16 s'estrena la pel·lícula Tenzing, la pel·lícula de l'escalada de l'Everest del 1953, protagonitzada, alerta, per Tom Hiddleston i Willem Dafoe, per tant, una pel·lícula, bé, a priori...
2: Però no és cap d'ells fa de Tenzing, suposo.
0: No, clar, el Tenzing és un senyor...
3: Willem Dafoe podria ser... Bueno, m'ha deixat un metre més que qualsevol xerpa.
0: No, Willem Dafoe, amb tots els maquillatges que li posen, pot fer el que sigui.
3: Qualsevol cosa que vulgui.
0: Que, per cert, el següent que estrenarà és la pel·lícula Werewolf, del Robert Eggers, que és un de les grans presències que falta.
3: Que podria haver estat aquí.
0: Que no sé si arribaven a temps. Crec que es passa un tros, no? O no?
3: Algun, ah, sí, es passa com un tràiler, algo així.
0: Pot ser, però fi.
2: Com l'any que es va inaugurar l'Auditori, que la pel·lícula que havia d'inaugurar era el Dràcula de Coppola i al final no es va aconseguir.
3: Quina gran
2: i llavors va passar el tràiler de Dràcula i va ser el primer que... No és veritat, el dia abans es va fer una preinauguració amb els 10 manaments de Cecil B. DeMille, que és cinema fantàstic, això no m'ho negareu.
0: Sí, bueno,
2: home, transformen l'aigua del Nil en sang.
0: Sí. I no sé quantes coses més. En fi, a Disney Plus s'estrena Vision Quest, per si faltava encara alguna sèrie de la Marvel. I Amazon Prime s'ha estrenat avui una pel·lícula que l'he vist aquest matí, per poc m'he de un pasmo, i L'amor de tu vida, protagonitzada per Margaret Qualley, que dius, home, Margaret Qualley, que és una actriu que ara mateix pot triar, té un ventall d'opcions, sí, clar. I que, a més, és una tia que ha estat bastant punky amb les seves eleccions fins ara, arriscada. M'ha fet un Come Reza Ama de manual. En fi, tothom ha de menjar i les plataformes donen molt de menjar.
2: Poca conya, aquest matí he vist Victorian Psycho. És una pel·lícula que
3: també... M'he perdut perquè estava...
2: És notable, la pel·lícula basada en la novel·la d'una escriptora espanyola que es diu Virginia Feito, que ha tingut moltíssim èxit, etc. Que la protagonista havia de ser Margaret Qualley i al final no ho va fer, ho va fer Maika Monroe. Que no sé,
0: Maika Monroe, sí.
2: Sí, Monroe, està molt bé.
0: Sí, no? És una altra de les apostes de aquest festival, Victorian Psycho, que s'estrena aviat, a més, s'estrena...
3: Fent dues setmanes.
0: Sí, al novembre. Doncs vinga, seguim endavant a l'Spin-off.
4: Spin-off, perquè vosaltres sou les protagonistes de la vostra història.
0: Vinga, recta final, i per si de cas no esteu, no esteu aquí segrestats a Sitges veient pel·lícules sense parar, potser podeu fer una escapadeta cap a Fenomenam. Doncs bé, aquesta setmana aquí tenim moltes sessions de La Bola Negra, evidentment, que la podeu rescatar a Fenomena. Dijous, Jeremiah Johnson, la pel·lícula del Sidney Pollack amb el Robert Redford. Divendres, la primera de George Lucas, THX-1138. Dissabte, Carretera Perdida, una de les inevitables de Sitges. I dimarts, Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. A la Filmoteca encara teniu en marxa el cicle Paul Thomas Anderson, diverses sessions d'Extraños en el Paraíso de Jim Jarmusch. Són algunes altres de les opcions que teniu aquest cap de setmana. I si no, alguna estrena més. Per exemple, una sobre Chopin.
5: Je suis mort. Une erreur idiote. Monsieur Chopin est mort. Bon appétit, monsieur Chopin. Maintenant, je suis ressuscité. Je vais manger mon sorbet.
0: Doncs aquesta pel·lícula, bé, és un biòpic bastant convencional sobre la vida d'aquest compositor, filmada amb molt de nervis, saps allò com a Copin Beethoven quan intenten reflectir-te amb la càmera la música del que estàs sentint?
2: Això, qui ho havia fet millor és Ken Russell, en les seves pel·lícules sobre compositors, per exemple, La passió de vivir, sobre la vida de Tchaikovsky, que és una bogeria, i aprofito per insistir en el tema dèbils, i que en el Fenomena també tindran projeccions de la pel·lícula dèbils, i es quedareu de pasta de brioche.
3: Aneu-hi, perquè això avui en dia no es podria gravar, literalment.
2: No es podria rodar, no es podria estrenar, no es podria res.
3: No tindria finançament.
2: No, però parada, eh?
0: Sens dubte. Bé, Chopin, doncs escolta, una pel·lícula convencional...
2: No, Chopin no, eh?
3: No, que dèbil.
0: Sí, Chopin. Estic fent la puntilla ara mateix, no?
3: No ens interessa, Chopin.
0: Un actor, l'actor està molt bé, i vaja, si us agrada la música de Chopin, doncs endavant. I si no, tenim un debut curiós, el debut a la direcció de Jaime Lorente, amb una pel·lícula que es diu El mal hijo.
6: No hay ninguna mía.
7: ¿Cómo que no? Claro que sí, tiene que haber alguna tuya, hombre.
6: ¿Qué niño?
7: ¡Tu niño! ¿A ti te gusta vivir aquí?
0: Digues, Biel.
3: Tengo una pregunta, ¿tú l'has vista?
0: Sí.
3: Tengo una pregunta, ¿es pitjor actor que director? Willy Pais.
0: Mm, és una pregunta molt malintencionada.
2: La crueltat...
3: No, perquè amb Magui Cibantos hem descobert que és pitjor directora que actriu, saps? Vull dir que ja és dir, saps? Però també li passa al Jaime.
0: Mm, doncs home, a veure, Àlex, tu que l'has vista? Mm, és una pel·lícula normaleta, és una d'aquestes de pel·lícules com de barri, per entendre'ns.
2: Sí, sense canya. Sense sí. canya, però bueno... Al Festival de Sitges he vist de pitjors.
0: Sobretot sí, sobre un nen que és abandonat pel seu pare, que és el típic bala perduda, tal, i el cria la seva àvia, que és la
1: Susi Sánchez,
0: la Susi Sánchez, que està meravellosa. Clar, tu tens a Susi Sánchez sí. a la pel·lícula i ja és difícil que la pel·lícula sigui un desastre, no? Ja viu una certa...
2: El que passa és que dura poc.
1: Sí. Dura poc, exacte.
0: També, però l'Òscar de la Fuente també està bastant bé. En fi, és una pel·lícula correcteta i ja està, sense més. Però l'interessant és sentir el Jaime Lorente, perquè l'Àlex el va tenir a Sant Sebastià, saber com se sentia una miqueta davant d'aquest debut. Uns minuts d'Àlex amb Jaime Lorente.
2: La pel·lícula, esta entrevista la estamos haciendo con el Festival de Sant Sebastià, de una sección Nuevos Directores. Es tu primer largo... por lo tanto, es lo que se llama una ópera prima y es por primera vez, no, porque con los cortos ya existía, pero me presento en sociedad y aquí estoy yo con... ¿Qué te preocupaba de que la primera película fuera algo que realmente te definiera y permitiera que la gente te mirara con atención? No solo la película, sino a ti.
8: Pues me encanta la pregunta porque yo considero la película una carta a mi sensibilidad. Me siento a nivel personal muy expuesto porque creo que cualquiera podría conocerme más viendo la película que he dirigido que viendo mis interpretaciones en otros largos, ¿no? Entonces, he querido hacer un trabajo muy honesto conmigo mismo, o sea, intentar respetar mi sensibilidad, respetar mi forma de ver el cine, intentar crear mi lenguaje, intentar crear el universo de la peli que fuese de la mano con lo que yo considero que tenía que ser.
2: La película es El mal hijo. El protagonista es un niño, un chico, hijo de un padre, que es hijo también, y por lo tanto, cuando dices el mal hijo, podemos estar hablando de muchos malos hijos o posibles malos hijos, o buenos, porque la vida es relativa, ¿no? A mí me hace pensar en esta frase final de La noche del cazador, una película que me gusta mucho, en la que Lillian Gish dice, alerta, porque los niños están ahí, todo lo oyen, todo lo aprenden, aunque nos parezca que no se enteran de nada, se enteran y reproducen. Y esto es lo que también dice Stephen Sondheim en una canción de Into the Woods, Children Will Listen. Es decir, estos seres inocentes que corretean por todos lados, en realidad, cada segundo de su vida están absorbiendo esa responsabilidad que nos produce eso, ¿no?
8: Sí, muchísima. Y a mí me emociona profundamente con mis hijos el pararme a pensar que un detalle mínimo, algo que para mí puede ser insignificante, a ellos les puede marcar, puede convertirse en un hito emocional para ellos brutal, puede ser un trauma, puede ser, bueno, de una importancia muy relevante en su vida. Es abrumador, el hecho de pensarlo.
0: Doncs acabem el programa especial de Sitges amb el tema que ens ha seleccionat el Biel Figueres, que és Dràcula de Rob Zombie. Escolta, el Biel sempre ens tria coses molt adequades. Vaig entrevistar aquest senyor aquí, en aquest festival, simpatiquíssim, t'he de dir.
3: Sí, i és un humanista, toca tot, saps? Vull dir, és música, cinema, fa tot.
0: Completament. Recomanem a la gent que es quedi fins l'últim moment del festival, perquè crec que la cloenda està bastant bé, sí o no, Àlex?
2: Es pot dir, afirmar...
3: Wicker,
2: que és una...
3: Molt bona.
2: No es pot opinar, però es pot dir... Res, però...
3: Sí. Veieu-la, espereu i veieu-la.
2: Olivia Colman i Wicker.
0: Doncs Gurina i Figueres, quin gust dir això. Moltíssimes gràcies. Sílvia Andrés, moltíssimes gràcies. José María Campillo, moltes gràcies per la teva feina. Rosa Massaguer i Matilde Seoani, gràcies a tots. Ens retrobem la setmana que ve.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sala de festes Batussi, una recopilació de temes amb aroma de jazz festiu, pensada per moure els peus, per sacsejar els malucs i deixar-se endur pel ritme. Soul jazz, latin i d'altres sons de la frontera en una banda sonora de tardor, amb groove i ganes d'escalfor humana.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cas.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia d'ICAT FM. Avui farem un programa especial, certament mirant-nos una mica el que seria allò que alguns hi anomenen com una nova tendència de rock a casa nostra. Jo no sé si es ben bé una nova tendència o senzillament hi ha moltíssima ràbia acumulada i també de veure cap on anem i d'on venim, i hi ha molta gent amb ganes de dir les coses clares i posant les guitarres elèctriques com a principals protagonistes. Jo crec que en els temps que corren o amb els temps que corren és més que necessari el fet que hi hagi bandes que diguin les coses clares i que deixin anar també una mica de ràbia, que no tots són flors i violes, que no tots són duduars, que no tots són cançons boniques d'amor o de desamor, sinó que també en temps de guerra, diguéssim, que s'han de dir les coses d'una altra manera. I avui, agafant de punt de partida la música d'Hipnosi, aquest quartet de Barcelona que tenen un disc del 2025, que avui serà el nostre disc de l'aparador, doncs anirem estirant una mica del fil i veurem moltes d'aquestes bandes que jo crec que formen part d'un circuit, no sé si dir-ne alternatiu, perquè això d'alternatiu avui en dia el seu significat jo crec que també s'està perdent una mica, però sí que són bandes que fan coses d'una altra manera. Ja ho anireu veient avui al llarg del programa. Hem començat justament amb els Hipnosi, amb l'últim single que han publicat, que es diu Got de llet, i ara ens endinsarem en aquest Em sap greu riure, que és l'últim àlbum que van publicar en el passat 2025.

Sonen els Hipnosi, avui aquí el Delicatessen com a disc destacat del dia. Insisteixo, és un àlbum, aquest em sap greu riure, publicat el passat 2025, però una d'aquelles bandes que ha anat així creixent amb el boca orella dins del que si podem considerar aquí, els termes a vegades s'han d'agafar molt amb pinces, però l'underground de la música del nostre país, una mica allò que està al marge d'aquestes bandes com Oques Grasses, complen grans estadis durant 4 dies, o formacions que fan gires doncs, quilomètriques i omplint grans estadis, i podríem posar-hi aquí uns quants noms, doncs al marge de tot això hi ha gent que fa altres coses, que són una mica en el que ens centrarem en el dia d'avui. Hipnosi són una banda, a més, que tenen també la seva peculiaritat. Juguen molt amb la performance en els seus directes, no es vesteixen mai igual o disfressen mai igual. Ara que d'aquí 4 dies ja serà Carnaval, doncs una d'aquestes bandes que juga molt també amb l'estètica imprevisible en els seus directes i amb uns directes doncs que tenen alguna cosa més que música, i això evidentment sempre és d'agrair també quan un va veure un concert. I doncs parlant de coses, podrien ser històries ben quotidianes algunes d'elles, i d'altres doncs relats que passen pel cervell d'aquests 4 joves de la ciutat de Barcelona i que s'expressen d'aquesta manera, com això que diu, el que diu la gent, Hipnosi.

Doncs el que diu la gent que suporta el vent és una manera de dir que realment ens la bufen tres pobles el que pugui dir qualsevol d'un mateix. I s'ha de tirar endavant, i realment en un món, insisteixo, convuls com el que estem i en el que segurament anem a pitjor, doncs és importantíssim tenir aquesta resistència sonora a casa nostra. Anem a sentir aquesta història d'aquest atracador del poble, un tipus que, diguéssim, té pretensions d'atracar el Banc Central, però amb un final no massa feliç.

Hipnosi, avui protagonistes en aquesta primera part del Delicatessen. Són bandes ara mateix que ja les podeu veure en directe en molts llocs i habitualment, diguem que amb circuits així com una mica alternatius, insisteixo que totes aquestes nomenclatures a vegades són complicades de posar sobre la taula, però amb l'aspiració, m'imagino, d'arribar cada vegada més gent, que és l'aspiració que tenen totes les bandes, i arriba un moment en això de ser alternatiu, diguéssim, que deixa de plantejar-se així. Vull dir que hi ha un moment en el que Oques Grasses també es van ser alternatius en el seu moment. Segur, o sigui, Oques Grasses quan començaven eren absolutament alternatius. A partir d'aquí, quan arribes a la gran massa, doncs ja aquesta nomenclatura o aquesta manera de veure les coses, doncs l'has d'enfocar d'una altra manera. I tot i així, nosaltres ens n'alegrem moltíssim de que les bandes, alternatives o no, arribin a quanta més gent millor. I que bandes com, per exemple, la Ludwig Band, doncs ara mateix siguin una banda referencial que està a tots els festivals i que fa un munt de concerts i que els hi agrada un munt de gent, doncs sempre és un bon senyal. Podríem dir allò de que no tot està perdut.

0: enganyar-te.
1: Una de les millors cançons d'aquest últim àlbum que ha fet la Ludwig van. A mi aquesta cançó és que em té el cor robadíssim. Ja ho sabeu perquè la poso molt sovint aquí al Delicatessen. Es diu Enganyar-te, pel barri es comenta. Amb textos brillantíssims de la Ludwig van i amb un àlbum que em sembla a mi el millor que han fet, i mira que en tenen de bons, eh? I d'aquestes bandes, doncs, que també jugant des d'una perspectiva diferent, ni millor ni pitjor, doncs també estan aconseguint en aquest cas el recolzament o l'agraïment del gran públic. I també estem veient com creix. De fet, el dia 13 de novembre estaran presentant disc a la sala Ras Matàs de Barcelona, i que estan creixent també de manera magnífica, Remei de Calafresca.

sempre entra gol a ball. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa. Vull que fotre'ns les mans i deixem marxar, d'acord? ¿Vale?

Remei de Cala Fresca, amb dues cançons en una, que són de la seva primera època, però tornades a enregistrar ara fa ben poc, aquest Aigua Neu i la Insurrecció, que ve 2026. I més bandes, també, que estan visquent un creixement interessant, sortides d'aquest underground musical del nostre país. Una banda, aquesta que sentireu ara, aferrada més a les maneres de fer de la psicodèlia. Es diuen Minibús Intergalàctic.

Minibús intergalàctic, això es deia, per sentir-me ple de l'últim àlbum publicat per aquesta banda que té membres de Girona i de diferents punts de la geografia catalana. S'ha de dir que, evidentment, les fórmules musicals ja són conegudes, ja sigui el rock, ja sigui el punk, ja sigui la psicodèlia, en el cas de Minibús intergalàctic, però el que, per molt conegut que sigui, no hem de caure en l'error de dir que això ja ho hem vist, això ja no. No, per més que ja tinguis una edat i això ja ho vas veure, diguéssim que forma part de noves generacions que estan veient les coses també d'una altra manera i amb uns llenguatges que, tot i que musicalment ja coneguem, però que tenen tota la seva validesa i crec que són del tot oportuns també en els temps que corren. És el que passa també amb una banda rockera per excel·lència i que també és de la que està veient com el seu públic creix cada dia més en tots els concerts que està fent. L'última vegada els vaig veure al Vida i amb concerts magnífics, sempre en directe, molt recomanables, d'en Peralbo i el Comboi.

d'en Pere Albo i el Comboix. Hi ha un denominador comú amb tots i cada una de les bandes que estem escoltant avui, és que en directe guanyen moltíssim. Són d'aquestes bandes que tenen una actitud que moltes vegades hem trobat a faltar en moltes de les formacions de casa nostra, que cada vegada més s'hi estan afegint seccions de vents i cada vegada més s'hi estan afegint ballarins i ballarines, però l'actitud dels artistes a vegades jo la trobo una mica coixa, i no passa amb les bandes que avui estem escoltant aquí al Delicatessen. I de d'en Pere Albo i el Comboi anem amb una altra de les formacions des del País Valencià que es van presentar també a l'última edició del Mercat de Música Viva de Vic. Es fan dir Romàntic Dimoni.

Romantic Dimoni, aquesta cançó que heu sentit ara, que es diu La Voràgina, forma part de l'últim àlbum que es diu Primer Moviment. Com us deia, presentats al Mercat de Música Viva de Vic, a mi em va semblar una banda excepcional. Hem de tenir en compte també que tenen un passat, diguéssim, en el que ja van donar fe de que realment era una banda en directe que valien molt la pena. Si més no, el Carles Caselles, que és qui hi ha al capdavant, que havia estat també el líder dels Smoking Souls, la banda, diguéssim, una mica la cendra de la que reneix aquest nou projecte anomenat Romantic Dimoni, o també conegut com Rodi, amb aquesta abreviatura del romàntic i del dimoni. I del País Valencià ens anem fins a les Illes. Aquests es diuen Bons Nois.

0: faig.
1: He de corregir ràpid, perquè no hem anat a les Illes. A les Illes hi anirem després, si ens queda temps, perquè bons nois són de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, que és un d'aquests territoris dels que ha sortit moltíssima cosa. Joan Dausà és de Sant Feliu de Llobregat. Els Penguins són de Sant Feliu de Llobregat. Pare de Love of Lesbian són de Sant Feliu de Llobregat. Sidoní o pare de Sidoní són de Sant Feliu de Llobregat. Per tant, doncs, és un d'aquells territoris, diguéssim, musical per excel·lència. Bons nois també ho són, això es deia mimetisme i macarrons. I ara ens anem fins a Sabadell, anem recorrent tot el país avui, de la mà d'artistes, insisteixo, que van una mica al marge del que seria l'habitual o del que seria del que més se'n parla de la música del nostre país, ja que portem dies que només es parla d'Oques Grasses, i me'ls estimo molt, els Oques Grasses, que quedi claríssim. Però a mi em venia de bus avui dir-vos d'aquella vida més enllà hi ha altres coses que també valen molt la pena. Aquests són de Sabadell, es diuen Quitus.

Quitus són una banda absolutament emergent, com us deia, des de Sabadell, i a mi m'encanta la sonoritat que té aquesta banda. Han publicat ja 4 singles, l'últim és aquest que heu sentit ara, que es diu En Efectiu, i d'aquelles bandes a les que jo proposo que li seguim la pista i que si teniu la possibilitat de poder-los veure en directe, ho fem. Jo tampoc ho he fet encara, però de donar espais també per totes aquestes bandes emergents, i des d'aquí aplaudeixo totes aquestes sales, a tots aquells espais que es trenquen la cara per realment portar bandes doncs que realment no coneix encara massa gent o ningú, i que fan apostes molt decidides perquè després aquestes bandes creixin. I el que seria d'agrair, i algunes bandes ho fan perquè hi ha algú que ho fa, doncs que després, quan ja t'has fet famós i quan ja omples estadis, i no estic parlant d'Ocas Grasses, per favor, però quan ja ets un tipus famós, doncs que te'n recordis d'aquells que et van ajudar a créixer. Anem amb una altra banda, de la que també se'n parla molt últimament. De fet, les dues que vindran ara se n'està parlant força. Són d'aquelles bandes que diem que ja van pel boca-orella. Els primers són La Publicitat.

Són de Barcelona. Diguem que tot aquest ressorgiment de noves bandes de les que estem parlant avui no ens anem només, com es deia abans, antigament i de manera despectiva, penso a comarques, no? A l'època dels Pets, de Sau, de Sopa de Cabra, Sang Traït, es deia rock de comarques. Avui en dia també hi ha rock de la capital i moltes d'aquestes bandes sorgides des de la ciutat de Barcelona. La publicitat, això es deia sempre així, és una de les últimes cançons que han publicat, igual que també aquest Sortir a buscar-te és una de les últimes cançons publicades per Gavina MP3.

Gavina MP3, això es diu Sortir a buscar-te. Si us agraden totes aquestes bandes, si us agraden les descobertes, si us agrada estar al dia d'aquestes formacions emergents, recordar-vos que en aquesta casa tenim un senyor que és un veritable caçador d'aquestes coses, que és el Raül, el nostre Raül Hinojosa, amb el seu programa Sound Hunter, que podeu seguir aquí a ICAT FM, i en el que habitualment doncs podreu escoltar bandes encara per descobrir, com moltes de les que estem avui escoltant aquí al Delicatessen. Abans us havia dit per error que aniríem a les illes i ara sí que hi anirem. Aquests es diuen Negra.

Moltes coses interessants també a les Illes, moltes coses interessants al País Valencià i amb aquesta naturalitat, diguem-ho així, de cantar en la nostra llengua i de fer-ho, doncs, explicant coses interessants, que és al cap i a la fi el que volíem escoltar avui amb totes aquestes bandes alternatives, si voleu dir-ho així, el que serien les escenes més multitudinàries del nostre país. Me n'han quedat algunes quantes, però acabarem amb els Derby Juniors, amb un trosset d'aquesta versió que fan de la Mar Pujol, d'Albert Avellaner. Amb això acabarem avui. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

way. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi! Yes!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
8: Yeah, poc ioli. Com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: Va, a la tres. Hòstia. Fem un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.